Qu'est-ce que je vous demande?

Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència

amb l'esperança estesa o la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera, un estiu enmig.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

R4 i la franja del Penedès.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't de donar la nota.

Pinche el país una illa, pinche eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina,

0: que cante la canción.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat? Que s'ha borrat?
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, Suder, que no, que no, que no.

Móvil, claus y cartera.

welcome.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, bé

partir. Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Mira que ja l'estic fent. No sé pas de què parlar-te. Si del meu iaio paret o d'aquesta el rumba brava o potser d'aquella nit. Ai, gitaneta de Gràcia.

paras.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

nit quan estic amb tu. Digue-m'ho on soc quan estic amb tu.

Quan estic amb tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Unió de Pagesos convoca avui una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. De seguida establirem connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, 14 d'octubre, i al punt de les 7 repassem més titulars. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada de moment sense incidències de la xarxa viària, pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes. Tot i així, a hores d'ara tenim el que són retencions habituals cap a Barcelona des del Llobregat, per exemple, per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, i també des del Besòs, una entrada on arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès, i cada retruc doncs deixen afectacions de les dues rondes en sentit sud. A la AP7, a hores d'ara, hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol, i també al punt de Barberà del Vallès en sentit Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Doncs cedim ara el relleu a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimecres de temps força plàcid i tranquil. Ara bé, perquè hi ha algunes boires que s'han de tenir molt en compte a hores d'ara, sobretot a les fondalades de la Catalunya central, també alguns racons del prelitoral barceloní cap a la Vall de l'Ebre, i això redueix molt la visibilitat actualment. Fins a mig matí aproximadament anirem tenint aquestes boirades a la resta del país, un temps més obert i amb una temperatura que ha baixat una miqueta respecte a ahir, però de seguida aquest migdia i tarda tornarà a enfilar-se aquesta temperatura màxima, ho farà més que ahir, i a moltes poblacions passarem dels 25 graus, per tant molta bonança. Aquesta tarda amb alguns núvols dispersos, sobretot entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot i entre altres per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Connectem, doncs, aquesta hora amb els companys de Canal Reus, amb en Jordi Olària i la Mireia Jansà. Bon dia, Mireia, explica'ns quin és l'ambient aquí. Tot a punt?
4: Bon dia, companys. Doncs la veritat és que aquí a Reus encara estem esperant que arribin aquestes columnes procedents del Priorat, de la Terra Alta i també de les Terres de l'Ebre, però s'espera que arribin en breus per iniciar aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar de la jornada de protesta d'avui, ens acompanya Jordi Castellnou, és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Camp. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Jordi, ens explica'ns quines són les principals reivindicacions un dia com avui.
5: Una de les principals reivindicacions que tenim el sector agrari en aquests moments és l'augment de costos de producció, especialment amb el gasoil, adobs i fertilitzants, i en acabar la baixada de preus dels nostres productes. I aquesta baixada de preus que tenim dels nostres productes està que no s'apliqui la llei de la cadena alimentària que els polítics tenen en els seus despatxos, això no es posarà a to.
4: Quin ha sigut el detonant que ha fet que avui sortíssiu a la carretera amb els tractors?
5: Bueno, això el detonant ha sigut, això ja fa temps que va, vull dir, la baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, i com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu.
4: I una mica què és el que espereu, de la jornada d'avui?
5: Bueno, esperem que sigui una jornada reivindicativa, però també hem de tindre clar que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta. Vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre. I jo crec que si seguim així ho aconseguirem.
4: També ens acompanya en Miquel Aixalà, ell és pagès. Miquel, bon dia.
6: Bon dia.
4: Explica'm una mica, quines són les principals problemàtiques que teniu els pagesos avui dia.
6: El meu company, que els preus, jo en el cas nostre som del Priorat, els preus han baixat a la meitat dels últims anys. I el tema de la burocràcia dels papers i cada vegada estàs més lligat, no? Que a vegades estàs més lligat quan arribes a casa que estan treballant, i això és una mica una problemàtica. I, bueno, això és llarg, no? És cada any sempre diem el mateix i fem i es fa el que es pot.
4: Ho parlàvem abans de començar la connexió, que tot plegat és decebedor, pel sector i també per el relleu generacional, oi?
6: Sí, claro. Bueno, allà amb el tema del Priorat hi ha molt poca jovent que vagi a la terra i amb les circumstàncies que estem, suposo que la gent s'hi tirarà endetràs, us tiren endetràs. És així.
4: Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja ho veieu, companys, una manifestació que iniciarà des d'una vintena de punts del territori i que acabarà a Barcelona a les 12 del migdia, on està previst que es reuneixin davant de la delegació del govern estatal, també davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat i també al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mireia. Des de Reus, d'on sortirà una, com deies tu, d'aquestes columnes que faran cap a Barcelona al migdia. Gràcies, companys, per aquesta fotografia de primera hora.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens acosta el David Navarro.
7: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
8: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
7: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
9: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijóo i Abascal, es diu PP i Vox.
7: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Doncs precisament al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
10: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Paral·lelament de les candidatures, hi ha 10 dies perquè es tanqui el cens electoral de cara a aquestes eleccions del 29N, el govern espanyol qualifica d'extremada gravetat que el Tribunal Suprem mantingui la suspensió del dret a vot als descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets, un veto que afectarà més de 163.000 persones residents a l'estranger. Elma Saiz és la ministra portaveu.
11: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
1: Els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores, en una cita històrica després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori. Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
12: Ceuta és Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: 7 i 12. El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. És una informació de la Maite Polo.
13: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després del Consell Executiu.
14: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin

0: marc de la Unió Europea, aquesta setmana diversos representants polítics de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis intercanvien experiències, inquietuds i reivindicacions amb col·legues europeus. Ho fan en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. L'ACM, per exemple, participa en una taula per abordar quin paper tenen les ciutats en l'economia circular amb els residus tèxtils, és a dir, la roba usada. Una llei europea estableix que cal generar entre 4 i 5 quilos per habitant i any, i a Catalunya estem a 1 quilo. La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ho ha explicat a la xarxa de comunicació local.
1: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
0: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya el pròxim 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'exconseller i eurodiputat electe de Junts ha enviat una carta al seu entorn assegurant que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del migdia. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi assegurat que preveu proposar l'arxivament de la causa contra ell, contra l'expresident Carles Puigdemont i també contra l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la setmana vinent. Tot plegat, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia en la malversació. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 places de jutge i 47 de fiscal de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir de cara al 2027. És el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
2: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
0: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret, una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i que aquest dimecres continuarà afectant amb les restriccions de circulació i velocitat el trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calataiud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho estan vivint alguns dels passatgers.
3: Me he encontrado con esta situación que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
4: Jo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningú moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava amb 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
0: I aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga de busos de transports metropolitans de Barcelona després que el comitè de vaga i la direcció han signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Aquest acostament de posicions ha portat els sindicats a aixecar les mobilitzacions que havien convocat per avui dimecres i per altres 5 jornades del mes d'octubre. Entre els principals punts de l'acord destaca l'increment dels dies de descans fins a 10 més i la consegüent reducció de la jornada laboral, que s'acostarà a les 35 hores setmanals.

0: I avui també us expliquem que un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort en una sortida de via a la carretera C32 al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats de sistemes d'emergències mèdiques. Ara s'investiguen les causes de la sortida de via del vehicle. I abordem la crònica esportiva amb una nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
1: Football is, it can change very fast, so...
2: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
1: How we want to play, but at the end, our ambitions are much more so.
2: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició, acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. Victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitzan AS Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhchisarai turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc, Andorra, en el duel de la Lliga ACB ajornat pel temporal. Tots dos equips arriben sense marge d'error després d'haver encaixat 2 derrotes en les 2 jornades disputades. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
3: És ja un partit d'urgències perquè els verdinegres no han guanyat cap dels 2 primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa ACB. Abans del maig contra el Morabanc Andorra hi haurà la celebració, precisament, del títol aconseguit fa un mes. Però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és cué. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un equip de la zona baixa, com subratlla l'Ude Hackanson.
4: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en ACB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con 2 victorias, pero también creo que hemos jugado contra 2 buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. però bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
3: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no està donat d'alta fins aquí a 15 dies.
0: La waterpolista i doble medallista olímpica Marta Bach ha portat els valors de l'olimpisme a l'escola Betània Patmos de Barcelona. Ho fa davant d'un centenar d'alumnes de quart de primària en una sessió a la qual també hi ha assistit el president de la UFEC, Gerard Esteve, dins del projecte Valors Olímpics inspirat en el programa educatiu del Comitè Olímpic Internacional. Bach ha compartit la seva experiència. La iniciativa impulsada per la UFEC i per la Generalitat arribarà a prop d'un miler d'alumnes.
5: Poder donar el meu testimoni, explicar el meu testimoni en tots aquesta quantitat de nens i nenes és molt xulo. Crec que bueno, poder tenir referents, com és en el meu cas, femenins, que puguin anar i veure'ls in situ i que els hi puguem explicar les nostres històries, tota la nostra trajectòria, amb els valors que ens han acompanyat.
6: Està tenint un èxit brutal a totes les escoles on hem estat de tot el territori de Catalunya i la veritat és que estem molt contents perquè a través d'una matèria que és simpàtica i que tothom practica, que és l'esport, doncs els nens entenen com els valors s'han d'implementar, com hem de tenir respecte, com hem de treballar per l'excel·lència, l'esforç, la il·lusió, el treball en equip.
0: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E de Estopa, ja s'han resolt l'enigma. Sublimo al acercarme y me vacío al perderte. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per a grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Es tracta d'un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
7: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.
0: L'espai artístic Ca l'Agneta de Cervera acull Maridatges, una exposició que uneix obres de grans referents de l'art català, com Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, amb artistes contemporanis per explorar-ne les semblances i els contrastos. La mostra busca crear noves lectures i espais de conversa entre generacions artístiques perquè les influències i els contrastos obrin noves maneres de mirar l'art. Maridatges es pot visitar fins al 30 d'octubre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potencials aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
5: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar, i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
4: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest matí de dimecres. Ara ho dic bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa, doncs, d'avui. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Doncs sobre tot aquest escenari complex a l'esquerra i el seu difícil desllorigador, en parlarem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident i una avaria. L'accident ha estat a la C32 a Taià, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona. I l'avaria ha estat a l'AP7 a Roda de Barà, en sentit sud, també amb un carril tallat. D'altra banda, molt pendents, com dèiem, de les afectacions viàries que puguin provocar les tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona des de Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. I aquesta matinada s'ha desconvocat, us ho hem dit, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes. I ara anem cap a la previsió meteorològica. Volem saber quin temps ens espera avui dimecres. Un temps sembla força plàcid i tranquil a la Catalunya central. També hi ha alguns racons del prelitoral barceloní i a la Vall de l'Ebre, on es preveuen, però, boirades. Boirades que es mantindran fins a mig matí. A la resta del país, el temps serà més obert. D'altra banda, aquest migdia i tarda s'enfilarà la temperatura i a moltes poblacions passarem, atenció, dels 25 graus. Per tant, molta bonança. Aquesta tarda també s'esperen alguns núvols dispersos entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem, això sí, que no, que hi plogui.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 8:15 del matí. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat aquest matí una vintena de columnes que avancen ja des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Tornem a connectar a aquesta hora amb els companys de Canal Reus, Jordi Olària i Mireia Jansà. Bon dia, Mireia. Veig que això ja va encarrilat. No sé si heu començat ja a marxar.
2: Bon dia de nou, companys. Doncs sí, aquí ja s'han aplegat una quarantena de tractors que en breus minuts iniciaran aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar-ne tot plegat en tenim també amb el Carlos Vicente, és membre de la Permanent Nacional de Unió de Pagesos. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Carlos, explica'ns una mica quin és el plan ara, no? Què n'espereu de la jornada de protesta d'avui?
3: Bueno, el plan és el següent. Recollins, com tots sabeu, ja sortim de punts de Catalunya diversos. Aquí estem agafant totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Continuarem agafant companys del Camp de Tarragona sobre Viladordona i direcció Barcelona. Amb l'objectiu d'arribar sobre les 12 del migdia a Barcelona, on el que pretenem és anar a la delegació de govern, anar a la conselleria i anar a Palau. A Palau, i vull significativament dir per què a Palau. Hi ha moltes coses que es poden fer a la delegació de govern, que pertoca al ministeri, coses que poden fer la conselleria, que les està fent, però s'han d'anar més ràpides i s'han de poder fer, i coses que sí o sí s'hauran de fer a govern. I quan dic això, vull dir que tenim que anar a buscar el fons de contingència que vam ficar fa 3 anys degut a les sequeres, amb lo malament que ho va passar a la pagesia, perquè encara no hem millorat. Necessitem agafar aire, necessitem agafar pulmó, ens hem de preparar per aquest canvi climàtic complicat, per aquestes guerres que ens estan afectant, per tot aquest futur, per aquesta nova PAC que la tindrem el 28-29. Per tant, o apuntalem la pagesia professional de Catalunya o tindrem realment molts de problemes. Per tant, no podem estar ni tindre cap dubte si som un sector estratègic, així ho considerem, així ho considera la societat, així ho ha de considerar el govern. Per tant, nosaltres anem a Barcelona a buscar això.
2: Moltes gràcies a Carlos. També ens acompanya en Jordi Aixalà, ell és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, al Priorat.
4: Bon dia, bon dia.
2: Jordi, què suposa avui dia omplir el dipòsit del tractor?
4: Això és un dels grans problemes que tenim. Ens ha duplicat quasi bé el cost d'omplir el dipòsit de gasoil i això ens provoca que les feines són molt més cares, els nostres preus nosaltres no els podem tocar perquè el mercat no ens ho permet i això està provocant la ruïna de moltes de les nostres famílies.
2: Perfecte, Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Companys, ja ho veieu, aquí a punt de marxar cap a Barcelona, aquesta quarantena de tractors que aniran recollint més pagesos i més tractors al llarg d'aquest recorregut.
1: Gràcies, Mireia. Marxen des de Reus, però abans han recollit també ja els companys tractoristes de Terres de l'Ebre i amunt va cap a Barcelona. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia de primera hora, companys. Que vagi bé.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació que ara ens amplia el David Navarro.
6: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
7: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
6: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
8: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic, Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijóo i Abascal, es diuen PP i Vox.
6: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
9: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Doncs enmig d'aquests moviments que continuen redefinint l'espai progressista, avui posem el focus en la pregunta de fons. Per què l'esquerra, cada cop que intenta unir-se, acaba dividint-se? Què explica aquest patró que es va repetint? Ho analitzem tot seguit amb Xavier Calafat. Ell és politòleg i analista de dades. Bon dia, senyor Calafat, i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: La fragmentació de l'esquerra és un fenomen, ho deia jo ara, que es repeteix cíclicament. Bé, ho deia perquè ho diuen els experts. En aquest 29N torna a aparèixer fins i tot quan semblava que hi havia condicions per la unitat. Per què cada cop que s'intenta articular un front comú acaba emergint la divisió? Si més no entre les esquerres, insisteixo.
10: Bueno, semblaria que és així, no? I a més la cultura popular també ha instaurat aquesta cosa de que l'esquerra sempre és una cultura política fragmentada i que sempre està en lluita contra ella mateixa, no? A mi me venia a la ment, escoltant la seva pregunta, aquesta escena de la vida de Brian, d'aquella pel·lícula de Monty Python, en què deien, soy del Frente Popular de Judea, i l'altre diu, no, jo soy del Frente Judaico Popular, i quasi se acaben matant, no? La realitat també és més complexa, sobretot en Espanya, no? En Espanya tenim unes esquerres que s'han anat adaptant a les seues realitats territorials, no? Des de l'època d'Esquerra Unida i Podemos i Unidas Podemos, que van ser els darrers subjectes aglutinadors, no? I ja amb menys força a sumar en el 2023, que tratant d'aglutinar aquella amalgama d'esquerres i sobretot d'esquerres territorials que no sempre són independentistes, aquesta realitat pues, estarà fent més paleta. Aquestes esquerres territorials han crescut, han guanyat més força, con la Junta Aragonesista, con Compromís, con Més per Mallorca, i ara mateix ens trobem en un escenari de tu a tu, que aquestes esquerres territorials, també les esquerres independentistes, en aquest cas poden mirar de tu a tu a l'esquerra nacional espanyola, que es troba en un moment de màxima debilitat, no? En la qual aquesta fragmentació està fent més evident, però també ha anat perdent força. Llavors no hi ha un subjecte polític capaç d'aglutinar a tots aquests partits com si que hi ho havia abans.
1: Quin paper juga amb tot això també, però, el lideratge personal en aquesta incapacitat, deia de fer front comú? Per què a vegades acaben pesant més aquests personalismes més que el projecte compartit, no?
10: Bueno, perquè el lideratge és fonamental. Solem dir els politòlegs que les eleccions espanyoles són eleccions en 52 províncies, no? En 50 províncies i les dues ciutats autònomes, però la realitat és que s'escolleix un candidat a la presidència del govern, un candidat o candidata. Llavors, quin és el teu cap de cartell és fonamental. I si este lideratge és fort, és capaç de suplir les teues mancances com a subjecte polític no aglutinador, no? I el cas molt evident és el de Yolanda Díaz, el de Pablo Iglesias en el seu moment, que la seva força electoral, la seva força com a actius electorals dels partits, permetia als altres partits territorials, als partits més petits, plegar-se a la matriu més gran, a la matriu estatal, perquè d'alguna forma anaven a obtenir més escons. Era més rendible anar junts en aquell sentit perquè el lideratge era tan potent que permetia suplir aquelles mancances. Llavors, un lideratge potent és fonamental per això mateix.
1: Encara tenia intenció de fer-li una darrera pregunta. Amb un bloc de dretes que ja té un vot molt consolidat, quin és el risc real que la fragmentació progressista regali escons? En quines circumscripcions això pot ser més crític que passi?
10: Bueno, si abans es deia que és important entendre que les eleccions són necessàries és important recordar que hi ha un candidat a la presidència del govern i aquest candidat, per molt que no se presenti en les 52 províncies, les 50 províncies i les dues ciutats autònomes, és important per això, perquè la gent vota pensant en el candidat. Però és veritat que en Espanya impera un sistema provincial, és a dir, se reparteixen escons província a província. Hi ha províncies més grans que reparteixen més escons, que són més proporcionals, com Barcelona o com Madrid, i altres més petites, on se reparteixen pocs escons i la lluita és endiablada per obtenir un escó. Llavors, si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més cosa, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
11: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV se li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i aquest dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho han viscut alguns dels passatgers.
12: Me he encontrado bueno, pues con esta situación que se ve que no tiene solución y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
13: Yo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningún moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: Barcelona reforça el servei de metro de la línia L1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. En té més detalls l'Ester Minguell.
14: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
15: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
14: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt. Detingudes dues persones a Terrassa per barallar-se amb ganivets al carrer i ferir tres agents de la policia municipal, un d'ells d'una mossegada. Els acusen d'atemptat a l'autoritat, lesions i desobediència. Un dels detinguts, a més, també va provocar danys a la mampara interior del vehicle policial. El comitè d'empresa de l'empresa DownSud denuncia la manca de respostes de les administracions davant l'ERO anunciat per Dow Chemical, que preveu acomiadar 116 treballadors a Espanya amb una afectació especialment important a Tarragona. Uns 150 treballadors s'han concentrat a la porta de l'empresa. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
16: La partida comença ara. Dow ha presentat aquest dimarts la proposta d'acomiadament per tots els seus centres a Espanya. L'empresa química ha reduït la xifra inicial anunciada al juny de 138 a 116 treballadors. En total, la companyia dona feina a més de 700 persones a l'estat, la majoria dels quals a les plantes de la Canonja i la Pobla de Mafumet, que acumulen 687 empleats. La reacció dels representants sindicals és que el volum continua sent exagerat i ha reunit més d'un centenar de treballadors a l'entrada de les instal·lacions.
17: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat. I a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... El que demanem a l'administració és si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se. El que hem vist és... que tot han quedat en bones paraules, però hem vist particularment inacció.
16: La presentació de la documentació ha encetat el cicle de converses entre els treballadors i l'empresa i aquest divendres mantindran la primera trobada formal.
1: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anulés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
18: Football it can change very fast.
19: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
18: How we want to play. But at the end, our ambitions are much more so.
19: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
18: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Quinzenàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Baksaseir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. I a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. El Freiking Granollers ha sumat 2 punts en la visita a l'Aguas Santas portuguès. El duel de la Lliga Europea d'handbol s'ha completat amb un ajustat 31-32 en el marcador després d'un partit ajustat amb intercanvi constant de gols. El triomf, el segon en 3 jornades, apropa els granollerins a la següent ronda de la competició. Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Sublimo al acercarme y me vacío al perderte. Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes, gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
20: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
3: Mercè Bacardí.
6: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut en què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
8: La baixada de preus que tenim el sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
7: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests indrets per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 14 d'octubre. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en Xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
9: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
7: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida connectarem amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat al Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen ara 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, ens convé saber si hi ha gaires problemes a l'hora de circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
10: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que l'autopista del Maresme, la C32, hi ha trams de lentitud i aturades entre Cabrera de Mar i Tallà en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar. L'autopista P7 hi ha lentitud i aturades entre la Roca i Parets del Vallès i entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha retencions a Granollers i de Lliçà de Vall a Mollet en sentit Barcelona. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badí i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona i entre Esplugues i Cornellà en sentit Sitges. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat i a l'Hospitalet en sentit Barcelona. I situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. Aquesta matinada s'ha desconvocat, per cert, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa, doncs, sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes d'octubre. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps. Ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, dia tebi i dolç. A veure, explica'ns.
11: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, tornarà a ser una jornada, podríem dir, de primavera, pel que fa a la temperatura, fins i tot una miqueta més alta que la d'ahir, això aquesta tarda. Sí que el matí està despertant humit, està despertant frescal, com toca per un 14 d'octubre, però no per tirar coets, no està sent un matí que s'hagi de posar marxa a la llar de foc, perquè ens entenguem, perquè la temperatura fins i tot arran de mar ja és agradable. El que sí que podem dir és que aquesta humitat elevada que tenim a gran part del país s'està traduint en molts bancs de boira, núvols baixos, un ambient enrarit, humit i carregat, sobretot a les comarques interiors, déu-n'hi-do, totes les cubetes de les fondalades a la Catalunya central, de la Conca de Tremp, per exemple, també de la Vall de l'Ebre, amb aquesta boira que a hores d'ara és present. No ha de durar gaire, cap allà a les 11-12 del migdia s'acabarà retirant i aixecant, i per tant la tarda serà més aviat assolellada a tot el país, des del Pirineu fins a la costa. Hi haurà alguns núvols que simplement esquitxaran el cel, bàsicament a les comarques del prelitoral. I aquesta tarda, doncs, aquesta definició d'ambient tebi, ambient dolç, ambient de bonança, ambient molt agradable, avui serà una tarda perfecta per fer activitats a l'aire lliure, per exemple. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Un Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
8: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
7: A banda de la mobilització dels pagesos, molt pendents també aquests dies d'aquesta precampanya on estem ja immersos. I és que després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. Ens ho amplia tot plegat el David Navarro.
12: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
13: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
12: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
14: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N, l'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
12: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
7: Precisament, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
15: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
7: De moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
7: 8 i 12, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
16: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
7: Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 places de jutge i 47 de fiscal de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir per al 2027. És el nombre de places de jutges més alt de l'Estat empatat amb Andalusia i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
17: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
7: I avui també us expliquem que en l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el papa Lleó XIV se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El papa Lleó XIV està ingressat a la 10a planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies.

0: interessants.
1: Molt bé, Helena, es mantenen els retards aquesta hora poden anar dels 15 als 30, 35 minuts, però la situació s'ha normalitzat molt aquest matí i dista també molt dels moments caòtics i de confusió que es van viure a l'alta velocitat ahir dimarts. I tot plegat perquè estan sortint tots els AVE programats per Renfe. La companyia ferroviària el que està fent ara és acoplar dos trens i així garantir una doble composició i que no es perdin places en una única circulació. Continua i es manté, segons el previst, també aquest vespre s'incorporaran al servei dos trens en composició senzilla, són dos trens sols, són exactament l'AVE 3180 Barcelona-Madrid i el 3190, cosa que afavorirà i millorarà molt el servei de l'alta velocitat. Però ja et diem, Helena, que les coses s'han millorat molt, els trens de l'AVE de Renfe estan sortint, pel que fa a les altres operadores, en el cas d'Irios s'han suprimit 4 trens i en el cas d'Oigo també ha hagut d'adaptar el seu model, la seva línia de transport a les circumstàncies actuals. Dues coses importants, dues novetats a aquesta hora, Helena, i és que en el tram afectat els trens podran circular 160 km per hora. Ahir eren de 80 km per hora, així que es preveu una millora progressiva del servei d'alta velocitat a les hores vinents, mentre no hi ha data per a la retirada del comboi incendiat. Renfe ja avisa que es tracta d'una operació molt complexa i que s'estan investigant les causes.
2: Doncs gràcies, Anna, per aquesta última hora, aquesta millora de mica en mica per als soferts usuaris de tren i en concret, en aquest cas, de l'AVE. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 d'aquest carrer. Hi han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. Inhabita les Terres de l'Ebre perquè el projecte de gigafactoria de Móra la Nova podria quedar aturat si canvia el color del govern central. Una infraestructura clau pel territori que se sumaria a la de Tivissa i també al nou centre de dades que es projecta a Flix. Tot plegat ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. Ens ho explica l'Albert Pasqual, de Canal 21 Ebre.
3: Les màquines ja treballen als antics terrenys d'Ercros per fer realitat el nou centre de dades que Summer Group impulsa a Flix. Una inversió estratègica de més de 1.000 milions d'euros que, segons l'alcalde Francesc Barbero, ha de permetre recuperar el fil industrial del municipi i de la comarca.
4: Reprendre el fil industrial i de creació de llocs de valor associat que sempre té qualsevol instal·lació industrial a Flix, especialment, que havíem quedat doncs, certament sota mínims després del tancament d'Arcos a principis del 2023.
3: Este equipament, juntament amb la gigafactoria projectada a Móra la Nova i Tivissa, ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. El Centre de Dades i Intel·ligència Artificial de Flix generarà un centenar de llocs de treball i nous ingressos fiscals per al municipi.
2: I com us estem dient des de primera hora, avui estem molt pendents aquest matí de Unió de Pagesos i de la tracturada que ha convocat a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia al centre de la capital catalana. Una d'aquestes tracturades arrenca hores d'ara des de Cervera, a la Segarra, i allà hi tenim a l'Héctor González i a la Cel Márquez de Lleida Televisió. Bon dia, Cel. Quina és la situació aquí a hores d'ara? Veig que els tractors, encara estan de moment aturats, eh?
5: Bon dia, així és. La pagesia torna a mobilitzar-se per reclamar solucions per l'encariment dels costos de producció i denunciar les dificultats que arrossega el sector. Des d'aquí Cervera sortiran diversos tractors fins a Barcelona per unir-se a la manifestació convocada per Unió de Pagesos. Per parlar-ne tenim aquí el Pol Torra de Flot, pagès de la Segarra i membre d'Unió de Pagesos, que ens explicarà les principals reivindicacions i el motiu de la mobilització. Bon dia, Pol.

0: Com afronteu aquesta mobilització i què és el que us ha portat a tornar a sortir a Barcelona amb els tractors?
1: Hola, molt bon dia. Nosaltres doncs, esperem com a Unió de Pagesos, juntament amb les altres entitats que s'han sumat a la nostra protesta, doncs, reunir un centenar de tractors a Barcelona i presentar doncs, totes les nostres queixes i tot el nostre seguit de reivindicacions que portem temps i exposant i que ara doncs, es veuen incrementades no, per als últims increments de costos que hem tingut que deixen el sector en una situació límit.
0: Un dels principals motius és l'encariment dels carburants. Com us afecta això el dia a dia?
1: Doncs sí, els carburants se'ns han augmentat, pràcticament estem pagant el doble que fa un any pel mateix gasoil, amb la qual cosa ens és molt difícil doncs, seguir produint amb aquestes condicions i també hem de pensar que a darrere hi van altres increments de preu com poden ser, per exemple, els adobs. Els adobs, ara mateix un adob estàndard amb un cereal de secà està costant uns 250 euros per hectàrea. Això és un valor que no s'havia vist mai i ens impossibilita doncs seguir fent la nostra activitat. Nosaltres ens trobem una clara posició de desavantatge envers al sector intermediari i per tant no podem traslladar tot aquest augment de costos que estem tenint al valor del nostre producte.
0: Ara aquí podem veure en imatges que han arribat ja els tractors des de Lleida, que han passat per Fondarella, Tàrrega, fins a arribar aquí a Cervera. D'aquí en sortireu tres. Què és el que voleu mostrar amb aquesta arribada de tractors fins a Barcelona? No és una cosa gratuïta.
1: No, i tant. Al final, tot l'esforç que suposa no, doncs baixar fins a Barcelona una temporada com estem ara, que estem amb sembra, que estem acabant d'aplicar DOPS, i a més el preu del gasoil que tenim, doncs són hores de tractor, però volem mostrar que realment el sector està en una situació límit. Estem patint molt. Mostrar doncs, el nostre descontentament amb tot el que s'està fent fins ara i demanar d'una manera amb molta força tot el que nosaltres necessitem per continuar exercint la nostra activitat.
0: Moltes gràcies, Pols. Doncs aquesta és la situació que porta els tractoristes a mobilitzar-se fins a Barcelona. Es manifestaran davant del Palau de la Generalitat, la delegació del Govern i la Conselleria d'Agricultura amb l'objectiu de que les seves reivindicacions es tradueixin en objectius reals.
2: Gràcies, Cel, per aquesta última hora. També aquesta columna que ha de sortir de les comarques de la demarcació de Lleida, que surt des de Cervera, però que també han recollit altres pagesos de tota la comarca, de tota la demarcació, dèiem. Gràcies, companys, doncs, per la fotografia també des de la Segarra.

0: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va cobrir la llauna, va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
1: Football can change very fast, so
2: el futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
1: How we want to play, but at the end our ambitions are much more so.
2: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria també del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són sisens a la taula. Per contra, el Kitsanàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhçeşehir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, a la Europe Cup, ara ho dic bé, a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. Mac Clang, amb 22 punts, va liderar la notació de l'equip. I arribarem a 9:15 amb la cultura, després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum que serà el desè. La maqueta és el nom d'aquest seu nou treball. Es tracta d'un doble disc... que es posarà en prevenda aquest diumenge i que es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I ja coneixem els nominats dels Premis Butaca, els guardons de referència de les arts escèniques que enguany arriben a la seva 32a edició. L'Amor venia en taxi, de La Cubana, lidera amb 9 nominacions, seguit del Barquer, del Teatre Lliure, i La mort i la primavera, de La Veronal, amb 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí figuren entre els directors nominats. Entre els intèrprets destacats, Josep Maria Pou, Francesc Garrido, Àngels Guinyalons i Marta Angelat. La directora dels guardons, Glòria Cid, n'ha parlat al programa 180 graus de la xarxa.
3: Jo vaig començar amb 20 anys i ara en tinc 52 i et dic jo que no pensàvem que arribarien tan lluny. Però és veritat que la professió sempre ha valorat molt el vot del públic. El públic no guanya ni perd res votant i triant el que més li ha agradat. I aquest vot sincer, en el fons, és el més democràtic i la professió sempre l'ha rebut molt bé i nosaltres contents de continuar.
4: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
5: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrania.cat.
6: Sabies que...
7: Saps quin és l'origen del Tipex? La inventora d'aquest article tan important a la papereria va ser Beth Nesmith Graham, que l'any 1946 va començar a treballar després del seu divorci per poder subsistir. Contractada com a secretària al Texas Bank and Trust, va ser on es va adonar que era molt difícil esborrar o dissimular els errors comesos en mecanografia documents. Per guanyar-se uns diners extra, es va oferir a pintar les finestres del banc durant les vacances. I fent aquesta tasca, es va adonar que qualsevol error en els marcs quedaven corregits en aplicar-li una capa de pintura blanca. I va pensar que podia fer el mateix amb les errades als documents. Beth va preparar una barreja casolana de pintura blanca i aigua per provar-la als documents fins a trobar la fórmula adequada. Amb l'ajuda del professor de química del col·legi del seu fill, el 1956 va aconseguir desenvolupar un compost que tenia la capacitat de cobrir qualsevol error sobre el paper gairebé sense deixar rastre i que, a més, s'assecava immediatament. Així que va crear la seva pròpia marca per vendre'l sota el nom de Liquid Paper. A l'any 1968, el seu Tipex ja era molt rendible i a l'any 1979 va vendre la seva empresa i el seu revolucionari producte a Gillette Corporation per 47,5 milions de dòlars. Va morir un any després, quan només tenia 56 anys, per la qual cosa el seu fill va heredar tots aquests diners i va donar la meitat a obres benèfiques.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen hores d'ara des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
10: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
0: S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
11: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
0: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida tornarem a connectar amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El president del govern, Salvador Illa, viatja avui a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aprofitarà la trobada per demanar a la Comissió Europea més sensibilitat amb les especificitats del sector primari català. De seguida, connectarem en directe amb Brussel·les a la prèvia d'aquesta visita. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem destacant des de primera hora. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà també pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana. A banda, està clar d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà aquesta protesta. A Vic, pendents de la marxa, hi tenim el Miquel Giol i l'Eudald Puig del Nou TV. Bon dia, Eudald. Quina és la situació aquí ara mateix a Vic? A punt de marxar o encara no?
2: Sí, bon dia. Aquí ara mateix, al punt de concentració aquí a la capital d'Osona, aquí a Can Pamplona, de moment comencen a arribar aquests tractors. Per ara n'hi ha dos, però s'espera, esperem-ho, que en vagin venint alguns més. De moment n'hi ha dos i un d'ells és el que porta l'Oriol. Oriol, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tot a punt per baixar a Barcelona.
3: Sí, avui ens han llevat d'hora i cap a Barcelona que anem.
2: Què és el que demaneu? Per què baixeu a Barcelona?
3: Bueno, tenim... Hi ha moltes coses enquistades doncs, de fa molts anys, però ara principalment doncs, demanem un ajut directe de 17.000 euros per UTA per tota la pagesia catalana, ja que portem un any molt complicat, una sequera extrema que ha faltat molt a tot tipus de cultius. Llavors creiem que tots els sectors estan afectats i que aquesta ajuda directa és molt necessària doncs, per tota la pagesia. Per altra banda, doncs, també demanem un gasoil professional, ja que l'efecte doncs, de globals de les guerres i tot plegat doncs, també fa que aquest combustible cada vegada sigui més car i ja fa molts anys doncs, que demanem aquest gasoil professional que sigui d'un IVA reduït i que sigui un cost més estable per la pagesia, a part doncs, de temes de burocràcia, l'accés de fauna salvatge, que aquest any tenim un repunt de senglars a tot Catalunya degut a la sequera, poder estaven quiets i ara han sortit tots i ens estan rebentant els camps. Llavors, bueno, les comarques ramaderes poder no estan tan afectades perquè la ramaderia, amb sort, encara és d'un dels sectors doncs, que funciona i que els preus doncs, són adequats, tot i que els costos han augmentat molt, però sí que hi ha zones de Catalunya com pot ser el sud, amb l'olivera, amb la vinya, sobretot, l'arròs, cereal també, doncs, que l'augment de costos doncs, és criminal i està en perill doncs, la seva viabilitat.
2: Oriol, ara per ara sou només dos tractors. No sé si espereu que n'hi hagin més camí cap a Barcelona des d'aquí a Osona.
3: Bueno, ha set decisió d'última hora. No teníem previst baixar, però avui al matí ens hem trucat i uns quants i va, baixem al final, que hi van, bueno, van poder acabar la feina i això. I ara estem pendents que arribi algun company més i llavors ens trobarem a Mollet amb companys del Vallès.
2: Doncs Oriol, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la baixada a Barcelona.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs ja ho veieu, aquesta és la situació que respira ara mateix aquí a Vic, a la capital d'Osona. De moment, dos tractors que ja enfilaran camí d'aquí a ben poca estona cap a la capital catalana.
1: Doncs gràcies, companys del Nou TV, aquesta nova columna també que ha de marxar, que anirà també, passarà pel Vallès i recollirà a Mollet altres companys pagesos d'aquella zona. Gràcies, doncs, per la fotografia també del moment. I enmig d'aquesta nova tracturada reivindicativa ens volem fixar en el camp, però des d'un altre angle, des d'un altre vessant, el de la formació. Com es prepara la nova generació de pagesos en un moment de crisi i transformació del sector com és el que estem vivint ara? Li preguntem a la Marisa Amo. Ella és directora de l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura. Ubicada al Maresme, a Cabrils, aquesta escola forma part de la xarxa d'escoles agràries de Catalunya que, en conjunt, tenen prop de 700 alumnes matriculats. Marisa Amo, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
4: Bon dia, moltes gràcies, Helena, a vosaltres per comptar amb les escoles agràries.
1: Ho dèiem ara, avui la pagesia torna a sortir al carrer. Segona manifestació en pocs dies. Recordem que a Lleida dels tractors també es van manifestar no fa gaire. Des de l'àmbit formatiu, com es viu aquest malestar? Els alumnes també perceben aquesta sensació de límit que travessa el sector agrari?
4: Sí, evidentment, tot el que passa en el sector arriba a les escoles. Si les escoles agràries es caracteritzen per alguna cosa, podríem destacar precisament per aquesta cercania que tenim amb el sector. Ens coneixem pràcticament. Totes les escoles tenen una especialització i coneixen els seus productors, cooperatives i el sector que tenen al voltant, i això ho viuen els nostres alumnes. Sí.
1: El llistat de greuges que plantegen els pagesos, ho estem sentint des de primera hora, des de que plantegen els pagesos en actiu, és molt ampli, ho deia, ho sentíem des de primer moment. I els joves que es volen dedicar a la pagesia avui, quins són els principals obstacles que es troben? Què us diuen? Què és el que els preocupa? Quins són els pals a les rodes que han de sortejar, en tot cas?
4: Bueno, no hi ha un únic obstacle, no? És una suma de factors. El principal és l'accés a les terres, la necessitat d'una inversió forta per començar, la rentabilitat, es pregunten, em diré això, però serà rentable, no? La burocràcia, és veritat que és molta, i sí que fa també una certa incertesa al canvi climàtic, si serem capaços d'adaptar-nos. Estic convençuda que sí, però necessitem un recolzament formatiu i un canvi de paradigma i de portar una finca com si fos realment una empresa, que és el que és, una empresa.
1: Parlant de canvi climàtic, és una de les preguntes que també li volia formular. Com s'està adaptant el sector i la formació a aquesta nova realitat? Quins nous models de producció s'estan obrint pas en aquest sentit?
4: Pues hem de pensar uns models de producció que siguin més eficients, més rentables i eficients. Eficients amb els insums. Necessitem aigua per produir, però aquesta aigua la necessitem tothom, també la necessitem per beure, per viure. Llavors hem de ser més eficaços amb els sistemes de reg. Ja no podem pensar en fer un sistema de reg qualsevol, ha de ser un sistema de reg eficient. I per saber si és eficient necessitem recolzar-nos en tecnologia que ens ajudi a passar a saber què està passant amb aquesta humitat del sol que no veiem, no? I llavors hem de formar a futurs pagesos que es tinguin, que sàpiguen fer servir aquestes eines i prendre decisions per disminuir costos, aigua, insums, i que en tinguem per tots. Ens hem de transformar digitalment, però això ja està passant. Els nostres agricultors ja estan formats, han de continuar formant-se, i per això les escoles agràries són un factor important en aquesta formació d'inici i de continuació, perquè també formem el sector contínuament durant tota la seva trajectòria.
1: I això és el que necessita. I sobretot, Marisa Amo deia, perquè aquesta feina torni a ser exitosa i torni a ser engrescadora per a molta joventut. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a tu.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns i que avui dimecres continuarà encara amb restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa durant unes quantes setmanes, o si més no, durant uns quants dies. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ens deies fa una estoneta que la cosa millora respecte a ahir, eh?
5: Sí, Helena, la situació s'ha normalitzat a aquesta hora i tot i que es mantenen els retards, aquests oscil·len entre els 15, els 30, 35 minuts, han sortit tots els trens AVE programats per Renfe, la qual cosa contribueix i molt a normalitzar aquesta fotografia que dista i molt dels moments de caos i confusió que es van viure ahir dimarts. Què està fent Renfe en aquests moments? Doncs està acoplant dos trens per garantir la doble composició i d'aquesta manera no es perdi cap plaça per un passatger en un sentit únic de circulació. D'altra banda, i a partir d'aquest vespre, es preveu també la incorporació de trens de composició senzilla. Dos trens a partir del vespre, diem, circularan amb normalitat segons la programació prevista i sense necessitat de fer-ho en doble composició. I com deia, podem dir, Helena, els usuaris respiren ja alleugerits perquè poden agafar els seus trens.
6: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 9:15 a les 9. Esperem que tot el retard sigui aquí perquè, clar, a 4:15 hem de ser a Madrid segur. Vull dir, esperem que la cosa millori i puguem arribar a l'hora.
7: Sí, voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27. y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
5: Un altre dels factors que contribueix a normalitzar la situació és que els trens circulen en el tram afectat a 160 km per hora. Ahir, el topall d'aquesta velocitat era de 80.
1: Gràcies, Anna i Lluís, per aquesta última hora des de l'estació de Sants, en concret des de la part que afecta a l'AVE. Gràcies. Fins després.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens amplia el David Navarro.
8: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
9: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
8: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
10: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N, l'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
8: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Precisament l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
11: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Sigui com sigui, de moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
12: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels fons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: I marxem ara cap a Bèlgica perquè el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. Seguint aquesta visita a la capital belga, hi tenim el Marc Pijuan i la Mont Carvajal. Bon dia, Mont. Explica'ns en què consistirà aquesta visita de Salvador Illa aquí on esteu vosaltres.
13: Bon dia, Helena. Doncs així és. A banda de tot això que has explicat, aquest és el motiu principal de la visita d'Illa a Brussel·les, però de moment participarà aquí, darrere nostre, al Parlament Europeu, on se celebra avui i acaba la sessió plenària del Comitè de les Regions. Comença a les 9, d'aquí ben poca estona, i el tercer dictamen que s'ha de votar va sobre l'acceleració industrial. Quan haurà acabat el ponent, s'obrirà un torn de paraules i és aquí on el president Illa té previst d'intervenir. De tota manera, també aquests dies estan passant diferents activitats aquí a Brussel·les, amb molta representació del món local català. Aquest matí, per exemple, representants de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis participen en taules rodones i debats i comparteixen inquietuds amb altres col·legues europeus. Per exemple, l'ACM participarà en una sobre economia circular i l'ús de la roba de segona mà, com ens ha explicat la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i ponent d'aquesta xerrada, Meritxell Budó.
14: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
13: I després Illa també té previst reunir-se amb representants de la Comissió d'Agricultura per explicar-los la posició catalana envers la nova política agrària comuna prevista pel 2028-2034.
1: Era Mont Carvajal des de Brussel·les. Hem tingut un petit problema de connexió. Abordem ara la crònica esportiva quan falten 9 minuts per arribar a les 9. I ho fem amb la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. Cristina Álvarez, molt bon dia.
15: Molt bon dia. Doncs sí, per 1-4 al camp del Galatasaray. I això que van ser els turcs els que es van avançar al marcador. I just després que el VAR els anul·lés un segon gol, als locals el Barça es va sobreposar i va aconseguir empatar el partit abans del descans amb un gol de Cancelo. Ja al segon temps van completar el marcador els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi, a més d'una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Desena victòria consecutiva per als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
16: Football can change very fast, so
17: el futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
16: How we want to play, but at the end our ambitions are much more so.
17: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
16: You win the big titles and this is we are working every day for that.
15: Amb aquesta victòria i a l'espera que es completi la fase Lliga, la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions, el Barça lidera la classificació amb 6 punts i té, a més, un balanç de 9 gols a favor i només 2 en contra. També compten els partits per victòria l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui, en aquesta segona jornada, hi ha un parell de partits ben interessants. Són el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. A més del Barça de futbol, també va guanyar el Barça de bàsquet. Va aconseguir una victòria al Palau Blaugrana sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són 600 a la taula, amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitsanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Başakşehir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart, quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A la Europe Cup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76 a 91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip, que al darrer període va arribar a obrir un forat de 20 dins del campionat Portugal i s'ha assegurat matemàticament la primera posició del grup. Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia han estat els golejadors del conjunt dirigit per Pere Vàries. Càndid Ballart valora el bon inici a la competició.
18: Començar un campionat mundial amb dues victòries consecutives davant d'un tot un Itàlia i tot un Portugal, que serà en teoria un rival directe, ens dona moral, ens dona confiança, ens dona ganes de seguir cada partit competint encara més, no?
15: Doncs triomf de mèrit sobre Portugal. Avui el rival de la selecció espanyola serà Suïssa.
19: Doncs vinga, més fàcil jo crec avui,
15: sí,
19: Cristina?
15: Segurament, sí.
19: Vinga, gràcies. Vinga, fins demà. Demà. Després de tres setmanes de misteri en què Stop ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
20: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
19: Es tracta d'un doble disc que en el

El primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per a grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I el disc Alegria d'Antònia Font és el millor disc en català del segle XXI, segons la revista Enderroc. El rànquing, elaborat per celebrar el número 400 de la revista, destaca Alegria per davant de 10 milles per veure Una bona armadura de Manel i Agost dels Pets. Entre els 10 primers també hi ha treballs de Maria Arnal i Marcel Bagès, Roger Mas o Mishima. Aquesta llista, encapçalada per Antònia Font, l'han elaborat, de fet, 50 periodistes especialitzats d'arreu dels països catalans. Amb alegria, doncs, ens acomiadem. Bon dimecres. Fins demà, que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, les diferents columnes ja han iniciat el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com ara els costos disparats dels preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Escoltem ara Jordi Castellnou, coordinador d'Unió de Pagesos del Baix Camp, en declaracions avui a la xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar, i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
1: De fet, la concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. I també la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar així les aturades previstes per 5 dies més aquest mes d'octubre. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I Renfe espera recuperar aquest dimecres alguns serveis en composició senzilla de l'alta velocitat Barcelona-Madrid després de l'incendi de dilluns en la motriu de cua d'un AVE que anava de Madrid a Figueres a l'altura de Ricla, Saragossa. La companyia mantindrà un dispositiu adaptat a les limitacions del tram afectat mentre prepara la retirada del tren incendiat. I en aquest sentit, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards als trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que l'extrema dreta s'alimenta de la por als canvis i ha defensat que la política s'ha de fer amb arguments. Ho ha dit en un acte a Brussel·les sobre Europa i prosperitat compartida, on ha reivindicat la Unió Europea com un espai de llibertat i una eina clau per generar creixement. Ella també ha vinculat la prosperitat a l'accés a l'habitatge i ha defensat la necessitat d'intervenir i regular el mercat per tal de revertir la crisi actual. I un home d'uns 95 anys ha mort en un incendi en un habitatge del districte de Sants-Montjuïc a Barcelona. El foc es va declarar ahir a la tarda en un pis situat al carrer Portbou i els bombers de Barcelona el van poder extingir al cap de poca estona sense poder salvar la vida de l'home.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

Bon dia, el Prat, és dimecres 14 d'octubre del 2026. Quan passen ara mateix 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Torna el cicle de Lovelace 2026 i enguany ens convida a mirar el cel, els aiguamolls i els espais naturals del nostre entorn amb una nova perspectiva. Sota el títol Més enllà dels ocells, la programació d'aquesta tardor posa el focus en l'ornitologia com a eina per entendre també els ecosistemes, els canvis ambientals i la relació entre la natura i la societat. Avui us explicarem totes les activitats del cicle i també com hi podeu participar. I like birds.

0: Després d'això, començarem a conèixer les propostes del Quinto Tapa 2026, avui amb el nou cèntric, l'Acadèmia Emilio Sánchez i la nova Primavera. Comencem. El control tècnic Sergio Villar i Marc Rubio, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Vinga, doncs anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem el cap dels serveis informatius, Lluís Rodríguez. Què tal? Benvingut.
1: Què tal? Molt bon dia, Aïssa. Doncs hem de començar parlant de que avui i demà, si aneu a la plaça de Catalunya, doncs veureu que el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la Farmacèutica Sandoz i la Fundació Ictus impulsen la campanya divulgativa i sanitària La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, amb diverses activitats. L'objectiu és sensibilitzar la població sobre la importància de conèixer els factors de risc associats a aquesta malaltia i per això, tant avui com demà, s'instal·la en aquest espai, a la plaça de Catalunya, com dèiem, una unitat mòbil on farmacèutics ofereixen els seus serveis gratuïts de 10 del matí a 2 del migdia i també a la tarda de 4 a 2 quarts de 7. Allà la ciutadania podrà informar-se sobre els riscos de malaltia, però també aprendre a utilitzar l'aplicatiu de La meva farmàcia. I d'altra banda, per complementar-ho també, avui a les 10, a la sala d'actes del centre, que farà una xerrada en aquest cas, que anirà a càrrec del doctor Pere Cardona, director de la unitat d'ictus i del programa neurovascular del Servei de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge. Al marge d'això, més qüestions també que seguim repassant també avui. Des d'aquest dilluns es pot consultar el cens electoral pels comicis del proper 29 de novembre. El tràmit es pot fer per diverses vies, per exemple, la via telemàtica, per això cal disposar del certificat digital o del sistema clave i accedir al tràmit de consulta d'inscripció al cens electoral. D'altra banda, també per telèfon al 901-101-900 i per últim també doncs, a l'Ajuntament. Podeu consultar-ho al parc.cat, però també de forma presencial, si voleu, a l'OIAC, a l'Oficina d'Atenció i d'Informació Ciutadana a la plaça de la Vila en horari de dilluns a divendres de 9 a 2 quarts de 2 i també de dilluns a dijous, en aquest cas en horari de tarda de 2 quarts de 5 a 7 del vespre. Recordem que és important si sobretot si us heu mudat o heu canviat d'adreça o per exemple, ara que hem tingut canvis de noms de carrers recentment, com de Fermí Marimón, penso, no? Doncs és important que fem aquest tràmit de revisar que estigui tot d'acord, que estigui tot perfecte, perquè si no, no podrem votar el proper 29 de novembre. I és important que el procés per presentar reclamació finalitza dilluns vinent, per tant, no hi ha gaire temps. Així que, doncs...
0: ara ho mirarem.
1: Aquestes són les vies per mirar-ho.
0: Molt bé.
1: D'altra banda, encara més coses també que us portem avui. Està desconvocada la vaga per ser l'autobús. Recordem que avui hi havia una nova tongada de protesta, també 5 dies més d'aquest mes d'octubre, doncs finalment ha quedat desconvocada perquè hi ha hagut doncs, acord entre direcció i sindicats de TMB. Recordem que entre les protestes, entre les mesures que reclamaven per part dels sindicats hi havia les 35 hores setmanals, doncs finalment s'ha aconseguit, així com també 10 dies extra de descans pel personal d'autobusos de TMB. Recordem que tot plegat s'ha signat amb un nou conveni col·lectiu que doncs, tindrà una vigència de 4 anys en total. I d'altra banda, per últim, parlem de la temporada del Teatre de l'Artesà perquè ha tornat a tenir una resposta contundent per part de l'estrania del Prat. La cartellera ha venut poc més de 3.000 entrades a través de 677 persones i més del 82% són d'aquí del Prat. A més, la mitjana de compra de la gent del Prat és de 5 entrades per espectacle.
0: Déu-n'hi-do. És una barbaritat.
1: Hem de dir també que les propostes estan molt bé. Aleshores, això sí. L'estrania doncs, ho nota, no? Perquè fa, per exemple, els espectacles que han tingut més èxit i que, de fet, ja han penjat el cartell d'exaurit. La mort i la primavera i també fronteres. A més, també hem de destacar que els espectadors més veterans continuen sent els més compradors, encara que un 12,4% de les vendes inicials han estat també per part de persones usuàries noves, és a dir, que s'incorporen en aquest cicle per alguna manera.
0: Molt interessant.
1: Doncs tot això, com sempre, més qüestions que us anirem explicant al llarg del matí i també a la una al Partes Notícia.
0: Gràcies, Lluís, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: obrim la finestra esportiva. Nil Piera, què tal? Benvingut.
1: Hola, Isa, bon dia. Bé, bé. Escolta, avui vull inaugurar un format de cara als pròxims dies en els quals em toca entrar a Planeta, que és començar dient quants dies queden pel partit contra l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Compte enrere, no? Com a l'Instagram. D'acord.
1: És una xifra rodona perquè en queden 15. Val. Per tant, em sembla un moment oportú per instaurar aquesta dinàmica i així anar situant a la gent cada matí i posar una mica més d'emoció.
0: És la cita, és la cita, com dèiem, és la cita de l'any i segurament durant molts anys ens en recordarem d'aquesta cita i per tant em sembla molt bé.
1: Hem d'esprema una mica. Ja que tenim contingut fresc d'esports, doncs és moment de treure-li sortida.
0: 15 dies,
1: 15 dies, eh? Per tant, 15 dies per aquest AE Prat Athletic Club de Bilbao. Mentrestant, però, els de Cristian Gómez continuen centrats a la Lliga Elite, on avui tornen a jugar. Ho faran a partir de les 8 del vespre, quan visitaran el Castelldefels al Municipal dels Canyars, un partit que va quedar ajornat a causa d'aquest partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei, que correspon a la segona jornada de Lliga Elite. De fet, ja en va parlar Cristian Gómez, només acabar el partit de l'altre dia, que confirmava la classificació del Prat a la següent ronda de la Copa del Rei.
2: El miércoles pues tendremos que gestionar las cargas, ver cómo han acabado hoy, también pensar que tenemos gente que trabaja, que al final pues trabajas y tienes que ir a competir después por la tarde, pero creo que lo haremos bien y los que salgan el miércoles estoy seguro que van a competir bien. Y ahora hay que, lo que he dicho antes, dejar de pensar en el Athletic Bilbao porque tenemos la liga. Si nos confundimos, si estos tres partidos solo estamos pensando en el Athletic Bilbao, nos vamos a llevar tres hostias, como mal se dice.
0: Mentalitat, és clar i contundent,
1: mentalitat, sí, sí, clar i català, que es diu. Mentalitat xolista, més, de partido a partido.
0: Clar, és que és molt difícil, gestionar mentalment aquesta situació.
1: I l'apunt també és interessant del desgast físic que suposa haver d'anar a treballar i després posar-te a competir. Que
0: totalment.
1: Suposa també un extra no només físic, sinó també mental, de vés a saber la situació de cada futbolista,
0: si
1: la feina que tingui i tal. Bueno, el cas és que el partit es podrà seguir en directe a través del Prat Esports, aquest cop acompanyats del Manolo Gol i l'Agustí Farizo. Per tant, tàndem de...
0: A quina hora?
1: De confiança a partir de les 8 del vespre.
0: Molt bé.
1: Tàndem de confiança per seguir un partit important pel Prat, que amb 3 partits endarrerits no pot donar-se el luxe de despenjar-se a la classificació. De fet, en cas de guanyar avui, ja entrarien en places de promoció d'ascens, amb 2 partits encara pendents per disputar. Per tant, la situació, que és prou favorable, si el Prat guanya el partit d'avui, torna a posar-se a la part alta de la taula classificatòria. Clar. I mentalment també és una qüestió que ajuda després a enganxar-te un cop hagis de recuperar tots els partits. Va, més coses, perquè aquest cap de setmana també vam tenir competicions de gimnàstica rítmica. A l'Associació Esportiva Rítmica Prat Cor Blau va participar a 3 torneigs diferents, la Miranda de Vegas, el Trofeu Club Rítmica de Viladecans i la segona fase de la Copa Base de Manresa. Èxit rotund a totes les competicions, amb 3 medalles d'or, 4 de plata i 2 de bronze. Uns resultats que repassarem després amb més calma al Prat Esports, on avui, per cert, també conversarem amb la Prat Delta League, una lliga de futbol 5 amateur que junta els caps de setmana diferents pistes de futbol del Prat per donar-li un toc competitiu als partits que normalment disputen entre amics.
0: Per tant, molt bé.
1: Una lliga que s'ha creat per aquestes patxanguetes que
0: sí,
1: de caps de setmana, doncs, tenir un al·licient competitiu a l'hora de que valgui la pena baixar de casa.
0: Sí, a veure, alguna motivació has de tenir, imagino que està molt.
1: La motivació. I res, ja per anar acabant, Issa, com és dimecres, també és dia de Fanzin 11, avui parlarem amb l'Andrea Perdiz, és una comunicadora que es dedica al futbol sala femení, i amb ella comentarem les grans desigualtats i les dificultats que té aquest esport per guanyar exposició.
0: Molt bé, doncs ben interessant el menú del Prat Esports del dia d'avui. Nil, gràcies.
1: A tu.
0: Adéu.

0: Doncs anem a conèixer quin temps ens espera de cara a les properes hores, com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una situació molt plàcida i més aviat tranquil·la aquest dimecres, sense pluges al nostre país. Però això sí, amb alguns moments de núvols una mica més abundants aquest matí, sobretot a les comarques de la Catalunya central, del Prepirineu, de la Conca de Tremp, també a la Vall de l'Ebre o a les comarques de Ponent. Són núvols baixos o boires que hi ha hores d'ara però que s'han d'anar dissipant amb el pas de les hores. La tarda tindrà simplement alguns núvols molt poc destacables, especialment ja més cap a les muntanyes del prelitoral, com dèiem, sense pluja, i la temperatura s'acabarà espavilant força. De fet, aquesta tarda farà més calor i tot que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui la mobilitat no té tantes afectacions com ahir. Rodalies funciona amb limitacions de velocitat. S'està reprenent també aquesta alta velocitat i la resta de transports sembla que funcionen amb normalitat, amb la notícia que us ha explicat el cap dels serveis informatius d'avui. Ha estat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB, que recordem que encara quedaven uns dies de vaga. Finalment s'ha arribat a un acord, sobretot per aquesta jornada laboral de 35 hores setmanals i més dies de descans que demanaven els treballadors de l'empresa, i per tant funciona amb normalitat aquest servei que ens connecta també al Prat directament amb Barcelona. Anem a veure com estan les carreteres, les vies d'entrada i de sortida de la capital catalana. Ferran Aràndiga des del RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres recordant que tenim doncs aquestes tracturades i marxes lentes en direcció a Barcelona que a hores d'ara doncs en general no deixen gaires incidències, però sí que durant les properes hores s'espera que col·lapsin força les carreteres. A hores d'ara hi ha una marxa lenta a la A2 a Ribera d'Ondara que sí que deixa retencions d'un quilòmetre, també una segona marxa lenta en aquest cas a la AP7 a l'altura però de Torredembarra. Per altra banda tenim dues incidències destacades, una que talla la calçada en dos sentits de la marxa, a la C14-7 a Artesa de Segre, i un segon accident a la A2, en aquest cas però a Riudellots de la Selva. Pel que fa als voltants de Barcelona, les entrades i sortides, doncs a hores d'ara tenim retencions intenses, sobretot al vessant Llobregat. Queden 4 quilòmetres de cues a la A2 des de Pallejà fins al punt de Cornellà del Llobregat en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana, uns 4 quilòmetres i mig de retencions a la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat, tot i que en aquesta via tornem a fa intensitat des d'Esplugues de Llobregat fins ben entrada la Diagonal. Per altra banda, les vies costaneres a hores d'ara circulen força fluidesa. Tindríem alguna petita retenció de menys d'un quilòmetre a la C32, al punt de Sant Boi de Llobregat en sentit nord, i si parlem de la C31 al Prat de Llobregat hi hauria també alguna retenció, però al final de la C31 amb aquest enllaç amb la B10, amb la Ronda Litoral, que en sentit nord ja començaria a patir uns 2,5 quilòmetres de retencions. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
3: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.

0: Marc Quinto, bon dia.
1: Molt bon dia, Issa. Dimecres ja, 14 d'octubre, començàvem el diari Ara. Titular sobre la guerra d'Ucraïna. Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus. Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus, que ara es permet aquesta venda a Rússia perquè interessa la benzina. I que desconcerta també la resta d'aliats europeus. La fotografia del dia és pels reis de l'estat en la seva visita a Ceuta, amb aquest record a les víctimes i també crida

0: a retornar als migrants. I doncs Felip VI en la primera visita a Ceuta d'un rei espanyol en 19 anys. Recordem que el darrer va ser el seu pare, l'any 2007, imagina't. I va visitar el cementiri on hi havia les víctimes de la darrera entrada massiva de fa uns mesos. I després també alguns dels destacats. El Papa Lleó XIV ha estat operat amb èxit d'un càncer de pulmó. Van anunciar doncs que patia aquest càncer un cop ja l'havien operat, abans sí. Deien que tenia alguna molèstia, etc. I doncs un cop doncs ha estat exitós això, mm-hmm. Ho han anunciat.
1: La Vanguardia, Feijó. No hi ha netedat democràtica sense netedat del cens. El líder del Partit Popular defensa la decisió del Suprem que impedeix votar 163.000 nacionalitzats, recordem, per la llei de nets. Anem amb més temes. La fotografia central també és pels Reis. El rei exigeix bona fe al Marroc des de Ceuta i és una fotografia molt diferent a la que ha decidit escollir Lara. És un bany de masses dels Reis a Ceuta. I doncs, altres destacats, també parla d'aquesta operació del Papa, però destaca els retards a l'alta velocitat, que encara avui s'està recuperant aquesta via.
0: I acabem amb el periòdico. El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Una petita fotografia també de Felip i Letícia amb un bany de masses fent-se fotografies allà a Ceuta. També demana, això com la resta de titulars, que els migrants tornin com més aviat millor i exigeix aquesta bona fe al Marroc. Per altra banda, l'FMI revisa a l'alça el creixement d'Espanya el 2026 amb el mateix atur. I també tenim aquest cens en discussió ara que arriben les eleccions amb aquesta llei de nets. El Constitucional no intervindrà en la suspensió del vot per la llei de nets. El Tribunal deixa en mans del Suprem tots els recursos previs al 29N que puguin fer doncs, diferents partits o parts implicades ara abans de poder decidir si finalment voten o no voten aquestes persones.
1: Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat avui.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: el poll passa. Marc, hem preparat.
1: Doncs vinga, comencem com cada dimecres fent tertúlia. Avui amb el suport del Servei de Rehabilitació Comunitària del Prat parlarem del Dia Mundial de la Salut Mental, que recordem aquí a la ciutat es fan un conjunt d'activitats i els preguntarem una mica doncs, si creuen que hi ha menys estigma en tot el tema de salut mental, si realment des de salut s'hi interessen més per tots aquests temes o no, i alguna coseta més. Després parlarem de què opinen del què fer al Prat, si els hi ha arribat aquesta informació, si saben el que és, si no, i també del monotema d'aquestes properes setmanes, aquestes eleccions al Congrés, a les Corts Espanyoles, que doncs no paren tot, és a dir, tot el que em surt jo ara a l'Instagram, a Twitter, tot arreu és d'això. I
0: tota
1: ja estic saturat jo, que m'interesso, la gent que no li interessi gaire, imagina't. Doncs imagina't. Més temes, a partir de les 10 parlarem del cicle de Lovelace, que torna al Centre Cívic Palmira Domènech, i ho farem amb la Eli Martín, tècnica de comunicació del centre, i també parlarem de dues de les xerrades, de les activitats que es fan aquest mes, que aniran de la mà de l'Alba Segura i l'Alba Palomo, que són doncs, veterinària i biòloga, i respectivament, i doncs ve una altra via telefònica, l'altra tindrem un àudio perquè està just fent coses de
0: natura,
1: de natura, de veterinària, de coses a la muntanya, llavors no la podem tenir aquí, però molt amable.
0: És un cicle superinteressant.
1: Sí, és un cicle que dura fins al desembre, hi ha un munt d'activitats, així que doncs, ens ho explicaran tot plegat i segur que alguna cosa podrem anar fent més les properes setmanes. A 11:15 recuperem una entrevista dels companys informatius sobre escoltisme. La setmana passada va haver aquesta xerrada de 70 anys d'escoltisme i doncs, de la mà de Tinta Blava es va fer aquesta xerrada i van parlar els companys amb Jesús Gómez i també amb
0: Jesús García,
1: anava bé, sí. No? Jesús García, Jesús Gómez un altre i Felip Nerigordi,
0: és de Nova Ciutadania, que potser podria parlar també d'altres coses, però
1: podria parlar, sí, o d'escoltisme, qui sap,
0: sí.
1: No? I Felip Nerigordi, que és una mica la persona central de l'entrevista, que és qui ens podrà parlar d'aquests 70 anys.
0: Molt bé.
1: A les 11, el quinto etapa, Emilio Sánchez Academy, li toca avui el nou cèntric amb el Sergi Bonillo a les dues, i també la nova primavera, que recordem, la tenim aquí ben al costat de la ràdio, també ens podrà parlar d'aquestes etapes. A les 11:30 tenim el POU de la xarxa i acabem amb els cendres de Jaume.
0: Molt bé. Marc, gràcies.
1: A tu, adéu.
0: Adéu.

0: més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Moment pel Què, qui, com, express, on us expliquem un concepte polític a la setmana de manera resumida i pedagògica amb el politòleg Adrián Caballero.

bon dia, Isa, bon dia a tots els que ens escolten. Sempre he intentat que veieu la sèrie de l'ala oeste de la Casa Blanca. Crec que no he tingut gaire sort. Però sí que us recomanaria la pel·lícula dels Monty Python, la de la vida de Brian, per entendre el que està passant a l'esquerra del PSOE. Aquest divendres acaba el termini per inscriure les coalicions i això que està passant a l'esquerra, sigui Frente Amplio o sigui l'aliança de Podemos amb Esquerra, seria una coalició. Per tant, estem a poques hores de que arribi el futur i promès pacte que pot haver-hi a les esquerres. De moment només tenim un, que és el de Podemos amb Gabriel Rufián, que liderarà la llista d'Esquerra, on presumiblement hi hauran alguns llocs per Podem. Podem no es presentarà a Catalunya i Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero per tota Espanya. Més enllà de la lògica pragmàtica que els hi pot aportar més escons, però a la vegada les crítiques que han sorgit des del sector independentista i des d'un sector important d'Esquerra, podríem dir que hauria de ser la primera passa per un segon acord, el que uneixi el Frente Amplio amb Podemos en una llista unitària de l'esquerra alternativa que, com també podem explicar en els propers dies, això donaria a molts més escons dels que ara les enquestes els hi està donant. Però aquest segon pacte sembla que no arriba. Irene Montero no acaba de fer el pas, malgrat Ada Colau liderarà el Frente Amplio i això havia de fer una mica el pont perquè hi hagués aquest pacte, però no sembla que les postures estiguin molt a prop. La qüestió és que no és només el pacte en si, no és tan sols el fet de que vagin separats o separades, sinó que aquí hi ha també el paper dels votants. L'esquerra, ja ho hem explicat en alguna ocasió, agafa aquestes eleccions més mobilitzada que abans de tot el tema Mari Carmen i de l'esclat dels decrets d'habitatge. Però és veritat també que les enquestes ens diuen que de moment això no s'ha traduït en més vots a les urnes. Per tant, de moment, el PP i Vox continuen vorejant els 200 escons que els permetria governar amb tota tranquil·litat. Si el Partit Socialista, si Pedro Sánchez vol guanyar un altre cop a la Moncloa, haurà no només d'igualar o millorar els seus resultats, diu Ivan Redondo, el seu exassessor, que ho veu bastant clar, sinó que també necessitarà que a la seva esquerra no sé si que vagin tots a una, però sí que aconsegueixin molts millors resultats. Sembla que haurem d'esperar a veure fins divendres què passa definitivament. Però la meva aposta és que hi hauran dues llistes principals. Una anomenada Frente Amplio, liderada per Ada Colau, i on estaran el Movimiento Sumar, on hi haurà Izquierda Unida, Más Madrid i, presumiblement, algunes entitats més regionals i locals. I de l'altra tindrem una llista encapçalada per Irene Montero a Podemos i que a Catalunya deixarà el paper protagonista a Gabriel Rufián. De totes maneres, encara queden hores i la propera setmana ho podem seguir comentant. Apa, bon dimecres!

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 2299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
4: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
5: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
6: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
0: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 38 minuts per sobre de les 9 del matí comencem la nostra tertúlia. Òscar Gil, què tal?
1: Bien, gracias, buenos días.
0: ¿Cómo estás? Benvingut.
1: Bien, gracias.
0: També saludem a la María Peralta, què tal?
2: Muy bien, gracias.
0: Cristina Rodríguez, hola.
3: Muy buenos días.
0: Benvinguda.
3: Gracias.
0: I Carmen Porcel. Carmen.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás? Aquí anem, tirant. volíem començar parlant, tothom parla de les eleccions, després parlarem de les eleccions, però volíem parlar del Dia Mundial de la Salut Mental, i és que el 10 d'octubre és aquest dia que s'assenyala al calendari i que s'aprofita des dels ajuntaments i una mica des dels mitjans de comunicació per parlar de salut mental. Altres anys hem parlat, però volem parlar d'una mica la realitat, més enllà de les xerrades, més enllà de la conscienciació, de com s'està tractant a les persones que tenen doncs, alguna afectació de salut mental. I doncs, l'any passat, per exemple, parlàvem d'una carència, no?, que hi havia al servei assistencial, al Cap Ramon Avia, amb un canvi de personal, i que per tant era molt difícil mantenir un seguiment amb psiquiatria, per exemple. Ara aquest any tornem a parlar, volem tornar a parlar de com creieu que es tracta la salut mental, i és per això que posem aquest tema sobre la taula. Òscar, què et sembla que se celebrin aquests dies? No sé si et sembla que és una excusa per poder parlar, però que encara queda feina, no?, a fer.
1: Bueno, sí, que está muy bien que ese día esté ese día ahí puesto para que se recuerde que hay dificultades, que la gente, mucha gente puede venir un trastorno, una de cada cuatro personas tendrá un trastorno psiquiátrico en su vida, y está muy bien que se pueda hablar de este tema y de todo cómo funciona para que te puedan ayudar en momentos difíciles, y bueno, y entre nosotros los que te padecemos estas dificultades, pues nos apoyamos, nos sentimos reconfortados, porque todos sabemos lo que es estas sensaciones de negativas.
0: Fora de l'entorn de persones que han patit aquest tipus d'afectacions, creus que s'entén tant que hi ha aquesta part d'acompanyar o no?
1: No
0: o
1: mucho.
0: Encara queda feina.
1: Yo creo que no mucho, porque esto está. Yo hace tiempo, antes de que enfermara, veía por la cama y me dice: este aquí tiene esquizofrenia, tiene esquizofrenia. Y que se quedaba ahí flipando, me quedaba flipando. Y digo: joder, pues sí que está fastidiado, pero que hay mucho estigma todavía con eso. No se puede aventurar decir que está todo. Hay que seguir trabajando en ver que. El que mata por eso no es porque tenga a veces un trastorno mental, es porque es mala persona también.
0: Claro.
1: Hay gente psicópata que no tiene sentimientos y que la lían y enseguida salta. No, es que tenía esquizofrenia. Y eso nos hace un flaco favor que nos fastidia a todos.
0: Totalmente. ¿Has notado un cambio en los últimos años?
1: Sí, ha mejorado bastante, sí. Se nota que está un poco más concienciada la gente, pero no aún se puede hacer más.
0: Uh-huh. María, ¿tú cómo ves doncs, això, com parlem de la salud mental?
2: Pues yo creo que hay mucho desconocimiento todavía. Y que las personas así, que digamos que no tienen ningún trastorno,
0: sí,
2: pues siguen con su vida y no ni se enteran de que hay personas que estamos mal. No, ni lo piensan. Y si les dices que estás mal, ¿y eso?
0: No acaban de entendre, ¿no?
2: No.
0: Las cosas que no son físicas,
2: sí,
0: no se acaban de comprendre tan como las que son mentales.
1: Y el tema de drogas, que lo llaman tóxicos para que quede bonito, tóxicos, para estar maquillado.
0: Sí.
1: Eso hay gente que se mete en el mundillo ese y ellos mismos se meten luego que se dan trastorno psiquiátrico por culpa de las drogas.
2: Y esa es otra que te dicen algunas personas que dices, ¿de qué te drogabas?
0: Ah, o sigui, et pregunten això directament.
2: Sí, sí, sí.
0: Ostres, perquè no plantegen que pugui haver-hi una altra manera,
2: sí,
0: no? De tenir una afectació.
2: Y yo no he probado nunca ni una cerveza.
1: Eso,
2: o sea,
1: eso,
2: que
1: eso.
2: Ni drogas, ni cerveza, ni fumar, nada.
1: Somos sanos y al final aún así nos pasa. Y los otros se lo han buscado, porque se han metido en ese mundillo de oscuro de drogas, se han buscado que le venga.
2: Sí.
0: Clar, és veritat que aquí als mitjans de comunicació tenim una feina a fer, sobretot quan passen desgràcies, com deia l'Òscar, no? Que moltes vegades es parla de quin tractament seguia, de quines patologies tenia aquesta persona, també quan parlem de drogodependències, es parla i es relaciona molt, no?, amb
2: sí,
0: aquestes afectacions de salut mental, però no necessàriament han d'estar per aquí. Tu, Maria, has notat un canvi en els últims anys de què parlem més o que potser
2: sí,
0: hi ha gent que...
2: Joven. La gente joven, pero las de nuestra edad todavía viven en la inercia, ¿sabes? Así,
0: ja.
2: Aquello de...
0: En pilot automàtic, no?
2: Sí.
0: És veritat que encara hi ha gent, no? Que si sí. no t'ha passat o no has hagut d'acompanyar algú, sí. costa d'entendre i de fer-ho entendre. Cris, tu què en penses d'aquest tema? No sé si apuntes una mica doncs, aquest cansament, no? També de l'assenyalament col·lectiu de la societat.
3: Sí, tenemos mental. Una etiqueta, ¿eh?
0: Sí.
3: Yo creo que se nos nota en la cara o llevamos una etiqueta en la frente o algo. Porque la gente no sabe disimular.
0: Tu notes un canvi de com et tracten.
3: Sí. Un día estábamos por contar una anécdota sí. con el club social. Estábamos sentados en la Gijonenca tomando un helado y tal. Y había un matrimonio detrás nuestro del grupo y se levantó el integrador social que nos llevaba y esa mujer le preguntó, ¿sois de salud mental, verdad? Y a mí me dio como rabia.
0: Claro,
3: digo, ¿qué pasa? Que lo vamos diciendo ahí,
2: declarando
3: aquí. Por parte de los médicos se ha mejorado la cosa, que el año pasado había sí. mucha falta de psiquiatras.
0: Tu ens explicaves, de fet,
3: sí.
0: aquesta manca de l'atenció, no? De poder tenir un professional que
3: sí.
0: et seguís el cas.
3: Teniendo mucha suerte te visitan cada tres meses, uh-huh. en la media que tienen. Pero hay gente que hasta los seis u ocho meses no lo vuelven a visitar. Sigue habiendo falta de psiquiatras. Y yo, por ejemplo, mi historia personal, yo tengo mucha suerte porque tengo una psicóloga en el CESMA que me visita cada mes. Y muy poquita gente la tiene. Y yo es la que me tiene en pie. La que me ayuda mucho, me acompaña mucho, me aconseja mucho. Y tengo que dar gracias a ella. Estoy bien llevada y bien tratada gracias a su ayuda. Me ayuda en todos los momentos malos y tal. Y pero los psiquiatras, claro, te visitan cada tres meses. En tres meses pasan mil cosas.
0: Sí.
3: Y yo tengo suerte que es cada tres. Tengo sí, amigos sí. que se visitan cada seis u ocho meses en el psiquiatra. O sea, una media de una vez por año.
0: Es una barbaridad.
3: Es una barbaridad. Es somos personas que tenemos un tratamiento
0: sí.
3: muy fuerte y muy serio.
0: Sí, sí,
3: que
0: sí.
3: no se puede dejar de la mano de Dios. Que te tienen que ir controlando la medicación. Si te suben, si te bajan, si te la ajustan. Y entonces yo veo un poco de dejadez todavía.
0: A més, és una medicació que moltes vegades té efectes secundaris.
3: Por supuesto.
0: No? I que, per tant, has de tenir una part mèdica que t'acompanyi.
3: Por supuesto.
0: No sé si quan aquests efectes sorgeixen, aneu al metge de capçalera, com s'ajusta aquest tipus de medicació?
3: No,
0: tens que
3: ir al psiquiatra.
0: No,
3: eh? Tens que ir al psiquiatra. Puedes llamar por teléfono,
0: sí.
3: le pasan una nota y te llaman y te hablan.
0: Uh-huh.
3: Eso sí lo hacen. Entonces le comentas
0: Pero, claro.
3: tú, me está pasando esto,
0: claro.
3: no estoy durmiendo los últimos días...
0: Claro.
3: Entonces te sube esto, te sube lo otro,
0: uh-huh.
3: pero por teléfono, ¿sabes?
0: Clar, aquí és molt difícil, no?, sentir-te acompanyat i,
3: sí.
0: i atès. Carmen, tu com vius també, no sé si aquesta etiqueta, si la notes o no?
4: Hombre, yo no noto nada, pero bueno, si me quieres llamar loca...
0: No, però, això ja és l'insult, però això no t'ha passat, no? Sí.
4: Sí.
0: Sí, t'ha passat també.
4: I luego la... La medicina va fatal, pero fatal. Ya voy por el tercer psiquiatra, se tiene que meter en el ordenador cada dos por tres para saber quién soy. Y yo diría que pusieran más gente, más psiquiatras para poder ir tranquila. Si cada vez que voy tiene que estar ahí tecleando todo lo que me pasa...
0: Perds tota la visita, no? Quan
4: se va la, sí, se va la visita solo en el ordenador.
0: I tens la sensació que no et coneix. Bueno, a part, són coses que cada cop que les expliques, cada cop que parles, et fan mal. O sigui,
3: claro.
0: que reviure la teva història clínica i per on has passat i per què estàs aquí, i, no? Són coses...
3: Te remueve.
0: Que clar, sí. et fan estar pitjor, no?
3: Sí.
0: Llavors, si la persona és nova i cada cop que hi vas has de passar per aquest tràmit i recordar tot i explicar-li a primera mà tot, els teus, no? tot el teu historial, no avances, no? Perquè al final tornes i tornes...
3: Te passa la visita poniéndote al dia.
0: Clar. Què penseu que... Doncs mira, la Carmen ha apuntat un tema que és... Es necessiten més professionals, no?
3: Sí.
0: Més professionals de la medicina. Quines altres coses penseu que s'han de millorar? Potser a nivell de la societat, perquè la salut mental deixi de ser un estigma.
1: Pues hablarlo con la gente. Y tengo también otros amigos y amigas que tampoco no tienen trastorno mental y me aceptan como soy.
0: Uh-huh.
1: que cuando estoy con una dificultad, pues estoy como más triste, no hablo, pero que luego se me pasa y estoy pacífico, soy pacífico claro. aunque tenga esos momentos malos, y luego se me pasa y sigo siendo el que la gente, vamos, que es un momento malo, pero que si hace falta la diazepam, pues me lo tomo, y si no, pues lo supero.
0: Sí, sí, al final hi ha moments millors, moments pitjors. El que passa és que, clar, també és veritat que no tothom reacciona de la mateixa manera,
1: clar, clar.
0: No? Òscar, t'hauràs trobat gent que és més comprensiva.
1: Sí, sí, més comprensiva, sí,
0: és
1: veritat.
0: I gent que potser no vol parlar d'aquest tema, li fa mal parlar d'aquestes coses,
1: sí.
0: No?
1: Y luego el tema de la ansiedad en transporte público le pasa
0: sí,
1: a mucha gente,
0: sí.
1: Es así que no está muy reconocido. Y sacando el tema el CAP gana, ¿eso se va a hacer un CAP? O podrían ponerse en CESMA
0: sí,
1: ahí también,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, o sea, es farà un CAP, no sé quins serveis estaran, perquè el CESMA ara mateix on està?
1: Ramon Avià,
0: clar. Ara s'està fent una reestructuració dels centres d'atenció primària. El tema de Calgana va per llarg,
1: vale?
0: Però haurem de saber quins són els serveis que hi ha a cada lloc i potser donar-li la importància de salut mental, no? Que fa anys que sabem que es necessita, doncs estaria bé poder-ho dotar, no? d'un espai propi perquè doncs, tingui tothom els seus metges i el seu seguiment.
3: Jo el que penso també...
1: No, perdóname.
3: Yo lo que es una opinión personal, que bueno, está bien que te lleve el psiquiatra porque es el que te lleva la medicación, pero con el psiquiatra no hablamos prácticamente nada, solamente
0: no.
3: De la medicación, cómo estás, te subo, te bajo y ya está.
0: Es al psicólogo.
3: El apoyo psicológico,
0: ¿no?
3: Hace mucha falta. Y hay yo ya lo he dicho antes, tengo la suerte de tener una psicóloga que me visita cada mes y estoy encantada, pero conozco muchos amigos que son del gremio como yo. Y no tienen psicólogo. Entonces,
2: yo tampoco.
3: Yo creo que a todo el mundo le hace falta el apoyo psicológico, ya que el psiquiatra se encarga de la medicación. Pero para contar tus cosas y desahogarte y pedir opiniones y ayuda y tal, y que te apoyen y te acompañen, es más importante la psicología. La medicación está bien, hace su función, pero el psicólogo es muy importante.
0: Moltes vegades el que es necessita són les dues coses,
3: sí,
0: no? I, clar, la part psicològica, dèieu que vosaltres no teniu derivació de professional...
2: No, solo pastillas y punto.
0: Ostres, clar. I parlem que la teràpia del psicòleg pues, ronda els 50-60 euros, no?
1: Sí,
0: en cada visita.
1: O
0: sigui, privada. No? I, per tant, mínim 100 euros al mes si vas cada 15 dies. Però clar, són molts diners, és una despesa molt important que tenint una afectació reconeguda a la salut mental hauria de ser una de les parts, no? Com quan vas a recuperar-te d'alguna lesió esportiva i et donen fisioterapeuta perquè amb les pastilles només, no? Entenem
3: claro.
0: Tothom que no recuperaràs.
3: És lo mismo, però com se trata de salut mental, pues no se trata igual.
1: Jo com a psicòloga, que no lo és, que és enfermera psiquiàtrica, me pone inyectable cada 28 dies, esta chica sí que incluso le cuenta cosas de su vida, o sea, eso no lo he visto en ningún otro profesional que tenga la confianza de darte confianza porque ella cuenta un poco de su vida.
0: Claro, tú tienes un momento allá,
2: se hace
0: ¿no?
2: más humana. Potser...
1: Es más humana, eso. Y María lo sabe que ha entrado conmigo.
2: Sí.
1: Es una psicóloga. La que me pone tal, pero sobre todo psicóloga.
0: Això a tu et canvia molt a l'hora d'enfrontar-te aquell dia.
1: Sí, li explico tota la meva vida que tinc problemes i ella m'echa un cable, m'orienta i des del primer dia, molt maja.
0: Tu no tens aquest seguiment, Maria?
2: No. I cada 6 mesos o por ahí, perquè com me ve bien...
0: Clar.
1: Sí, a mi també me ponen cada 6 mesos. Però,
0: sí.
1: Que cada 2 mesos, però com a inevitable és cada 28, estoy con un seguiment guai.
0: Tens un seguiment amb una persona que s'implica i que et deriva en cas de tenir alguna cosa.
1: Correcte.
0: Clar, veiem asimetries, clares. Aquí hi ha diferents seguiments, també, depenent de la persona, i això a vegades és tan simple com el CAP que et toqui, no? El professional que et toqui, com deia l'Òscar, que al final va més enllà del que és la seva feina pròpiament. Tu, Carmen, no tens seguiment, tampoc.
4: No.
0: De psiquiatria, potser cada...
4: Depende, cuando me ve, 6 meses, 7...
0: Per tant, una cosa que demanaríeu és l'atenció psicològica, no?
2: Sí.
0: Més enllà de la medicació, que sabem que...
2: Por lo menos una vez al mes o dos... Bueno, yo digo que una vez al mes... però sí...
0: I bueno, com diu la Cris, no? Al final sí. Tenir un cop al mes és una ajuda, és sí. un moment sí. de descàrrega.
3: I si no puede ser cada mes, pues si te dan para 6 o 7 meses, uh-huh. un par de veces de ahí. Intervalo, entre medio visita y visita de psiquiatra, que tengas claro. una persona con la que puedas hablar.
2: Claro.
0: Teniu la sensació com que no hi ha un seguiment personalitzat, no?
3: Claro,
1: exacto. No.
0: Que et toca aquí, et posen i es va passant d'agenda en agenda.
3: Sí.
0: Clar.
4: I el que entra nuevo te quita medicación. Uh-huh. Mm. A mi m'han quitat la media pastilla.
0: Clar.
4: I me dice, ¿duermes bien? Jo, pues duermo.
0: Van provant, no? A veure com claro. et sents i com...
4: Bititani, uh-huh. que acabo a la una i pico.
0: I no dormia. No dormia.
3: A veces menos es más, eh?
0: No, clar, és veritat. Sí,
3: sí. No por tomarte más medicación no. te vas a encontrar mejor. No, no. A veces vamos sobraditos.
0: No, és veritat. Sí. Aquí amb la Carmen a vegades hem tingut sí, efectes secundaris. Dormida. Clar, que és veritat que fins que t'ajusta la medicació, doncs hi ha gent que s'adorm massa, que hi ha gent doncs, que després... Al contrari, no pots dormir també és un problema, perquè al final no està descansat, t'afecta tot el dia, no? Però ajusta
3: això...
0: Cuanta
3: menos medicación tengas ajustada a tu enfermedad sí. y que la sí. tengas controlada, sí. que no estés descompensada de la enfermedad, sí. con cuanto menos, mejor.
0: Sí, i més atenció psicològica.
3: I més atenció psicològica.
0: Clar, el que passa és que aquí són molts professionals que es necessiten.
2: Jo, per exemple, tengo bastante mala memoria
0: sí.
2: y veo que todo el mundo se queja de la memoria. Pues no la tratan.
0: Clar. O sigui, tu faries teràpies de suport,
2: sí.
0: no? Que serien pues, tallers de memòria.
2: Sí.
3: Pero de la memòria lo lleva el neurólogo.
2: Claro.
3: Tienes que ir al neurólogo, a tu
2: sí, pero
3: médico
2: no te
3: de cabecera y te derivan al neurólogo.
2: No quieren.
3: A mí me hicieron prueba de la memoria.
2: No quieren, que es falta de, ¿cómo se llama? De
0: con
2: atención.
0: Concentración.
2: De atención y todo eso. Pero que no, que no, que no.
0: Clar, pues al final el pacient hauria d'estar al centre i els professionals que es necessitin derivats, o sigui, a la Maria li és igual que l'hagi de derivar al neuròleg o al psiquiatre. Ella clar. Vol, ella veu una carència, no? I diu, milloraria sí. si féssim això. Clar, el que passa és que ara torna a casa, torna a demanar cita amb el CAP, amb el teu metge de capçalera, que et derivi a un altre especialista, que et derivi al que tu necessites, no? I això és el procés que és molt cansat.
2: Sí.
0: I que al final... pel mig, com hi ha professionals de tot tipus, pues a vegades et perds i a vegades
2: però que és
0: no
2: que no te creen, no te yeah. creen. No te creen que yo, por ejemplo, esta conversación me la dices dentro de una semana y ya no me acuerdo.
0: Ja no, recordat.
2: No me acuerdo.
0: Ostras.
2: Tengo así con libreta.
0: Clar, tu t'apuntes tot.
2: Sí. Sí, y cosas verdaderamente importantes, que te ha pasado algo, lo que sea, y a los dos o tres días ya está, ya no lo recuerdas.
0: Claro. És important, això. És
2: claro
0: importantíssim.
2: Que sí.
0: Sí, sí.
2: I que no és normal.
0: Clar.
2: Però ells no. Que no. Digo, no me quieres mandar a algún sitio o no me crees.
1: Podria ser efecte secundari del medicament.
0: Clar, clar. A part d'aquest efecte
2: no,
0: secundari de memòria,
2: no, no,
0: hi ha més efectes ja
2: lo,
0: que noteu secundaris.
2: Ja lo tenia antes.
0: Sí, eh?
3: Bueno, efectos secundarios graves.
1: Sí.
3: La memòria és uno d'ells,
2: sí.
3: que te la machaca.
2: Sí.
3: Pero por ejemplo las relaciones sexuales, por ejemplo,
2: claro.
3: que
2: ah, bueno.
3: se habla muy poquito de esto,
0: la bajada de la libido, ¿no?
3: La libido se lo carga a muchas personas. A mí,
2: nada,
3: por ejemplo,
2: nada.
3: Me ha pasado.
2: Nada, y a mí.
3: Hay gente que más o que menos, a mí yo estoy muerta de cintura para abajo porque pero desde hace años.
2: Sí, sí,
3: y no
2: sí.
3: soy tan mayor, tengo 57
0: no,
3: años.
0: Acá no.
3: Sí, y yo sí. es como, bueno, pues ya no valgo.
0: Uh-huh.
3: ¿Sabes? Como mujer ya no valgo.
0: Claro.
3: Y todo por la medicación. Y te sientes frustrada.
0: Claro.
3: Però no pots tenir relacions.
0: És aquest sentiment que tens de... Bueno, que és un canvi radical de vida.
3: Sí.
0: No? Totalment.
3: Sí.
0: I d'això no es parla, és veritat, que no,
3: no,
0: no
3: parlem. No, no parlem d'això.
0: No, és un tema tabú i el sexe després sí que el parlem. Quan parlem de benestar, és una de les... No? un dels aspectes que fan que una persona doncs, pugui continuar endavant, tingui una vida saludable... Però, clar, no es té en compte, no? No és tan important
3: no.
0: com dius, bueno... No passa res, pots viure així.
3: Claro,
0: no?
3: Clar. Claro.
0: Pots viure així, però no,
2: te
0: no
2: la
0: en
2: vida,
0: plenitud.
2: Te canvia la vida, però mucho.
3: Te clar, condiciona ja, mucho.
0: L'acompanyament dels efectes secundaris no el fa ningú.
3: No.
0: Cap metge, ni...
1: I se lo callan, no dicen nada. ¿Te puede pasar esto? Sí, tal.
2: No, no, no.
1: No. Como no mires el prospecto, no te dicen nada de... Oye, que esto, no, esto te tendrás que tomar medidas porque te va a fastidiar esta cosa.
0: Claro.
1: Eso se lo callan.
3: Yo, por ejemplo, en dos meses me he engordado 6 kilos... A mí me afecta porque tengo
0: claro,
3: fibromialgia
0: sí.
3: Sí. Entonces las piernas me duelen muchísimo y la espalda. Y te dicen, es que la pastilla que te hace, bueno, las pastillas que te hacen subir de peso, no es que engorden, pero abren el apetito. Estás todo el día picando. Entonces te engordas, andas menos porque te duelen las piernas y te pesan, entonces te engordas más, es el pez que se muerde
0: sí,
3: la
0: sí.
3: cola.
0: Te afecta la teva percepció de tu mateixa, claro, la teva autoestima.
3: Te afecta la autoestima, te da inseguridades y bueno, muchas cosas acarrea la medicación.
0: A nivell muscular també, no? A vegades et quedes més tocada. Sí. Per tant, són coses que, mira, avui ens hem quedat ja sense temps, perquè és que és un tema que volíem parlar, que parlem molt de les xerrades, parlem molt de què bé, com s'ha superat l'estigma, però no s'ha superat en moltes coses i queden moltes coses a fer i, per tant, semblava interessant
3: claro
0: parlar-ho.
3: Que hi ha molta gent que si no li toca en su família vivirlo, no, o directament no su persona o sí. alguien de su família, un hijo, un hermano, un sobrino, y lo vives como lo está pasando, la gente no te entiende todavía.
0: Totalment.
3: Nos ve como bichos raros.
0: Fins que no et passa alguna cosa així, realment
3: exacto.
0: no acabes.
3: Exacto, y se piensa que a ellos no les va a tocar nunca. Y esto está muy, muy repartido, los números.
0: Totalment. Sí. Doncs acabem aquí, però crec que ha estat una tertúlia molt valuosa per molta gent, per molta gent que se senti sola, estranya, en un món que a vegades va a la contra, que sàpiga que no. Que molta gent ha passat per aquest procés, que és complicat, que hi ha millora, no? Però que també hi ha un punt d'esperança, de tenir aquesta vida, com ens deia l'Òscar, doncs, amb dies millors i dies pitjors, però al final una vida doncs, al màxim plena possible. I també es demostra aquí que tenim les tertúlies quinzenals i que sempre volem conèixer la vostra opinió. Acabem amb música molt diferent, el que estem parlant. Sí.
1: De l'estil Sundopop, se llama Ojete Calor, de joven.
0: Vinga, doncs gràcies. Gracias, que vagi molt bé.
1: Gracias a ti,
5: Isa. Y me hacen tener ganas de amor.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, confirmant l'indicador avançat publicat a principis de mes. L'INE assenyala com a principals factors de l'encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes han iniciat aquest matí el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta a l'AP7 entre Torredembarra i la Pobla de Montornès en sentit Barcelona i també a la 2 a Ribera d'Ondara en sentit Barcelona. A banda, també un accident deixa la via completament tallada, la C14Z Artesa de Segre, i també un altre accident, en aquest cas a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar, volíem dir, les aturades previstes per a 5 jornades més durant aquest mes. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats encara després de l'incendi d'un tren el dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, també un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta des de primera hora amb retards als trens trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I, de fet, Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven fugir en un vehicle.
6: Notícies en xarxa.
8: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
9: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: 7 minuts per sobre de les 10 del matí, continuem en directe al Planeta Prat i us explicarem el cicle Ada Lovelace d'aquest any 2026 que se centra en els espais naturals, en els aiguamolls i també en els ocells, i és per això que hem il·lustrat l'entrevista amb aquesta cançó tan mítica per saludar la tècnica de comunicació de Palmira Domènech, la Eli Martín. Què tal, Eli?
1: Bon dia.
0: Benvinguda.
1: És que quin començament d'entrevista, és que és immillorable.
0: Has demanat aquesta cançó i endavant.
1: Sí, sí, perquè al final la intenció del cicle de Lovelace és fer atractiva la ciència, no? Sí. Pues, bueno, pues, okay, no? Esa canció ben atractiva que és, tothom la coneix.
0: És cert.
1: Així que hem començat fent honor al que seria el leitmotiv del cicle. Molt bé.
0: Molt bé. Per què he decidit parlar una mica més del territori?
1: Doncs mira... Ja portem diversos anys fent aquest cicle de divulgació científica. De fet, des de que l'equipament es va obrir el 2019, passant per un Covid, que això, doncs, sí, evidentment, va canviar el format a una cosa més virtual. I el que vam fer a partir del 22 és centrar-nos en un tema. I aquests temes, doncs, han passat des de l'espai fins al mar. També hem fet genètica, hem fet neurociència... Són temes que estan molt bé i que també han estat molt d'actualitat en els temes en els anys en els que els hem tractat, però ens venia de gust connectar el cicle al territori. I que millor manera de fer-ho que parlant sobre la natura, sobre els ocells concretament i sobre ornitologia. Perquè creiem que és una bona manera en aquests temps que estem, no? Que també pues, socialment s'està vivint un moment important amb tot el tema de l'ampliació de l'aeroport, sí, de la protecció als espais naturals. Creiem que és un bon moment per mirar cap al cel i posar en valor els animals amb els que convivim, que són en aquest cas, entre molts altres, els ocells.
0: Hi ha tanta cosa a parlar dels ocells com per fer un cicle tan complet.
1: I més. I mira que hem fet aquest any xerrades, tallers, activitats familiars, tardes joves, hem fet de tot i encara hi hauria més temes dels que parlar. O sigui, al final el cicle ens fa escollir inevitablement perquè s'estan estudiant molts temes, s'estan fent moltes investigacions i al final el que intentem és assessorar-nos de dones científiques i que ens ajudin a escollir aquests temes, no? Que estan d'actualitat, que al final anirem als papers que li diuen elles, no?
0: Sí, la investigació,
1: exacte,
0: no?
1: Pues de més actualitat, quines són les novetats científiques que hi ha, que ens atreveixen i que a vegades ni ho sabem. Jo sempre recordo una frase que ens va dir la Gemma Marfany l'any passat, que ella ens deia que la ciència ens farà enfrontar-nos amb molts debats ètics i que sense aquesta informació mai podrem opinar ni situar-nos.
0: Totalment.
1: Així que fa falta esperit crític, jo crec, fa falta apropar la ciència a la gent, que li perdi la por, que no és una cosa complicada. I que la gent que estudia ciència, al final ens està fent un bé, s'està fent un bé a tots i a totes. Així que val molt la pena.
0: Haurien de ser les grans referents, eh?
1: Sí.
0: És cert que estem en un món canviant, amb moltíssims debats, amb moltíssima opinió, i també on es qüestionen al final certeses que fa molts anys que la ciència va demostrar, i ara tornem a posar alguns temes que ja són passats sobre la taula. Amb tot això que hem explicat, vau començar el cicle amb una primera activitat que era més festiva, més cap als nens i les nenes, no? Per poder participar dins de la festa major.
1: Sí, el que portem fent ja fa un parell d'anys és treure la ciència a la plaça el dilluns de festa major. Llavors el que fem és muntem uns stands on les famílies poden experimentar amb la ciència. Llavors aprofitem aquest espai perquè s'apropin els temes que tractem. En aquest cas van estar els nens i les nenes i bueno, totes les veïnes del barri fent unes manualitats precioses d'ocells que van quedar xulíssimes, i a la vegada passaven per un stand on hi havia l'Helena Naval Potro, que és biòloga anelladora d'ocells, on ella podia pues, respondre les preguntes que li feien els nens i les nenes i també adults, que es van apropar a fer-li preguntes. I aquest projecte que es diu Pregunta a una científica,
0: sí,
1: el que ens agrada d'ell és que et trobes el referent de cara. Vull dir, era molt maco veure les nenes petites fent-li preguntes a l'Helena, perquè al final és una manera de veure que és possible, no? Que si t'agrada, doncs que pots treballar d'això, que hi ha gent que treballa d'això i que hi ha dones que treballen d'això, tant per les nenes com pels nens. També és important,
0: totalment,
1: que tinguin referents femenins. i per això ens agrada tant, perquè al final és com referent directe, pot fer-li tothom les preguntes que vulgui i sempre és molt maco de veure, la veritat, i es va apropar molta gent a la plaça el dilluns.
0: La millor manera de començar aquest cicle.
1: Exacte.
0: I ara ja anem a d'altres activitats que estan programades encara, doncs,
1: sí.
0: Per un mes, no? Sencer,
1: això,
0: quasi.
1: Això va començar sent octubre, sí, de Lovelace.
0: I ara és octubre-novembre.
1: O sigui, imagina't si se'ns queda curt, que al final ho hem fet trimestral.
0: És veritat, clar, va començar setembre, octubre-novembre.
1: Llavors estarem fins a finals de novembre amb xerrades gratuïtes, amb tallers que formen part de l'oferta formativa de tardor, com és el taller d'introducció a l'ornitologia urbana, el taller de sons d'ocells, el taller de caixes niu. També tindrem una tarda en família la setmana vinent per fer menjadores d'ocells, que ja està plena. Què més tenim? Una tarda jove per descobrir els espais naturals. Al final, no només es tracta de que donem la xapa, no? De que us convidem a xerrades, pues, que solen ser d'una horeta, tampoc s'allarga més,
0: sí,
1: i que us donem la teoria, sinó que la gent de la ciutat pugui experimentar amb la ciència, fer coses, no només escoltar-les, sinó fer-les, per perdre-li la por i per experimentar, que també jo crec que és una bona oportunitat d'apropar-se a la ciència, a l'experimentació.
0: Queden algunes places d'aquestes activitats?
1: Els tallers estan plens.
0: Déu-n'hi-do.
1: Tots, ha tingut molt d'èxit. Tots els tallers estan plens, la tarda en família també. Sí que queden places per la tarda jove, perquè és una activitat oberta i no cal inscripció prèvia, i pues, us podeu apropar si voleu. I sí que queden places a les xerrades, que és un format més gran, i llavors pues, hi cap més gent i encara queden places per venir a aquestes xerrades gratuïtes.
0: Molt bé, doncs anem amb la primera, dilluns.
1: Dilluns vinent, sí, dilluns vinent. Dilluns vinent, dia 19, a les 7 de la tarda, comencem amb la primera xerrada, que es titula Els ocells com a indicadors de la salut. Anirem de la mà de l'Alba Palomo, que és biòloga i també anelladora d'ocells, i ornitòloga, bueno, és que estem acompanyades de les millors, us ho dic, eh? Hem fet una feina perquè, bueno, no ho he dit, però el cicle de Lovelace té una part d'igualtat de gènere, o sigui, el que volem és fer visible la feina de les dones a la ciència, i per això hem intentat i ho estem aconseguint que les persones que ens acompanyen en aquest cicle siguin dones. I una d'elles és l'Alba Palomo, que ens parlarà de com els ocells són indicadors de la salut. I això què vol dir? Pues que, jo què sé, per exemple, la gripe aviar, tan famosa, no? Ens donen pistes de com està el nostre entorn i com està el nostre sistema ambiental i com està la nostra salut. I això ens semblava molt interessant de tracte i partirem d'aquí. Jo crec que has enviat un àudio.
0: Sí, tenim un
1: àudio. L'Alba, perquè en sap molt més que jo, com us podeu imaginar, d'aquest tema.
0: Vinga, doncs som-hi.
2: Quan pensem en els ocells, sovint ens ve al cap el cant de bon matí, els pollets de la primavera o una passejada per la natura. Però sabies que històricament ja utilitzàvem canaris a les mines per detectar gasos tòxics? Doncs avui dia, els ocells continuen també tenint aquesta funció, un sistema d'alarma potent i natural per saber què passa al nostre voltant, desvetllar malalties emergents i mesurar la salut de tot el planeta. Bon dia a tothom, sóc l'Alba Palomo, investigadora veterinària i anelladora, i el proper dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda participo en el cicle Ada Lovelace amb la missió de convidar-vos a mirar el cel i els parcs d'una altra manera.

0: El Regne Unit han actualitzat aquest any les recomanacions sobre les menjadores d'ocells per evitar contagis mortals. I veurem com ho fem nosaltres a Catalunya gràcies a una enquesta recent i com una simple observació d'ocells des de la finestra o una notificació a temps pot activar estudis científics reals. Així doncs, si voleu aprendre a mirar el vostre entorn amb uns altres ulls, descobrir com ens protegeixen aquests animalons alats i entendre què podem fer nosaltres des de casa, us espero la setmana que ve.
1: Doncs, déu-n'hi-do, ho ha explicat superbé. A més, moltes curiositats, no?, que segurament algunes sí que ens sona, d'altres ens sorprenen, i pinta molt bé aquesta xerrada.
2: I com dèiem, també apropat a lo quotidià, no? Perquè clar, a vegades dius, i jo què tinc a veure amb això, no? Si jo no treballo en un laboratori, si jo no puc fer res, no?, per aportar a la ciència, evidentment que sí.
1: Clar.
2: Tothom pot realment, a través del coneixement adquirit, ajudar a contribuir a que es facin nous descobriments, i això és, bueno, em sembla superinteressant, que és tota la part de ciència ciutadana, que també hi ha una
1: aplicació també al Minca.
2: Aplicació al Minca. D'això parlarem a l'11 de novembre amb la
1: Molt
2: Júlia
1: bé.
2: Ferrer, específicament.
1: Molt bé. Doncs recordem la primera de les xerrades, els ocells com a indicadors de salut, dilluns a partir de les 7 de la tarda. Anem amb una altra proposta, doncs, que al final aneu fent coses i aneu fent seguiment. Històries plomades, molt més que pardals i coloms. I aquí ens centrem en les aus no tan associades al delta, als espais naturals, sinó a les dels parcs i carrers de la ciutat.
2: Clar.
1: Que també existeixen, clar.
2: És que al final, per nosaltres, aquesta va ser, he de dir que aquesta va ser una de les primeres idees que vam tenir. Desmitificar una mica, no? I ens centràvem també en els coloms, no? Tot aquest odi, tot
1: pobres,
2: aquest fàstic,
1: pobres,
2: no?
1: Pobres coloms.
2: Que la gent
1: els hi fa els també,
2: coloms
1: les,
2: i les cotorres, i ens feia una mica de pena, i pensava, és veritat tot això que diuen? Saps aquestes coses
1: sí.
2: com de, ai, que te puede pegar una enfermedad?
1: Sí.
2: És veritat, vull dir, no? Anem a veure què hi ha darrere d'aquests discursos que tenim supernormalitzats,
1: total,
2: però que en realitat no coneixem ni un 20% d'aquests animals. I ens semblava molt interessant també, pues, això, apropar-nos a ells.
1: Doncs saludem a l'Alba Segura, ella és biòloga ambiental i anelladora i també serà la responsable de la xerrada i de fer-nos conèixer aquestes aus que tenim vivint i convivint amb nosaltres. Què tal, Alba? Benvinguda.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
3: Bon matí, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí, bueno, fent ciència, precisament. Estic a la campanya del Delta de l'Ebre fent migració i alhora també preparant aquesta xerrada que, bueno, ja veig que n'hi ha expectació i bueno, preparant-ho tot per tenir-ho a punt pel 27 d'octubre.
1: Mm-hmm. Què et sembla que s'abordin aquestes temàtiques des d'equipaments com els centres cívics aquí al Prat?
3: Jo trobo que és un aspecte molt important, tant des de la perspectiva de gènere com també des de la pròpia perspectiva mediambiental. El fet d'apropar la ciència a la gent, jo que he fet educació ambiental, divulgació científica, és un aspecte que de vegades sembla que ens quedi pendent als científics, precisament perquè, bueno, al final anem estudiant, anem fent coses, però de vegades fallem a l'hora de comunicar a la població, i més això, no?, a una població no especialitzada en ciència.
1: Clar.
3: I llavors, doncs, aquesta iniciativa, quan es va presentar, ho vaig trobar superinteressant.
1: Això de poder-nos apropar com a adultes ja, no?, a la ciència des d'un altre punt de vista, des de la curiositat i no tant des de l'obligació com
2: Exacte.
1: Es fa moltes vegades des a les escoles, no? Aquest punt també és un punt diferencial, suposo, Alba, a l'hora de preparar-te la xerrada, perquè hi haurà gent de tot tipus i que potser és la primera vegada que s'hi apropen a una xerrada d'aquestes característiques.
3: Bé, al final, no és el... Bueno, en aquest cas sí que és el primer cop que ho faria jo personalment al Delta... Ai, al Llobregat, perdoneu. Però, bueno, sí que al final n'hi ha un interès general, sobretot per un grup tan gran i tan vistos com són els ocells.
1: Clar.
3: Sí que molts cops et troba gent que demana saber més o conèixer més sobre aquestes espècies. Llavors, tot i que semblen uns oblidats, no?, sobretot a la ciutat, sí que, bueno, sí que n'hi ha prou interès, per grans i petits, eh? Vull dir, ja no només des de l'obligació de l'escola, sinó també en el temps lliure, veus que n'hi ha molta gent que s'apropa i que pregunta.
1: Sí, aquí hi ha molta afició al Delta del Llobregat, com
2: molta.
1: Comentaves. Hi ha grans experts i molta gent que, doncs, es dedica els caps de setmana a apropar-se i a fer fotografies, però potser amb els ocells de ciutat no és tant aquesta estima. Quines són les espècies que ens trobem més a la

0: la ciutat?
1: Doncs dependrà molt de l'espai. Normalment, clar, depèn molt, no? Si parlem de ciutat-ciutat o de pobles, no? Normalment les més habituals són les que envolten els parcs urbans, que podrien ser des de Pardals, Estornells, Orametes... ens variarà segons l'època de l'any també, no? Tenim els coloms que parlàvem abans, sí. Les garses, vull dir, tenim ocells de mides més grans, més petites, i una varietat immensa, més del que la gent es pensa realment.
0: Clar, sempre pensem en els coloms i potser en els darrers anys aquí al Prat, en les cotorres, també. Que també han proliferat. Per què són com ocells de segona? Per què els considerem, doncs, no sé, un altre tipus d'animals que els que anem a veure al Delta?
1: Bé, partim de que són hàbitats diferents, no? Una cosa és un hàbitat natural com a tal, que, per dir-ho d'alguna manera, en el qual ens trobem en un entorn naturalitzat, com són els canyissars, com són els rius, com són els boscos, i l'altre hàbitat ja és l'antròpic, és a dir, on estem habituats nosaltres a viure, ciutats, carrers, i amb totes aquelles condicions que això comporta, brutícia, contaminació... Jo crec que és aquest el fet diferencial, que fa que siguin com de segona, no? Perquè els associem a uns entorns que no és que ells siguin bruts, sinó que els seus entorns on viuen són més bruts, pel fet de que conviuen amb la brossa que nosaltres mateixos generem.
0: Clar. Per què viuen aquí, per exemple, estan tan a prop del Delta i els veiem que viuen a la plaça de la Vila i no als espais naturals, per exemple?
1: Bé, aquí entra... altre cop, dependrà de les espècies. N'hi ha espècies que són molt cosmopolites, que en diem, és a dir, que s'adapten a tot i que tot els hi va bé, i d'altres que són més específiques del seu hàbitat o de la seva alimentació en concret. Per exemple, espècies cosmopolites que diríem, tindríem els pardals, que són molt, molt típics de zones ruderals, és a dir, de vores de camins, que estan acostumats a la presència humana, però amb no un accés, o sigui, no els el trobarem a la Gran Via de Madrid o a les Rambles de Barcelona, però sí que el trobaríem en aquests parcs urbans. I d'altra banda tenim altres espècies que sí que són més especialistes perquè s'han acostumat a una alimentació concreta, no? Per exemple, podríem parlar dels martinets, dels ànecs, que són típics d'aquests deltes, d'aquests rius, d'aquests parcs naturals, que en diríem que sí que requereixen d'una alimentació i d'una qualitat d'hàbitat superior a la que podríem trobar a les ciutats. D'igual manera, per exemple, no, quan parlem de coloms, que ho dèiem abans, estem parlant d'una espècie que durant molts i molts anys ha estat domesticada per nosaltres. Llavors, també està adaptat a un hàbitat més urbanitzat. I per això, per exemple, en aquests espais naturals no és tan freqüent de trobar-los.
0: Com ha canviat, també la percepció dels coloms, que eren al final l'eina de comunicació principal. Exacte. Durant anys i segles, i ara doncs hi ha molta gent que no el suporta.
2: Fem servir les coses i quan ens cansem, pues ja, fins aquí. És així l'espècie humana.
0: Doncs és superinteressant. Deixarem a l'Alba Segura perquè doncs ens expliqui més coses a la xerrada del dia 27. Alba, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès en aquesta estoneta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Que vagi molt bé el dia i ens veiem en una setmaneta, pràcticament.
0: Doncs sí, allà hi serem. Que vagi molt bé.
2: Gràcies, Alba.
1: Adéu, adéu a vosaltres.
0: Doncs això és un tastet, però déu-n'hi-do, teníem moltíssimes preguntes. El que passa és que, clar, hi ha molt cicle per explicar i també volem doncs explicar-vos més coses, però pinta molt bé, de moment, amb aquestes dues primeres propostes.
2: D'això es tracta, de despertar la curiositat, al final.
0: Clar que sí.
2: Jo us dic que m'atreveria a dir que cap persona de les que ha vingut a una xerrada ha sortit sense fer-se preguntes. I crec que aquesta és la qüestió.
0: Molt bé.
2: Sempre surts aprenent coses i fent-te preguntes.
0: Anem cap al mes de novembre, on també teniu programació, Eli?
2: Sí, aquesta, la programació de novembre comença amb una xerrada que parla sobre mites ornitològics. Nosaltres sempre, al cicle de Lovelace, anem sempre com a programar una xerrada que tingui a veure amb mites, llegendes... No?
0: Molt bé.
2: Coses que han captat així com l'atenció a molta gent, que també s'ha fet molta literatura sobre això, i aquesta he de dir que és una de les propostes que, bueno, que estem sentint aquests dies que més interès està despertant, que és mites ornitològics i com desmentir-los, del folklore a la conservació.
0: Perfecte.
2: Al final es tracta de parlar sobre espècies, pues això, que són molt atractives, no? Espècies nocturnes, els mussols...
0: Sí, tot aquest misteri.
2: Tot aquest misteri que hi ha darrere d'alguns ocells, pues apropar-nos més a ells i crear una atmosfera així una mica més màgica.
0: Molt bé. També hi haurà col·laboració amb la ràdio dels Mormujo.
2: Sí, sí, amb el José David. Això, de seguida que vam pensar en aquest tema, ens vam posar en contacte amb ell. I amb ell farem un podcast en directe a la Palmira del seu programa, de la ràdio del Somormujo, que serà un dissabte al matí, el dissabte 7 de novembre, i el tema que tractarem és, pues, al final, el que atravessa tot el cicle, no? Que és el paper de les dones en la ornitologia. Com sempre ens costa, perquè aquesta vegada ens ha costat molt trobar dones. No són les primeres que surten quan tu busques informació sobre això,
0: eh? Totalment.
2: I això ens fa ràbia, molta. Uh-huh. I llavors volíem dedicar, pues, això, un matí a parlar de les dones que fan ornitologia.
0: Molt
2: bé. I que observen ocells i que són veterinàries, anelladores i biòlogues que es dediquen específicament a aquest tema i que són perfils que al·lucinareu. O sigui, totes elles, ara estàvem, no?, aquests dies gestionant, pues, l'àudio de l'Alba, la trucada de l'altra Alba, i la comunicació amb elles és... No, és que ara estic una setmana a la muntanya...
0: Clar.
2: Sense cobertura.
0: Treball de camp.
2: Sí, que a vegades ens pensem que la científica... No? Bueno, ara vaig al laboratori, m'espero 300 hores, a veure tal...
0: Sí,
2: no?
0: Una cosa, tenim aquest imaginari.
2: I ja està a la muntanya. O sigui, al final també... Jo crec que és molt interessant saber què hi ha darrere de la recerca científica, perquè aquí també hi ha molt d'imaginari. Se li atribueixen unes coses a la gent, sí, a la ciència, a vegades com molt avorrides i molt allunyades. O eres el científico loco o eres una persona avorrida.
0: Totalment,
2: no?
0: Totalment.
2: No hi termino medio. I aquí també, pues, de primera mà coneixerem com és la seva feina. I també, a part de biòlogues, ornitòlogues, anelladores, hi ha professionals de la fotografia de la natura, que aquesta part també, al Prat hi ha molta afició de fer fotos d'ocells i també ens agradava la idea de que estigués representat.
0: Perfecte. Eli, si et sembla, et tornarem a convidar al mes de novembre,
2: i
0: perquè sí, volem fer alguna cosa més d'aquest cicle i, per tant, ens quedem aquí amb la ràdio de Somormujo. Et convidarem. Venga. Abans de les següents activitats. Fem una altra entrevista amb una altra científica.
2: Sí. Abans de marxar, sí, en aquest primer dia de primera toma de contacte, deixa'm agrair, sisplau, el suport i la feina que ha fet el Departament de Medi Ambient, que ens ha donat, i el Servei d'Educació Ambiental de l'Ajuntament, que ens ha donat suport en totes aquestes propostes i que està molt bé treballar-les juntes i que no estem soles programant això. I des d'aquí, pues, també els agraeixo la seva col·laboració.
0: Té tot el sentit també aquesta feina conjunta. De moment, totes les activitats que podeu fer encara al Centre Cívic Palmira Domènec al voltant del cicle de l'Obles.
2: Que vingui tothom el dilluns a la tarda.
0: Exactament, i t'emplacem al mes vinent per explicar més coses.
2: I tant, jo encantada.
0: Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.

0: Són 2:15, bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Avui, demà, al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la farmacèutica Sandoz i la Fundació Ictus impulsen la campanya divulgativa i sanitària La meva farmàcia, la teva salut, tots contra l'ictus, amb diverses activitats. L'objectiu és sensibilitzar la població sobre la importància de conèixer els factors de risc associats a la malaltia. Durant aquestes dues jornades s'instal·larà a la plaça Catalunya una unitat mòbil on farmacèutics oferiran els seus serveis gratuïts de les 10 del matí a 2 del migdia, de 4 a 6:45 de la tarda. Allà la ciutadania podrà informar-se sobre els riscos de la malaltia i aprendre a utilitzar l'aplicació La meva farmàcia. D'altra banda, avui a les 10 al centre que acull la conferència L'ictus es pot evitar amb el doctor Pere Cardona, director de la unitat d'ictus i del programa neurovascular del Servei de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge. Ja es pot consultar el cens electoral pels comicis del proper 29 de novembre. El tràmit es pot fer per diverses vies. Per via telemàtica, cal disposar de certificat digital o del sistema clave i accedir al tràmit de consulta d'inscripció al cens electoral de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. També es pot fer una trucada al telèfon 901-101-900 de l'oficina del cens electoral. A més, l'Ajuntament del Prat posa a disposició de la ciutadania la consulta a través del seu web municipal. I per qui prefereixi el contacte presencial, l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, situada a la plaça de la Vila número 1, oferirà aquest servei de dilluns a divendres de 9 a 2:15 del migdia i de dilluns a dijous també en horari de tarda de 4:45 a 7 del vespre. Qui no hi consti al cens o hi aparegui amb dades errònies podrà presentar una reclamació fins dilluns vinent. I desconvocada la vaga parcial d'autobusos de TMB que hi havia prevista per avui dimecres i 5 dies més d'octubre, la direcció de TMB i el comitè de vaga han arribat a un acord que incorpora les 35 hores setmanals durant la vigència del conveni. Segons un comunicat de TMB, l'acord també incorpora l'increment de 10 dies de descans addicionals.
1: Esports.
0: L'associació esportiva Prat visita el Castelldefels aquest vespre a partir de les 8. Els de Cristian Gómez, encara amb la ressaca pel passi a la següent ronda de la Copa del Rei, recuperaran d'aquesta manera el partit ajornat corresponent a la segona jornada de la Lliga Elite. Podeu seguir la transmissió a través del Prat Esports en directe. Doncs és tot. De moment tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Sents aquest badec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM, al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: 7 d'octubre, l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava va oferir al centre una xerrada per celebrar el 70è aniversari de la implantació de l'escoltisme al Prat. El col·loqui va ser a càrrec d'Agustí Casas, Felip Neri Gordi i Jesús García. Recuperem l'entrevista sobre la història de l'escoltisme al Prat.
1: Parlem amb Agustí Casas, un dels responsables d'aquesta xerrada, i Jesús García, president de Tinta Blava i creador del documental. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
1: Agustí, explica'ns una mica el context de l'escoltisme al Prat, com va arribar a la ciutat i què va significar per als joves de l'època.
2: Bé, els principis són interpretables perquè va ser una època una mica convulsa en el sentit de hi ha diverses versions i possiblement siguin veritat totes perquè va ser una cosa bastant insignificant. Eren, penso que eren els nois valents, no?
1: O, els cors valents.
2: Els cors valents. Podia ser una bona, diguem-ne, història, perquè hem parlat amb els amb alguns components en el seu moment, ara ja són morts i tal, i sí que tenien bueno, les expectatives. Sempre sí que té a veure una mica amb una fira internacional que va haver-hi a Barcelona i ens daven ajuda, i llavors els primers grups és part de la seva feina portar, o sigui, fer de guarda bueno, de becario afortunado, no? Ara aquí no passin, posar una cinta en els conos i a més de... I després van acabar a més amb l'esprit muntanyer. També hi havia catequesis, per exemple, l'entorn de l'església estava molt, sempre estat cobert, no? Inclús el nom d'Anton Vilà sembla ser que era un xicot que feia, feia catequesis, no? I llavors va morir molt jove i va quedar el nom d'Anton Vilà, que és com el coneixem més endavant.
1: Sí. I què creus que atraia els nois i noies a formar part dels agrupaments escoltes en aquella època?
2: Bé, una de les la nostra celebració, diu, celebrem 70 anys perquè vam fer una òpera rock fa 50, votant 50 i 20 són aquests 70, i aleshores nosaltres veiem uns senyors grans també molt a prop a la iglesia, feien uns mercats de calaf, uns campaments molt adequats a gent, i ells tenien 23, 24 anys mentre nosaltres teníem 7 o 8 i dàvem de... I ells havia dos agrupaments, un que era masculí, que era l'Anton Vilà, i l'altre que es deia Sant Martí del Carigó, que era femení. I aleshores van anar, diguem-ne, fins a portem cap als anys 71, 73, 75, i hi eren temps de la coeducació, que les escoles ja obligaven, anunciaven que perquè no es barrejaven els gèneres i tal, i aleshores es va fer una mena de prova i van agafar els xicots d'aquí amb les noies d'allà, i com que no hi havia puesto van anar amb un altre cau, perquè clar, era una altra entitat, diguem-ne, no? I això va resultar ser una mena d'opa hostil, o sigui, no va sortir bé pel que sigui, i aleshores es va quedar bueno, això se diu amb aquests, els anys 75-74, que va haver-hi dos fets importants. Una és un viatge a Alemanya, que es va preparar un senyor que estava tenia el nano allà, a Alemanya, Rus, Suïssa i Àustria va ser, estava molt ben preparat, i això va ser un abans i un després. Abans d'això, dir que es va morir la, diguem-ne, aquella que manava el que és l'agrupament de Sant Martí del Canigó, i es va posar llavors el nom de Conxita Busquets, sí, que es deia, i a partir de llavors es diu així. Bé, aquests són els orígens.
1: I parlaven d'aquest intent de fusionar els dos caus i fer-lo mix, o aquest nou cau, perquè creus doncs, que realment no va acabar funcionant?
2: Doncs dic diverses versions, perquè parles amb uns i parles amb altres. Una eren raons físiques. Escolta, d'anar amb un cau que estava molt bé, anar amb un altre cau que era una mierda perquè estava ple de... tropeçaves amb el totxo i la pols, no sé què, llavors va haver-hi problemes, van traslladar a un altre puesto i per aquí hi ha una via, i després d'altres era simplement doncs que la coeducació era interpretada a dues velocitats. Els més tradicionalistes s'ha fet sempre igual perquè trencar la normativa i anar per aquesta línia, i altres doncs dir, escolta, no passa res perquè vagin les noies que ja són grandets i tal. Llavors aquesta és una mica els antecedents.
1: I mirar enrere, què creus que ha portat l'escoltisme a la història i a la vida social del Prat de Llobregat?
2: Home, els valors, els costums, aviam, quan les criatures van a fora, no és el mateix fa l'any 75 que ara, no? Estem, diguem-ne, amb el franquisme i amb esto no se toca, esto no se dice, esto no se hace. agafar i fer el que vulguis, a més, amb hores fora dels teus pares, i era una manera de, diguem-ne, passar els dissabtes i després els campaments de Pasqua i els campaments d'estiu amb una sensació de... es divertia moltíssim. Hi ha gimcames, hi ha jocs de nit, hi ha una tenda de 6 que s'hi posa en 8, hi ha maneres de fer-la en berro adequadament, i llavors, doncs, això no es pot fer a l'escola. I a més coneixies altra gent, i moltes escoles, amb la migració d'aquesta època, es parlava castellà, i allà podies parlar a la teva llengua i els altres van integrar de seguida. Vull dir, aquest és una mica el tema.
1: Els dos agrupaments segueixen treballant amb l'educació cap als infants i joves a dia d'avui. Quines coses de l'escoltisme d'abans creus que s'ha mantingut a dia d'avui i quines han canviat més?
2: Bé, jo no puc contestar aquesta pregunta perquè estic bastant desatès, desconnectat, poder algú té el fill i de més, però jo tinc un, diguem, presut de gendre, em parla a vegades i no té absolutament res a veure, llavors no puc jutjar ni descriure, em sap greu, no sé si vos coneixeu els escoltes d'avui, però sé que existeixen.
3: La meva neta,
2: el videòfono del Jesús.
3: Jo crec que millor parles, però te presentaré.
1: Bueno, doncs què diries tu a la teva neta, com viu l'escoltisme a dia d'avui?
3: Pues mira, és molt petita, jo no vaig poder estar en l'escoltisme perquè era foraster i vivia al quartel de la platja i era molt difícil. Quan em vaig donar compte ja era gran, no? Però els meus fills sí que em van anar, i tinc dos fills i una filla, la filla petita, i van aprendre molt, es van fer homes i dones i sobretot lliures, i el que dius tu, van sentir-se doncs pertanyant a una comunitat, no? Això va ser molt bonic. I el meu fill gran ja ha començat a la seva filla, que té 5 anys, i ja la porta al cau també. Va contenta. No podem dir masses coses més. Va contenta.
1: I Agustí, tornant tu, com resumiries a nostra la idea que ha significat l'escoltisme al Prat durant aquests 70 anys d'història?
2: Home, 70 anys ha deixat molta premsa, vull dir, fins i tot... hi ha una mena de saludar-se típicament amb els tres dits i de més, i llavors ja sovint hi ha aquestes velles glòries que ho porten dintre i ho segueixen a l'estil Golden Power. Mica en mica te'n dones compte que la realitat és una altra, i els nostres temps avui dia hi ha molts casals d'esplai, de cultures, després els col·legis tenen, hi ha moltes més temes atractius. Ja no dic de parcs infantils, sinó coses que amb aquest mateix centre es fan coses pels nens i pels nois, que estan molt bé i que no pots fer l'escoltisme. Jo diria que supera, però també puc dir que, clar, jo parlo del Prat, quan tenia 12.000, 18.000, 20.000 habitants, i ara en té com 60.000, amb la qual cosa també té que haver-hi, en aquest sentit, un lloc per tothom.
1: I Jesús, ara comencem amb tu. Com mencionàvem breument a l'inici, l'any 1976 vas enregistrar les activitats de l'escoltisme al Prat a un documental que celebrava el 20è aniversari del moviment. Com va sorgir la idea i quin objectiu tenia aquest documental?
3: Bueno, mira, tot va partir una mica també d'aquí, d'aquest home, no? Perquè érem molt amics. Jo sempre havia fet, sempre, des de que vaig fer pel·lícules, cines, vaig estar en el Club del Cine Amateur del Prat, vaig marxar a l'Emili, vaig tenir sort que a l'Emili també vaig continuar treballant amb el mateix, i al tornar aquest home i jo, que havíem fet una pel·lícula que va tenir molt èxit, Arrebato, i el va fer de protagonista, en gener o febrer del 76, va dir, s'ha de fer una pel·lícula sobre l'escoltisme, i jo vaig dir, pues bueno, i com ho farem? Pues mira, i vam començar doncs a parlar, a xerrar una mica, doncs a tenir idees, a anar muntant. Bueno, ara només falta la màquina de filmar i els quartos per les pel·lícules, que eren molt cares. Pues jo què sé, eren molt diners, vull dir, jo quan feia pel·lícules havia de fer amb els artistes, feia recollida, sí, sí. I entre tots ho fèiem. I bueno, una amiga ens va deixar la màquina, molt bé, vam començar i vam començar a veure camí cap a una unitat, a reflectir una mica que l'escoltisme és una sola cosa, encara que pot tenir 50.000 formes d'entendre-ho, no? Però en aquell moment ja es veurà la pel·lícula com va camí de la unitat.
1: Què recordes doncs d'aquest procés de rodatge? Com era gravar les activitats dels agrupaments en aquella època?
3: Mira, nosaltres vam pensar sempre que havíem de parlar amb l'altre cau per poder unir-se. Al final ho va aconseguir, que teníem una mica més de relació amb el cau en el que aquest era cap, no? I allà doncs, vam fer excursions, vam fer jocs, vam fer tal, però sí vam poder al final parlar amb gent de l'altre cau i filmar-los i tenir-los. I bueno, nosaltres anàvem una mica atenent allò que havíem planificat amb l'A o amb el B o tots plegats. Això sí que va ser una mica doncs, treballar sobre el terreny.
1: Avui, quan tornes a veure aquestes imatges, què és el que et sorprèn d'aquell escoltisme, llavors?
3: La imaginació que vam posar, no? Vull dir, ja, no sé si et quedaràs, però ja veuràs, és una imaginació. Vam planificar l'origen, personalitzant l'origen, la separació...
2: Sí. Jo t'aconsellaria que deixessis per la pel·lícula, fins i tot, és, això celebrem el 50 aniversari d'una òpera rock. I la segona part de l'òpera rock era simplement els 18 minuts de pel·lícula. Llavors, doncs, parla sola.
1: Doncs moltes gràcies a tots dos per durar-nos aquest moment per preguntar-vos sobre aquest documental i que vagi molt bé, que a tothom li agradi.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
0: Tot seguit el Like dels Valors amb una proposta cultural ben interessant.
4: Continguts en xarxa.
5: Ara que l'estiu s'acaba, molts catalans tornen cap a casa i això en alguns casos vol dir que deixen buida, per exemple, la seva segona residència o l'habitació d'hotel d'un poble que ha canviat moltíssim respecte a anys enrere. Els mitjans en van plens a la gentrificació a Barcelona, als seus entorns, però sovint s'obliden de tot el que hi ha més enllà de l'àrea metropolitana. És per això que el primer Like de la temporada el volem dedicar a la periodista Marc Camps i el seu llibre No vingueu al poble a reposar. Està editat per Ela Geminada i s'hi exposa la realitat dels pobles de l'Empordà i de les Gavarres. Marc Camps, benvinguda, com estàs?
6: Bé, molt bé, bon dia.
5: Tenia moltes ganes de parlar amb tu d'aquest llibre perquè d'alguna manera és una crítica a l'èxode urbà cap al món rural, no? I a vegades el poc respecte que es té i aquesta nova forma, no sé si li podem dir, de colonització urbana.
6: Sí, jo de fet no sóc tan agosarada amb aquest terme, és a dir, no ho dic en el llibre, no parlo amb aquest terme, però sí que parlo d'aquesta tendència d'un cert èxode urbà, perquè tampoc no vull generalitzar, que van als pobles a realitats més petites i es creu que es pot fer aquests doncs, pobles a mida. I són, doncs, és un perfil de gent amb un poder adquisitiu important, amb un capital social i cultural, i bé, que no fa una relació horitzontal, podríem dir, amb les veïnes i veïns del poble. I llavors això, es donen casos, que també exemplifico en aquest llibre, de voler, aquesta voluntat de voler silenciar les campanes, que això ja és una tendència també que comença als anys 90, i llavors també et qüestiones, escolta'm, tant Caterina t'agrada molt els nuclis antics dels pobles i vols anar-hi a viure, però alhora vols silenciar aquestes campanes. Potser t'hauries de plantejar anar a viure en un altre lloc, no? I no voler canviar doncs, aquesta dinàmica amb les campanes, que, per exemple, hi ha gent que hi té una vinculació emocional molt forta i que no són una fressa, no? Sinó que et fan companyia. I llavors també, d'altres exemples, doncs, és de privatitzar espais públics, de voler talar arbres perquè et tapen la vista. Això es va donar també ara fa poc a S'Agaró, ja a la Costa Brava, que pertany a Platja d'Aro. I llavors tots els exemples que et puguis imaginar, eh? Aquests són potser els més paradigmàtics, però n'hi ha molts i a cada poble són diferents.
5: Clar, són... anava a dir peticions, no sé fins a quin punt titllar-les d'aquesta manera, però que sorprenen i que xoquen molt, no? Perquè quin dret té algú de fora a modificar o a intentar modificar la vida d'un lloc i d'uns veïns i veïnes que sempre han estat allà?
6: Exacte. Jo crec que hi ha hagut també, no?, una manera de veure alguns pobles o món rural. A mi tampoc m'agrada el món rural perquè molta gent del món rural no es considera amb aquests termes, no es parla amb aquests termes, no? Però per diferenciar-ho de les ciutats, hi ha hagut sempre un estigma molt cap a, en aquests llocs més petits, no? I han estat qualificats de tancats, que la gent era estranya, que no hi podia passar res important. És a dir, hi ha hagut una manca d'autoestima de la gent del lloc, d'aquestes realitats, i llavors hi ha hagut doncs, aquesta mirada plena d'estigmes i prejudicis, i es parteixen d'aquesta situació que molta gent, per tant, després gosa anar a aquests pobles i creu que té més drets a fer, a dir la seva, no? I a no tenir en consideració la gent d'aquests pobles. Hi ha hagut aquesta mirada, i aquest llibre també vol reivindicar que tots els llocs del nostre país són importants i que és necessari l'autoestima també doncs, dels diferents pobles i de poder valorar doncs, el patrimoni, la memòria, el passat, però també el present d'aquests municipis, i que ningú ens ha de venir a dir res.
5: També la llengua, no? Tu en parles en aquest llibre, Mar, i ara que fa una estona deies fressa, pensava que bonic és tenir aquesta diversitat dialectal, aquests mots tan propis de diverses zones, però que en canvi per aquesta manca d'autoestima o per aquests prejudicis que venen de fora, que ara comentaves, sovint s'hi renuncia, no?
7: En el cas de la llengua hi ha com aquesta, un fet que crec que és paradoxal, és a dir, la llengua oral és molt i molt rica del nostre país, és a dir, per dir paparra jo sé dir de tres maneres, per exemple, diferents, i no sé en quin moment s'ha considerat aquesta llengua oral que era de gent de baixa estofa, que se'n diu, o amb un poc nivell intel·lectual fins i tot, no? I com si la llengua estàndard s'ha convertit en aquesta llengua més, podríem dir-ne, de culte, que tanmateix és necessari perquè som una llengua minoritzada i també hem de tenir una llengua estàndard. Però d'altra banda, considero que l'estàndard és una llengua molt pobra, no? Que allisa absolutament el vocabulari, que treu els matisos, i també és una defensa a reivindicar tots els dialectalismes del nostre país, i que sí que s'han fet doncs, diccionaris de recopilar, però crec que faria falta una altra vegada renovar aquests diccionaris o crear-ne uns de nous amb tots aquests dialectalismes que hi ha, perquè sí que hi ha més diccionaris a nivell més territorial, però que potser faria falta uniformitzar-ho en un moment en què especialment estem perdent molt de vocabulari, que el català es troba en una mala situació, sobretot d'ús social, però que vull dir això, per això que no ens ha de fer oblidar aquesta pèrdua que també hi ha del llenguatge dialectal i que l'hem de reivindicar.
5: Fa una estona, Mar, parlaves de patrimoni, parlaves de memòria, i em preguntava quin és l'equilibri entre preservar aquesta memòria, que és importantíssim, i evitar que es converteixi en un producte per a aquesta gent que ve de fora.
7: Exacte. La memòria crec que és important, i ho reivindico, i també reivindico doncs, saber la història dels llocs, que això és el que molts cops ens fa diferents d'uns als altres. Si no, com passen les ciutats, vas a ciutats europees i ja gairebé sembla que vagis en el mateix lloc, perquè no hi ha com aquesta mirada a vegades més històrica, i la memòria és important no només per dignificar el passat, sinó per construir el nostre present. El que passa és que molts cops s'ha reivindicat aquest passat d'una manera molt folcloritzada només, i es reivindica molts cops tot el que sigui de poble com una cosa que fins i tot fa gràcia, no? A tothom li agraden les festes majors o li agrada un cert tipus de folclore, però no s'ho pren seriosament. I hi ha moltes qüestions culturals, socials i dinàmiques també actuals, que no només poden estar relacionades amb el passat, i que tenen valor en si mateixes, i que molts cops les iniciatives que es fan doncs, a pobles són d'una gran qualitat i també s'han de prendre seriosament. Però és això, encara hi ha una mirada plena de clixés que miren els pobles, però es tracta també de transformar aquesta imatge, i no només des de fora, sinó que la gent del lloc, en comptes de fer, per exemple, fires medievals del seu lloc, pot fer altres tipus d'iniciatives que dignifiquin encara més el seu poble.
5: I en aquest sentit, parlant de dignificar, ens trobem amb persones que potser s'estableixen en aquests indrets, en aquests pobles, però que no s'impliquen en la vida, en el dia a dia d'aquest poble, amb els veïns i veïnes. De fet, crec que tu parles d'algun cas del llibre. Ara pensava en Elsa Peretti, no?, que és aquesta dissenyadora de joies de Tiffany's, que sí, potser va contribuir a millorar, en certa manera, a Sant Martí Vell, però no s'hi va acabar implicant mai.
7: Clar, a veure, ara parlant ja més del tema de Sant Martí Vell, l'Elsa Peretti, a la seva manera, sí que s'hi va implicar. La qüestió és de quina manera potser s'hi va implicar. Des dels anys va aterrant aquí al cap als anys 70 i, com ho explico en el llibre, va comprar 18 cases i 3 masos. Llavors, el seu missatge era que ell havia fet revifar un poble. La qüestió és de que de combatre una mica o contrarrestar aquest discurs que durant molt de temps a molts pobles empordanesos que van patir un èxode rural important, de gent que se n'havia d'anar dels pobles perquè no tenia les condicions ni els recursos per fer tirar endavant les seves cases en un moment en què l'agricultura i tot el món i l'economia de bosc se'n va anar a risc, doncs hi va haver-hi com aquest discurs, no? Gràcies a la gent de Ciutat o la gent de Barcelona, doncs s'han pogut recuperar aquests pobles, i és aquest el discurs que també va fer l'Elsa Peretti. I nosaltres el que diem és, ostres, no cal cap salvador, si no hagués estat ella, hagués estat una altra persona, i que si a Ciutat hi hagués una persona que comprés un alt percentatge d'habitatges, segurament no estaríem parlant de filàntrops, com es parlava aquí d'aquesta figura, no? I és qüestionar una mica tot això i de quina manera et relaciones amb un poble en un moment en què tu hi vas. Jo el que dic és que també hi ha gent de ciutat que ha ajudat a enriquir moltíssim la vida de poble, però sempre ho ha fet d'una manera horitzontal, no d'una manera altiva o alliçonadora.
5: Importantíssim aquest apunt. Marc Camps, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer programa de la temporada de Valors a l'Alça per parlar del teu llibre No vingueu al poble a reposar. Hem fet només un tastet, així que convidem a les persones que ens escolten a llegir-te i aprofitar per reflexionar-hi. Moltíssimes gràcies.
7: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i que vagi molt bé aquest inici de temporada.
5: Igualment, una abraçada.
7: Adéu.
8: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
9: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'auditori del Centri.
10: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
11: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
12: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
13: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
14: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
15: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
14: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
15: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
16: Noticias en Xarxa.
17: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés a les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del govern central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts a l'AP7, concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
16: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
18: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
19: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
20: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
12: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
21: Loco. Tu ets perfecta?
22: No ho sé.
21: I tu?
22: Pues clar que sí.
21: I tu, que ets perfecta?
23: Però n'hi ha algú perfecte?
21: No ho sé.
23: Clar que no.
21: No?
22: No, no hi ha ningú perfecte.
24: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Aquest 7 de setembre, comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: 6 minuts per sobre de les 11 del matí. Ja sabeu que des de que us vam presentar el Quinto Tapa, aquesta nova ruta, aquí al Planeta Prat, us anirem explicant totes les propostes, com ja és habitual en nosaltres. I avui comencem saludant el Sergi Bonillo, el responsable de gastronomia de la Emilio Sánchez Academy, i també doncs, mitjançant el Jardí de les Palmeres, amb molta vinculació amb el nou cèntric. Què tal, Sergi? Benvingut, com estàs?
1: Molt bon dia, Isa, molt bon dia, molt bé, aquí estem treballant una mica amb aquests dies que per fi ens han sortit el sol després d'aquestes pluges que ens han visitat aquest mes de setembre, sí. I molt bé, encantats i sobretot molt contents de que ens toqueu, clar que sí.
0: Per què decidiu participar doncs, amb aquests dos restaurants?
1: Bien. Mira, la Emilio Sánchez Academy, bueno, com ja sabeu, és una instal·lació que està fora del nucli urbà. I bueno, al final, més enllà de la vinculació que tenim aquí al nostre departament de restauració, tant en quant a la gastronomia de proximitat, de quilòmetre zero, amb aquesta implicació, nosaltres estem sitiats al parc agrari, vale? I evidentment la nostra activitat com a acadèmia és una activitat bastant neta, és una activitat que no té un impacte de residu ni de brutícia cap al territori, no? I evidentment doncs, des de fa ja molt de temps que les nostres dèries en quant a la restauració, no només amb el tema de la que oferim de cara al client que ens visita de fora, al restaurant de la Carpa Natural Food, sinó també a les dues instal·lacions que tenim aquí dintre, on oferim serveis de restauració pels socis, en aquest cas de la Hípica, o també als nostres abonats, clients, estudiants i atletes que ens passen per aquí pel bufet. I evidentment doncs, aquesta condició de tenir aquesta relació tan estreta amb la sostenibilitat mediambiental de la nostra instal·lació doncs fa que no pot ser una altra manera, iniciatives com aquestes del Quinto Tapa, on posem en valor el tema del pota blava i del producte de proximitat, en aquest cas del parc agrari, doncs hem de fer-hi. I si em parles del nou cèntric, doncs més del mateix.
0: Clar, el nou cèntric és com que no podia faltar, no, aquí?
1: Clar, vull dir, la etimologia, la gènesi d'aquesta empresa a l'hora de gestionar aquest espai tan mític, icònic i especial del municipi, doncs no podia tenir un altre talent que aquesta vinculació directa amb aquest producte local. I hem continuat apostant pel pota blava, tot i que, doncs, com ja suposo que sabeu, que a vegades ens està posant una mica més complicat, sí, per el valor que comença a tenir aquesta au. I llavors, és un tema complicat a l'hora de, i sobretot fas les coses ben fetes, com les intentem fer des del nou cèntric, de disposar un percentatge complet de pota blava les nostres preparacions.
0: Mm-hmm. Vale? És cert que ahir ens visitaven també des del Gremi de Restauradors, on tu també ja estàs implicat de forma directa, per posar sobre la taula aquest tema de els costos, no? L'augment de costos que tothom estem notant, com també s'han traslladat evidentment a la restauració, i com heu de fer equilibris, no? Moltes vegades entre pujar preus, deixar marge, no? de benefici i intentar anar cap aquí, perquè és cert que al final els preus continuen sent competitius d'aquesta ruta.
1: Al final, bueno, tenim una situació, no? Hi ha una vaga que està convocada sí, per un tema d'habitatge, però hi ha un rerefons que és evident que el poder adquisitiu de les famílies, dels ciutadans, cada vegada està més complicat. La benzina, l'energia, el gas, vas al supermercat, és tremendo, tot és molt car, i ja no només és parlar del salari mínim, sinó que estem parlant de que la mitja de salaris que tenim en aquest estat doncs és complicat, no? Perquè són salaris molt baixos i els costos de la vida cada vegada pugen més, no? Bueno, aquesta ruta jo crec que el que ha volgut mantenir és mantenir-se amb aquest preu, no? Perquè ja són anys que es manté amb aquest mateix preu, tot i que la cervesa ens ha pujat, la matèria prima ens ha pujat, la despesa energètica ens ha pujat, bueno, i llavors, clar, hem de fer mans i mànigues. Ja no només per diguéssim, per aquesta proposta, no? Que tenim del Quinto Tapa, sinó per oferir, en aquest cas, doncs, els plats que tenim, no? Jo ahir parlava amb el president, amb el Juan, precisament d'aquest tema, de que havia estat amb vosaltres, i que fèiem una reflexió, no? De que el plat 100% pota blava d'un confit o com tenim aquí a l'acadèmia, del plat de pota blava guisat 100%, doncs clar, avisat de l'antiga, doncs es fa difícil perquè tens que posar un preu molt i molt alt, estem parlant de 24 cap amunt.
0: Clar.
1: Llavors, clar, sí, hem de ser una mica més jo li deia, no? Li feia aquesta reflexió amb el Juan, i escolta'm, jo intento, doncs, amb el Cèntic, juntament amb el meu soci, amb el Pol, el xef, doncs, ser creatius, no? I treballar el pota blava amb diferents preparacions, ja no només amb el concepte de croqueta, sinó també, doncs, amb el concepte de l'arròs, amb el concepte dels canelons, amb el concepte de les llozes, bueno, intentar fer produccions en les quals, doncs, augmentis el gramatge sense tenir que posar un 100% de pota blava, no? Perquè al final, si una goicia, llofa, tens el tema de l'empanadilla, tens el tema de la guarnició, bueno, fas el farcit, no?, en aquest cas dels canelons, doncs, que ja augmentes amb les farines, amb la llet, amb el sofregit, tot això, doncs, t'acaba, diguéssim, donant una miqueta d'aire fresc a l'hora de practicar un escandall que pugui ser rendible a l'hora de plantejar un preu raonable.
0: Sí, sí, al final s'han de fer números, evidentment, amb la restauració sempre, i no volem deixar de banda el pota blava perquè és el nostre producte estrella, però és cert que doncs, s'ha d'aprofitar al màxim, no? Com ens comentaves, donant-li una mica de voltes a l'elaboració. I sí que és veritat que en certs establiments l'anem a buscar perquè són els llocs de referència. El pota blava tampoc no el pot cuinar tothom perquè no tothom en sabem, i per tant és el lloc i el moment de trobar-ho. Aquesta proposta de tapa també l'apropa a molta gent, i no sé si per això heu decidit al Centri que apostar per la tapa de pota blava, Sergi.
1: Sí, apostem per això. Apostem perquè nosaltres volem continuar apostant pel nostre hereu, que és el pota blava, no? I quan vingui la carxofa, continuarem la carxofa, no? I home, pues segurament que no podem estar a l'alçada de la Volaille de Bresser, no? Que també és una denominació d'origen protegida francesa d'un au, no? Que aquí, doncs, els preus, perquè facin una idea, els nostres oïdors, que aquesta au també amb una distinció de la pata també de color blau està entre 22 i 32 euros al quilo, vale? Això és el pret-a-porter de les aus a tot el món, sí? I la nostra està entre 18 i 23 euros quilo. Vull dir que ja estem arribant, diguéssim, amb aquestes xifres, no? En qualsevol cas, s'ha d'agrair al Consell Regulador, que ha fet un petit esforç de donar amb un descompte, segons quines unitats de pollastre de pota blava, aquells qui hem plantejat fer tapes de pota blava, que jo crec que s'ha d'agrair, perquè al final és un import que el Consell Regulador, doncs, ha de promocionar perquè nosaltres puguem comprar una miqueta més econòmic i que podem encaixar dintre el pressupost a aquest producte. I sí, estem molt contents, i bueno, l'aposta que hem fet aquest any jo crec que és bastant transgressora, en el sentit de que hem anat a buscar, doncs, aquest concepte d'au, de niu, de patatona fregida, del farcit de lo que és la farsa dels canelons, que és la mateixa farsa que posem al canaló que fem, el canaló XL que fem de pota blava, sí. El nou cèntric, doncs és la mateixa farsa, i hem acabat, doncs, un nou ou fregidet de guatlla, sí? A sobre del que és aquest niu, aquest niu de patata, no? que està molt cruixent, i també de patata natural i patata també d'aquí del Parc Agrari.
0: Molt bé, doncs aquesta és la proposta de tapa pota blava. Ara anem amb la tapa de la casa del nou cèntric.
1: Sí, aquí, bueno, nosaltres, com bé sabeu, portem ja molts anys fent aquest tema de lo que és les llozes, vale? I quan ve les carxofes les fem de carxofes, les tenim de pota blava, que també fem servir el 100% de pota blava. En aquest cas, doncs, bueno, hem seguit la nostra línia, no?, de fer aquestes llotes farcides de verduretes de temporada, no?, i la continuem menjant amb aquesta salsa ponzo, no? El tema de la guirfa és també un concepte d'execució. En vas a qualsevol supermercat, congelats i demés, i tindràs guiofes d'aquestes sense cap problema, no? Aquí dos coses que s'han d'esmentar. La primera és el tipus de farcit que tu li poses. Nosaltres fem la guiota nosaltres, la farcim nosaltres amb aquestes verdures d'aquí del Parc Agrari, treballem amb la cooperativa agrària, treballem amb el pinyol, vale? També de la Masia de Fruites i Verdures, i ens abasteixen, diguéssim, d'aquestes verduretes que anem tenint per aquí al Parc Agrari, vale? I després hi ha un concepte de l'execució. És importantíssim l'execució que li has de donar a la guiofa, no? La guiofa, nosaltres el que fem...
0: Aquí és la diferència.
1: Sí, clar, exacte. L'execució a la cuina, jo crec que és el que et marca la gran diferència, no? I en aquest sentit, doncs, hi ha molta gent que agafa i les feixeix o les posa a la planxa directament. Nosaltres el que fem servir és un concepte de cocció en el qual, doncs, amb una paella, amb una sartén, el que fem és posar un paper per afinar, I aquí, per una banda, amb una miqueta d'oli, el que fem és donar-li aquesta cara més crosquillant, i en acabat el que fem és afegir-li un raig d'aigua i tapar-les perquè agafi la
0: cocció
1: necessària, no? De lo que és aquesta farsa, no? Que està com, amb la que fem, no la farsa, sinó amb el que emboliquem l'empanadilla, no? La cresta o la guiofa, en aquest sentit, ¿vale? Llavors, clar, queda una banda crosquillant, queda una banda més tendra, i vas jugant també aquí amb aquest flavor, amb aquesta sensació que tens a la boca, que bueno, que al final és

0: final entenem quina és la situació. Si tu tens un restaurant més o menys petitet, doncs tens 15 taules, 10 taules, clar, si la gent se t'hi va allà i t'ocupa la taula per fer un, per fer una, un quinto tapa, llavors, clar, el teu rendiment econòmic pel preu mig de poder et cau, entenem aquesta situació. Nosaltres tenim la sort, tenim la sort aquí al Cèntric de disposar una terrassa bastant gran, no? I al final, doncs, això, no? Tenim la capacitat de poder fer el culturari. Per tant, nosaltres estem de dilluns a dissabte de 12 al migdia a 23 hores, horari ininterromput, senyors. I el diumenge de 12 a 3, perquè el diumenge ara ja hem entrat en temporada d'hivern i els diumenges a la tarda ja, després del servei de migdia, tanquem, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Per tant, fora d'horari, per fer una tapeta a mitja tarda, una cerveseta, doncs, escolta, no hi ha millor plan que vinguis a la terrassa del Nou Cèntric i caminant des de qualsevol part del Prat, perquè ara tenim la sort de viure en un poble que caminant arribes a tot arreu.
1: Sí, sí, i a més el Cèntric està al mig,
0: Ah, i si vols venir amb bici, tenim una parca bicis també. Escolta, sí. Et deixem entrar amb la bici, em deixem entrar amb el patinet, et deixem entrar per la porta que vulguis.
1: Això val la pena, perquè jo moltes vegades hi vaig amb bici i doncs aprofites a decidir un lloc que la puguis tenir tranquil·lament i controlada.
0: Controlada i vigilada, i aquesta és la intenció i la voluntat de que puguis venir amb un transport, diguéssim, sostenible, i que és meravellós. Jo, quan... De fet, aquest estiu vaig molt de lo que és l'acadèmia al Cèntric, de l'acadèmia al Cèntric, no? Pues tinc la meva bicicleta i vaig d'un lloc a un altre. Home, evidentment, si tinc que portar mercaderies, si tinc que fer coses, pues no em queda un altre que agafar la furgoneta i tirar que te vas, no? Però si és el fet d'anar i veure i solucionar situacions o estar present a un dels centres d'aquí del Cèntric, doncs escolta'm, i normalment agafo, deixo la bici aquí, me'n vaig a l'Ajuntament caminant, o em vaig a veure el Castelló que està a l'altra punta caminant. Vull dir que jo crec que tenim la sort de tenir un poble superpla, ¿vale? Que podem passejar sense cap mena de problema. I després ja no et dic, el passeig a cara a la platja és tremendo, tens un espai verd tocant els diguéssim a tot el delta. Dic, això és una meravella que hem de gaudir i hem de poder posar en valor, que molta gent ho fa, perquè trobes que aquest passeig està ple de gent,
1: molta totalment gent ho fa, però doncs el Nou Cèntric, que també té parada de metro al costat i que per tant facilita que molta gent de fora del Prat conegui aquestes propostes. No sé si us hi heu trobat ja, sobretot doncs això, al Nou Cèntric, gent que no és clientela habitual però ve a provar les tapes.
0: Sí, sí, sí. I jo crec que això ho parlàvem l'altre dia amb una de les juntes del gremi, és que ja no és només el Nou Cèntric, és que ja ens trobem a tenim diferents parades de metro, tenim la parada de Renfe, vull dir, tenim diferents situacions on els usuaris que venen a passar nit a les propostes hoteleres que tenim aquí al Prat comencen a gaudir del nostre poble. I bueno, això jo sé que hi ha un debat al ser de l'Ajuntament en quant als llits, les llicències, etcètera. Bueno, ja ens hi trobarem, ja parlarem amb qui hem de parlar per explicar la realitat que tenim els restauradors per part de tota aquesta gent que ens ve a consumir. I jo crec que al final és tancar el cercle, no? És a dir, tenir una gastronomia compromesa amb el territori mitjançant aquestes dues banderes tan icòniques que tenim, com és el pota blava i com és la carxofa, però també amb aquesta vinculació que tenim els restauradors amb el sector primari i amb aquests pagesos que ens cuiden. No només pagesos del Prat, sinó pagesos del parc agrari, que treballen a Gavà, que treballen a Villalacans, que treballen a Sant Climent, que treballen a Sant Vicenç, i que realment són el baluard més important de lo que és la despensa, diguéssim, el pulmó de la metropolità de Barcelona. Per tant, aquest territori que està defensant aquesta gastronomia de proximitat està començant a tenir aquest impacte de gent que ve, i hem de continuar esgrimint el nostre argument i la nostra voluntat de que aquesta restauració sigui sostenible, sigui una restauració compromesa al territori i també de qualitat. I amb això ens hi trobarem no només amb el Nou Cèntric ni a l'Emilio Sánchez Academy, sinó al CER de les quasi 30 empreses que ja formen part del gremi de restauració.
1: Doncs queda explicada també aquesta valoració sobre l'actualitat política local, que és veritat que n'hem parlat en altres espais. Sergi, anem cap a l'Emilio Sánchez Academy, perquè aquí teniu un format una mica diferent, però també heu decidit, com deies a l'inici, participar-hi. Quina ha estat la proposta en aquest cas? Comencem per l'etapa de quilòmetre zero.

0: Clar, nosaltres, no està el nucli urbà, doncs clar, aquí doncs, aquest, tota aquesta gent que t'agafa el llibret i se'n va a fer un volt pel Prat i se'n va del Dolmar cap al cèntric i del cèntric cap a una altra vegada torna cap a la Yuri i que de la Yuri torna una altra vegada cap al Joan i vinga, volta que te voltes i vas fent quintos, vas fent passes i vas fent tapetes, doncs clar, aquí aquesta gent no et ve aquí. Vale? Aleshores, nosaltres el que hem fet aquí per intentar fer cabre doncs, aquesta situació, que és una mica també el que li passa a l'Hotel Alfa, al Gran Mercat, que també és agremiat nostre, del gremi, i que també té aquesta proposta, no? I que realment doncs, al final el que fas és introduir aquestes propostes no? amb els teus menús. Nosaltres aquí a l'acadèmia tenim un menú de cada setmana espectacular per 27 euros i mig, sí. Algú de part. Clar, si al final tu li fiques aquests 4 eurets per la tapeta i pel quinto, doncs, escolta'm, tens un menú supercompetitiu amb producte de proximitat, amb sabor, amb frescor, amb varietat, perquè cada cap de setmana et va variant, i ostres, i a més, doncs el tens supercomplet perquè no només l'aperitiu que ja t'entra com a detall de la casa quan vens a fer un menú, sinó que també tens aquesta tapeta, no?, que pots escollir en aquestes dues opcions que plantegem, no?
1: Vinga, doncs anem amb les opcions que tenim.
0: Sí, mira, portaburros, que dic jo, la gent vol portar-se a vegades l'estómac, no?, i en aquest sentit hem fet aquest brioix, no?, d'una galta a la vedella que fem a baixa temperatura, sí? Nosaltres ho cuinem en aquest cas amb vessat al buit, amb vi negre, el costeig del Segre, tal, i el que fem és això, no?, aquesta cocció lenta, l'esmicolem i la facim dintre el que és el pa de briós, que és un pa de briós de mantega, i ho acabem de cobrar amb una mica una piparreta i una mica de ceba encurtida que també fem nosaltres, marinada, diguéssim, amb llima i coliandre, que li dona aquest rotllo tan xulo, no? I per fer encara més melosa aquesta carn, doncs, i continuant amb aquesta línia de la piparra, doncs fem també una maionesa, no?, que té aquest punt àcid, picantet, no?, avinagrat, que et dona la piparra, i que li dona un contrapunt bastant interessant, no?, a aquesta proposta del briós, la carn, aquesta frescor del coliandre, la llima, i aquesta maionesa de piparra que li acaba donant aquesta untuositat a aquest... Són dos, tres mossegades que tenim de briós, o sigui que està bastant interessant, no?
1: Té una pinta increïble. Després heu optat per la croqueta.
0: Sí, mira, nosaltres aquí, des de fa ja molts anys, i gràcies a la meva iaia, fem unes croquetes espectaculars. I jo, com saps, fa 27 anys vaig ser el xef executiu, em van pitjar aquí com a xef executiu. Ara ja, pues mira, faig altres coses, sí. No faig tot operacions de l'acadèmia, no? Però jo sóc cuiner de professió, saps? I tenia una iaia que també era cuinera, era molt bona cuinera, Déu la tingui al cel ja i l'estigui cuidant, i les seves croquetes les vaig adoptar, no? I la recepta de la meva iaia són les croquetes que nosaltres tenim aquí, tant les croquetes de pernil com les croquetes que fem de pota blava, no? Perquè al final jo que vaig fer va substituir el pollastre de corral que es feia. Jo soc de Súria, del Bages, del cor de Catalunya, i en allà doncs, bueno, doncs, teníem pollastres de corral, i en allà doncs, la meva iaia feia aquestes croquetes espectaculars, que són les mateixes que tenim aquí. I el que fem, com són dos aperitius icònics que tothom ens diu que estan espectaculars, estem esperant que vingui aquest, com es diu aquest de la festa, aquest cuiner que menja moltes coquetes,
1: el Xicote.
0: Bueno, el Xicote, que vingui el Xicote, a veure si ens les tasta, a veure què li semblen aquestes coquetes, bien. Doncs el que hem fet és proposar aquests dos, com a capa de la casa, aquests dos aperitius icònics que nosaltres tenim, que acostumen a ser sempre els complements que fan pels menús, ja sigui de diari. Tenim menú de diari dilluns a divendres a 17 pavos, que està espectacular, vale? Llavors, pues, escolta, posem unes croquetes, tal, no? I fem les dues, una tapeta, les dues, no? Una de pollastre i una altra de pernil, no? La pollastre la fem més croqueta amb el concepte més, diguéssim, ortodoxa, no?, allargada i tal, i després de la pernil la fem rodoneta, vale? I nosaltres no juguem com juguen altres a la lliga de posar rock and roll a lo que és el cruixent, de posar rock and roll a l'empanat, no? Uh-huh. Nosaltres, ja t'ho dic, és la
1: iaia, tradicional,
0: la iaia feia farina de pa, que és pa ratllat, i passat per primer per la farina de blat de moro, l'ou i la farina de pa, pa ratllat, ping, pang. I això és el que fem.
1: I suficient, perquè bueno, pues, déu-n'hi-do quina pinta que tenen també aquestes propostes, que com deia Sergi, al final són propostes de migdia, que a partir de la una es poden tastar, però que normalment, al ser un lloc que no està al nucli, no només es va fer la tapa, sinó que també doncs, pot ser un molt bon complement, tant dels menús de dia com d'aquests menús més especials de cap de setmana. Sergi Bonillo, sempre és un plaer que ens acompanyis. Moltíssimes gràcies per aquesta passió que ens transmets per la cuina, que de fet es nota molt en els teus locals. Una abraçada ben forta.
0: Una abraçada ben forta a tota la família del Pat Ràdio, que com ja sabeu fa una feina espectacular, cada dia esteu millor, no sé com ho feu, però progressais adequadament, no, progressais espectacularment, saps? Vull dir que moltíssimes gràcies per la feina que feu, endavant, i ens veiem aviat, per les zones o en presència, als bars
1: sí.
0: O als restaurants.
1: Una abraçada ben forta.
0: Apa,
1: adéu. Doncs el Sergi Bonillo, que ens explicava aquestes dues propostes. Recordem que l'Emilio Sánchez Academy es troba a l'autovia de Castelldefels, a la C31, al quilòmetre 191, que està, doncs, justament, si sortim del Prat cap a l'aeroport, molt a propet doncs, d'aquesta primera benzinera que ens hi trobem, està el desviament per poder anar a l'Emilio Sánchez Academy i tastar aquestes propostes que ens explicava del brioix de galta de vedella i també de les dues croquetes, la de pota blava i la de pernil ibèric, com dèiem, en horari de migdia. I si esteu per aquí, pel nucli urbà, us podeu apropar al nou cèntric, que tothom sap on és, però a la plaça Catalunya, el 3941, amb dues propostes també, una de niu de pota blava, amb un niu de patata farcit de pota blava i un ou ferrat de guatlla, i les guioses de verdures del parc agrari com a tapa de la casa. Recordem que el format doncs, té un preu de 4,50 € quan parlem d'una tapa pota blava o de quilòmetre zero, i la tapa de la casa un preu de 4 €, i que totes van acompanyades d'aquest quinto, d'Estrella d'Am o bé una frida amb torrada o fins i tot aigua d'Averi. Aquestes són les propostes que us hem explicat avui de la ruta del quinto tapa, que encara s'allargarà fins l'1 de novembre. Al llarg dels dies us n'anirem explicant la resta. Ara deixem pas als serveis informatius. Tornem després. Fins ara.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Avui i demà el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la farmacèutica Sandoz i la Fundació Ictus impulsaran la campanya divulgativa i sanitària La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, amb diverses activitats. L'objectiu és sensibilitzar la població sobre la importància de conèixer els factors de risc associats a la malaltia. Durant aquestes dues jornades s'instal·larà a la plaça Catalunya una unitat mòbil on farmacèutics oferiran els seus serveis gratuïts de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6:45 de la tarda. Allà la ciutadania podrà informar-se sobre els riscos de la malaltia i aprendre a utilitzar l'aplicació La meva farmàcia. D'altra banda, aquest matí el centre que ha acollit la conferència L'ictus es pot evitar amb el doctor Pere Cardona, director de la unitat d'ictus i del programa neurovascular del Servei de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge. Ja es pot consultar el cens electoral pels comicis del proper 29 de novembre. El tràmit es pot fer per diverses vies. Per via telemàtica cal disposar de certificat digital o del sistema clave i accedir al tràmit de consulta d'inscripció al cens electoral de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. També es pot fer una trucada al telèfon 901-101-900 de l'oficina del cens electoral. A més, l'Ajuntament del Prat posa a disposició de la ciutadania la consulta a través del seu web municipal. I per qui prefereixi el contacte presencial, l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, situada a la plaça de la Vila número 1, oferirà aquest servei de dilluns a divendres. Desconvocada la vaga parcial d'autobusos de TMB que hi havia prevista per avui dimecres i 5 dies més d'octubre, la direcció de TMB i el comitè de vaga han arribat a un acord que incorpora les 35 hores setmanals durant la vigència del conveni. Segons un comunicat de TMB, l'acord també incorpora l'increment de 10 dies de descans addicionals. Totes dues parts també han consensuat que el nou conveni col·lectiu tindrà una vigència de 4 anys.
1: Esports.
0: I l'Associació Esportiva Prat visita el Castelldefels aquest vespre a partir de les 8. Els de Cristian Gómez, encara amb la ressaca pel passi a la següent ronda de la Copa del Rei, recuperaran d'aquesta manera el partit ajornat corresponent a la segona jornada de la Lliga Elite. Podreu seguir la retransmissió en directe a través del Prat Esports. Doncs és tot. De moment, tornem amb més informació d'aquí a una hora.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Tot seguit, l'espai de contingut científic, el POU de la xarxa. Un moment per la divulgació i per posar en valor la recerca i també el coneixement.
2: Continguts en xarxa.

0: Els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Tot i que aquest any els models apunten a un episodi del Niño especialment intens, aquí a casa nostra hi ha factors que ens haurien de preocupar més. De tot plegat en parlem amb la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. Doctora Carme Llasat, gràcies per acompanyar-nos. Aquest any els models diuen que tindrem un episodi del Niño especialment intens. Què pot significar això concretament per Catalunya durant aquesta tardor?
1: Bé, en realitat la influència directa del Niño sobre Catalunya encara no està determinada. Per tant, sí que l'episodi del Niño el que fa és augmentar també la temperatura, afecta tremendament doncs, a Hispanoamèrica, per exemple, fins i tot a Nord-Amèrica, però no podem pensar que per estar el Niño més fort o menys fort, de moment, aquesta tardor tinguem més o menys aiguats.
0: Per tant, de moment no podem dir que s'hagi de patir per aquest Niño a Catalunya.
1: No, hem de patir, diríem, perquè la temperatura i per altra, és molt més alta de la normal, per altres factors, però que són molt més importants per Catalunya que l'episodi del Niño.
0: Correcte. Els models apunten...
1: L'episodi del Niño, perdona que t'he interromput, és important a escala global perquè farà que augmenti més la temperatura aquest any, no? Però, i per tant també ens afectarà a tots. Però no és una resposta immediata d'aquí a demà passat.
0: Ara ho comentava, no? És veritat, aquests models apunten una tardor més càlida del normal, amb més probabilitat de precipitació a la façana mediterrània. Per tant, doctora Llasat, què podem esperar en aquests mesos de setembre, octubre, novembre?
1: Bé, els mesos de... sobretot setembre, octubre, novembre, precisament són els mesos en què nosaltres tenim més aiguats a Catalunya. I el que podem esperar és que, degut a aquest escalfament tan elevat degut al canvi climàtic i que està afectant doncs, a les aigües del Mediterrani i també a l'aire, diríem que està sobre aquestes aigües al nostre entorn, la facilitat de desenvolupar-se sistemes que donguin pluges molt fortes doncs, és més gran. És a dir, tenim unes condicions favorables perquè els aiguats que es donen en aquesta època de l'any doncs puguin ser més intensos i potser també més extensos del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
0: Era això, li anava a preguntar. Aquestes condicions de les quals vostè parla són excepcionals? Les hauríem de considerar excepcionals o són... eren excepcionals perquè eren episodis que fins ara només passaven molt de tant en tant, o ens hem de començar a acostumar que les nostres tardors seran així?
1: Bé, la primera pregunta, primera qüestió és, o sigui, les nostres tardors eren típiques que tinguéssim aiguats en un lloc o un altre, més o menys greus, no tots els anys hem tingut aiguats catastròfics, però sí que forma part del clima mediterrani. Recordem que perquè hi hagi un aiguat no és suficient el que jo comentaré ara, que parlem més de la temperatura i de la humitat, però aquests dos factors sí que són molt importants. Per tant, el que nosaltres podem esperar, i no hem de dir ens hem d'habituar, ens hem d'acostumar, perquè això el que ens diria és, vale, llancem la tovallola, no fem res per evitar que aquestes condicions que afavoreixen aquest augment de probabilitat de pluges molt intenses canviïn, no? Per tant, acostumar-me no m'agradaria dir-ho. Què hem de dir? És anòmal? Doncs estem veient que estem caminant cap a un món amb molta més freqüència de riscos o bé més intensitat d'aquests riscos. I això ja està acceptat a escala mundial per tota la comunitat científica, a la que s'ajunta després un augment de la vulnerabilitat i l'exposició, és a dir, de persones exposades, béns exposats, etc. Exactament, diria, és anòmal, diria, doncs sí, és anòmal perquè entrem amb unes temperatures molt altes i sobretot una humitat molt alta.
0: Ara parlarem dels riscos, però tornant a això de que parlem d'episodis intensos, doctora Llasat, de quines magnituds estem parlant quan parlem d'intensitat?
1: Quan parlem d'intensitat estem parlant doncs, normalment la quantitat de pluja que pot caure en mitja hora, en una hora. Clar, hi ha diferents llindars d'intensitat de pluja, per exemple, en 12 hores doncs, hi ha llinda de 100 mil·límetres, en 12 o en 24 hores, com un llindar ja de pluja intensa a escala diària o migdiària. A escala horària ja estaríem parlant, doncs, per exemple, de 60-70 mil·límetres. Protecció Civil ja té uns llindars, no? Què és el que nosaltres ara diem doncs, que pot passar? El que va passar a la Dana de València, que va ser extraordinari, no va ser el fet que es produís uns aiguats i una catàstrofe amb la Rambla del Pollo, lamentablement, sinó la gran intensitat que no es tenia constància, és a dir, la quantitat d'aigua que va caure en poc menys d'una hora, no? I és el que estem veient aquest estiu. Llavors estem parlant quantitats 60, 70, 50 mil·límetres en una hora, doncs ja són quantitats importants. 20, 30 mil·límetres en mitja hora també són quantitats importants.
0: Doncs parlava d'aquesta antelació, jo li volia doncs, com preguntar, doctora Llasat, doncs, més o menys amb quantes hores, dies abans d'un episodi extrem avui dia es pot tenir una predicció prou fiable per prendre mesures en un municipi o en una població, no? Fins on arriba aquesta tecnologia que hi ha avui dia, doctora Llasat?
1: Doncs clar, si estem parlant d'un episodi d'ampliar abast, és a dir, que afecti una zona més o menys gran, com podria ser un episodi organitzat, doncs no sé, en el nostre cas podríem parlar d'un episodi, ara estic a veure fent memòria, doncs bueno, hem tingut aiguats doncs, com a, ja no parlem de l'any 1982, que van tenir uns aiguats molt forts als Pirineus. Això, amb dies d'antelació, actualment ja es pot veure, que hi haurà amb dies i fins i tot potser ja en una setmana, perquè era un episodi molt organitzat de tempestes, que es va afectar el novembre del 1982, entre el 6 i el 8, i va afectar una gran part dels Pirineus de Catalunya, d'Andorra i de França. Quan estem parlant d'aquests episodis generalitzats, avui en dia podem arribar ja a la predicció setmanal de que, atenció, que hi ha perill, però no de la quantitat exacta, però de que pot afectar. Quan estem parlant d'episodis locals, com un que m'afecti al Maresme exclusivament, o fins i tot aquest que hem parlat, doncs, els de Tarragona, dies abans, un parell de dies abans, tres, es pot veure doncs, que hi ha un alt perill de que pot haver tempestes importants. Però exactament on cauran, això hem de parlar d'hores. Si volem parlar a escala municipi.
0: I parlant a escala municipi, què hauria de tenir present o què hauria de saber precisament un ajuntament per decidir si cal enviar una alerta al mòbil als seus ciutadans?
1: Bueno, primer, doncs, conèixer molt bé el risc el que està d'inundacions, el que està sotmès al seu municipi, perquè no tots són iguals. Això és el primer de tot. I conèixer molt bé les inundacions anteriors que ja ha tingut aquest municipi i com han anat afectant, no? I, per tant, primer han de tenir un coneixement bo de el que seria el risc d'inundació. A partir de tot el dels models que posa a l'abast avui en dia ja doncs, el Ministeri o l'Agència Catalana de l'Aigua de Zones Inundables, però també a partir del coneixement històric i el coneixement que té la població. Això és el primer de tot. La segona cosa important és saber quines estructures del risc poden tenir, si té una escola, si té un hospital, és a dir, realment què pot passar, perquè no és el mateix una pluja de 60 litres per metre quadrat en un municipi amb poca població que no hi hagi cap estructura en zona de risc que en una població doncs, que tenim una escola al costat d'una riera, no? En el Maresme, per exemple. Per tant, aquest coneixement és el que ha de tenir el municipi. Això és molt important.
0: Mm-hmm. Per tant, com podem evitar que aquestes alertes arribin massa tard? Per una banda, com podem evitar que aquestes alertes arribin massa tard, però per l'altra, com podem fer que un excés de falses alarmes no faci que la ciutadania se les deixi de prendre seriosament?
1: Aquesta és una pregunta de matrícula d'honor, perquè no és, precisament és una pregunta que tenim sobre la taula, que volem treballar amb l'Observatori de la Inundabilitat de Catalunya, sobretot amb experts en temes que també ja no són solament la meteorologia, sinó el comportament de la població. Trobar l'equilibri és molt difícil, perquè avui en dia amb les xarxes socials, a més, sempre hi haurà qui crea fake news, qui crea mal ambient, etc. Per tant, no és gens fàcil. El fonamental també aquí abans és que enviem un alert, però necessitem que la població sàpiga, i això és un altre tema pels municipis, què ha de fer si rep un alert. Perquè si no sap què ha de fer, és a dir, per exemple, doncs, si no ha d'anar a buscar els nens al col·le, si hi ha una zona, si imaginem que fos un episodi molt fort de pluges, cap a quina zona de la població té que anar. A Japó, doncs, hi ha zones que ja són les zones de seguretat quan hi ha inundacions. Que crec que aquí el tema de és alert no pot acabar solament amb la predicció meteorològica, que ja hem dit que té unes certes incerteses, i amb protecció civil, sinó que és fonamental la formació de la ciutadania i la formació i el coneixement del municipi, per saber, quan estem parlant a escala municipal, quan és necessari i quin tipus d'alert s'ha d'enviar. Perquè si no, com acabes de dir, podem caure també en un excés d'alert. Perquè hem d'acabar també dient que de vegades la pluja no arriba a ser, o l'avinguda, tan intensa, però l'ocupació de zones inundables fa, doncs, que hi hagi alguna catàstrofe en algun moment, que era totalment, diríem, des d'un punt de vista meteorològic, seria inesperada.
0: Doncs, doctora Carme Llasat, moltíssimes gràcies per aquesta informació i moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió, els afectats ja no hauran de pagar 5 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés de les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte als tercers països. I centenars de pagesos catalans han sortit aquest matí amb tractors i autobusos cap a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector, i de fet ja estan arribant alguns a la capital catalana. La mobilització convocada per Unió de Pagesos denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, així com la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. La convocatòria, que estava prevista en un primer moment a les 12, s'ajorna fins a 12:45 a la delegació del Govern Central per tal que arribin totes les columnes que encara estan de camí. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cable jet ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.
4: No us perdeu l'espai de viatges i excursionisme Sendes amb Jaume Monés.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més al Sendes s'apropa a la vostra ràdio local amb un ferm propòsit: fer morir d'avorriment al sofà de casa tots els caps de setmana. Per fer-ho possible, us proposem itineraris, caminades i viatges a llocs espectaculars que fugen del convencional. Avui en descobrirem tres més, que avancem en el nostre sumari. Comencem al Pallars Jussà. Farem ruta al voltant dels estanys de Basturs, una de les concentracions d'origen càrstic més significatives de Catalunya. En Jordi Panicello, de l'empresa Eureka SGN, és qui fa les visites guiades. Farem un tastet dels encants geològics, faunístics i florístics d'aquest lloc. Segona etapa de la ruta Las Valles, versió reduïda de la integral Las Feixes, al voltant del Monte Perdido. La segona etapa comença a Lamiana i acaba a Bestué, i entremig travessa l'impressionant barranc d'Esquain. De seguida, la descripció detallada i la fitxa de la ruta. I als racons de món ens traslladem a un indret únic de Montenegro, l'abadia de Kotor. La col·laboradora Conxita Terruell hi va ser i en parla en el seu darrer llibre, Viatge del Caucas als Balcans, de Tuxita Edicions. Recorrem amb ella el poble de Perast, la ciutat de Kotor, dues illes molt especials, temples i palaus, tradició de mar i un paisatge mediterrani de gran bellesa. I ara ens hi posem, capítol 580 dels Sendes. Veniu? Doncs va, que marxem. Prenem rumb cap a Basturs, al Pallars Jussà, per visitar dos petits estanys. Són en un indret molt discret, un xic amagats, en un pla cercat de camps de conreu i de clapes de bosc. Són l'Estany Gros i l'Estany Xic, molt propers entre ells i situats a mig camí dels pobles de Basturs, que els dona nom, i Sant Romà d'Abella, al municipi d'Isona i Conca Dellà. D'estanys al país en tenim un munt i potser a primera vista els de Basturs no aparenten ser res excepcional. Però, hem de dir, és una percepció completament errònia. És un paratge amb un patrimoni geològic excepcional i de gran biodiversitat, protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural, el PEIN, i la xarxa Natura 2000. Els estanys de Basturs són una de les quatre zones humides d'origen càrstic més destacades que tenim a Catalunya. I alhora, aquests estanys han generat fenòmens geològics extraordinaris que tenen la seva gènesi en fa molts milers d'anys. El geòleg Jordi Panicello ens ho explica.
2: S'han fet datacions i s'ha arribat a la conclusió que aquests estanys fossilitzats van aparèixer fa 300.000 anys. És a dir, que aquest procés d'una sorgència d'aigua se'n fa un estany i posteriorment s'acaba fent un turó. És un procés que sabem que està actiu a la zona de la Conca d'Allà des de fa més de 300.000 anys. Però clar, què el fa especial? Que aquest procés geològic que ens permet observar la seva evolució amb el pas del temps només s'ha localitzat a dos llocs més a nivell mundial. Un seria Austràlia i l'altre Estats Units.
1: En Jordi és responsable de l'empresa Eureka SGN, que, entre d'altres coses, fa visites guiades als estanys, sota el suggeridor títol d'Estanys de Basturs, connexió planetària. Un itinerari que, per la seva història geològica i la biodiversitat, és molt peculiar. Els protagonistes visibles són dos estanys de forma rodona.
2: L'Estany Gros, que és el més espectacular de veure, i hi ha un itinerari que és circular, que el rodeja, fa aproximadament uns 60 metres de diàmetre i de mitjana uns 15 metres de fondària. I s'ha calculat que aproximadament té uns 100.000 anys d'antiguitat. O sigui, déu-n'hi-do, té els seus anys, és gros i vell. I llavors l'Estany Xic té al voltant d'uns 20 metres de diàmetre i és el jovenet. Té aproximadament només 19.000 anys. I és, diguem, que aquest, si deixéssim actuar aquest procés natural, s'aniria fent més gros. I l'estany gros, precisament, s'aniria fent més petit.
1: Déu-n'hi-do, un estany amb 100.000 anys d'història i l'altre amb 19.000. Per entendre la seva formació, cal remetre's al fet que el substrat és de roca calcària, que és molt porosa i que filtra, a través d'esquerdes, l'aigua de la precipitació cap al subsol, cap a grans cavitats plenes d'aigua soterrània.
2: I, de fet, l'aigua dels estanys la tenim a 80 metres de fondària. Contra una d'aquestes esquerdes és capaç de superar aquests 80 metres de roca i començar a brollar l'aigua. Alhora, la capa de roca on hi ha aquesta aigua subterrània està feta de calç. I què fa l'aigua? La va desfent. I es va enriquint d'aquesta calç. Per tant, l'aigua, quan surt i ens forma l'estany, com que està sobresaturada de calç, quan aquesta aigua desborda i, diguem, inunda als voltants de l'estany, que fa? Precipita aquesta calç. Aquest fenomen, repetit durant anys, durant centenars d'anys, durant milers d'anys, és el que ens va fent aquesta anella de roca que, amb el pas del temps, va pujant cap amunt i ens fa aquesta forma de con, aquesta forma de turó.
1: Una anella de roca formada per travertí. Aquesta anella, com explica en Jordi, es pot trobar encerclant els dos estanys, però, això sí, a una certa distància.
2: Perquè aquests estanys, especialment a l'estany gros, que avui en dia fa uns 60 metres de diàmetre, en el seu moment havia estat bastant més gros. I sí que a uns 15-20 metres de distància de l'aigua sí que trobem afloraments de travertí, és a dir, d'aquesta roca travertínica, que els geòlegs en diem tova calcària. Què passa? Que realment la forma d'anella en els estanys actuals no la veus. Per què? Perquè aquesta roca s'ha explotada en el seu moment per construir cases.
1: Un travertí, que és un tipus de roca sedimentària calcària que, com acabem de sentir, és molt utilitzada per l'home a l'hora de construir les seves cases. Ho podran veure, per exemple, als veïns pobles de Basturs o de Conques. Al marge de la geologia hi destaca una gran biodiversitat. Un ecosistema delicat, fràgil, concentrat en una estreta franja. De flora, en Jordi destaca una planta carnívora que sura a les seves aigües, l'Utricularia vulgaris. Els joncs també són habituals, i també els arbustos aromàtics. I fins i tot una mena de fòssils generats per la vegetació i el travertí. Hi trobarem.
2: El travertí és la calç que precipita, com hem dit abans, sobre la vegetació. I aquesta vegetació, que li passa? Com el pas del temps s'asseca, s'acaba podrint, i l'espai que ocupava queda un espai buit. És com si tinguéssim el motlle d'aquesta vegetació. I ja de per si, sí que és veritat que si ens posem exquisits amb la definició de fòssil, realment podríem dir que són molles de vegetació de fa milers d'anys i, per tant, és un fòssil. Però no és que trobem tiges o branquetes petrificades.
1: Quan a fauna, el guia apunta a l'existència de nombrosos animals d'aigua, serps, granotes i varietat de peixos autòctons invasors. Les aus hi són força abundants, de diferents dimensions, i en ressalta un picot.
2: En quant a fauna, el que podem trobar són serps d'aigua, tot tipus de granotes, també hi ha peixos com la matrilla roja, podem observar carpes ataronjades, carpes d'aquari que algú les tiraria en el seu moment. També en el seu moment hi havia espècies invasores com són les tortugues de Florida, però per sort es van treure dels estanys. I en quant a aus aquàtiques, sí que de vegades que amb mica de sort es pot observar el bernat pescaire, el blauet, però que també és molt interessant és que tenim un fuster en els estanys de Basturs, com és el picot gassegros, i d'altres aus, com tot de rapinyaires que hi ha a l'entorn de la conca d'allà.
1: I també hi trobarem rastres de fauna, un paratge que dona molt de joc. Per això, des d'Eureka SGN, es fan dos models de visita guiada. Una de 2 hores i una altra de 3. Entre totes dues atrauen entre 600 i 700 visitants cada any.
2: Normalment fem aquesta de 2 hores, que consisteix a fer la volta circular, l'itinerari circular, al voltant de l'estany gros, i també observem des d'una talaia a l'estany petit. I l'objecte de les nostres visites guiades, com a activitats geoturístiques que fem, és a dir, que ens basem en la geologia, ens centrem molt en la gènesi dels estanys i com aquests van canviant amb el pas del temps. Però alhora també parlem de la biodiversitat en aquest paratge natural. La visita guiada llarga, que el que fem és anem a visitar el món de Conques, aquests turons a travertí, que són els estanys fossilitzats, i llavors també anem a observar una petita surgència d'aigua que és el naixement d'un nou estany. O sigui, realment s'està fent un nou estany a la zona.
1: Eureka SGN és una empresa dedicada a la conservació i divulgació del patrimoni geològic i paleontològic. Si entreu al seu web, www.eurekasgn.com, Eureka amb una lletra K, hi trobareu moltes opcions de visites guiades. I mentrestant, a Basturs, en una plataforma elevada sobre la conca i sota les serretes del nord, els estanys segueixen el seu lent camí. Passat, present i futur. Un llangueix, l'altre creix i un tercer s'està formant. Això sí, nosaltres no el veurem. Ni els nostres fills, ni els nostres nets. Perquè els temps geològics són un gegant, foren els insignificants temps dels humans.
0: Sendes.
1: És temps de la secció de senderisme, i el senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, què tal, com anem?
1: Molt bé, anem per la segona etapa d'aquesta estupenda ruta que estem fent pel Pirineu Aragonès.
3: La travessa de les Feixes. Si recordeu, en la primera etapa vam anar de Bielsa a l'Amiana, saltant pel Portillo de Tella, i avui, a la segona etapa, el que farem és que des de l'Amiana baixarem al fons de la vall d'Escuaín, anirem a creuar el riu Iaga a Estaronillo, pujarem primer a Escuaín i després fins al Collador Raton, al costat del Castillo Mayor, i d'allà baixarem a la pista que ens portarà a Bestué.
1: Però avui el que compta és aquesta segona etapa, que comencem a on?
3: Doncs el que fem és comencem la segona etapa des de l'Amiana, desfent els 500 metres per carretera que ens retornen a les tres cases d'Arinzué, i aquí reprenem el GR15, que d'entrada ens baixa per entre antics prats de farratge i després entra en una preciosa pineda de pi roig i pi negre per un antic camí ral empedrat, molt ben traçat, fins al fons de la vall d'Escuaín, a l'alçada del caseriu de Miraval. Tenim sobre nostra l'imponent muralla del Castillo Mayor, il·luminat pels primers rajos de sol del dia, i comencem a remuntar planers al riu Iaga per una pista poc més d'un quilòmetre fins que la pista mor a Estaroniello, un poble amb 7 o 8 cases, on un pont ens permet passar al marge dret del riu. Entre vegetació de ribera, suaument continuem remuntant el riu fins a arribar a la sortida dels impressionants engorjats de les Gargantes d'Escuaín, i després de deixar el trencall del camí que ens menaria a Revilla, a l'altre cantó del barranc, només ens queda l'opció de pujar bastant fort per entre una bonica fageda, anant fent ziga-zagues acompanyats dels senyals del GR, fins a sortir a la carretera d'accés a Escuaín. L'agafem de pla un petit tram cap al poble i hi acabem d'arribar per un sender que, entre antics camps marjats, ens du de pet a l'antic abeurador i safareig cobert del poble, a la vora de la casa on hi ha una oficina d'informació del Parc Nacional d'Ordesa i Montperdut. Podem aprofitar per deixar-hi les motxilles i anar a fer una petita volta planera pels afores del poble, que ressegueix quatre miradors sobre el barranc d'Escuaín, potser acompanyats de voltors i trencalosos que ronden per sobre dels cingles calcaris que tanquen el recorregut sinuós del barranc, estret i encaixonat sota nostra, amb vistes cap als barrancs laterals que es despengen de la Sierra de les Suques. Contemplat aquesta mica de caminet pel voltant del poble, reprenem el camí, sortint del quasi abandonat poble d'Escuaín, i el GR ens mena a començar a enfilar-nos per una espessa pineda. El camí es va redreçant progressivament i amb amples llaçades acabem de sortir del bosc per encarar el darrer tram de pujada oberta, una llarga diagonal terrosa que ens porta fins al Collado Raton, al costat de la penya Lombre, que és el pic més occidental del massís del Castillo Mayor, que deixem a l'esquerra. I des d'aquesta ampla i herbosa collada veiem Escuaín sota nostra, Revilla a l'altre cantó del barranc, l'Amiana, la llunyania on hem començat a caminar, i per sobre

0: i el sum de Ramon o Pico de Añesclo. Al costat, tot això, del món perdut que ens queda tapat, que ens queda amagat. I a l'altre cantó del coll veiem la vall d'Aires, tancada pels cims de Los Cestrales, que ens separen del canyón d'Añesclo, i a la capçalera de la vall veiem Plana Canal, una colladeta on acaba la pista que hem d'anar a buscar a continuació i que serà el punt on començarem l'etapa següent. Abans, però, des de Collado Raton, el que fem és una diagonal, primer per bosc i després per terreny obert, que ens porta en un darrer tram vertical per arribar a la pista. L'agafem avall, fem un tram d'un parell de quilòmetres i en aquest tram, si mirem enrere, veurem una increïble vista, ara sí, completa, del massís de les Tres Sorores, és a dir, la Punta de les Oles, el Pico d'Añesclo i el Mont Perdut. Per la pista arribem en un trencall indicat que ens fa deixar-la i per un sender acabem de passar tota la cara sud del Castillo Mayor fins a desembocar per un llom al poble de Bestué, on tenim l'alberg de les Tres Cerols.
1: I després d'aquesta descripció tan completa, anem amb la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 14,7 quilòmetres, si comptem la volteta pels miradors d'Escoaín.
1: Desnivell?
0: 810 metres de desnivell positiu i 670 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: Temps?
0: Posem unes 7 horetes perquè ens hi entretindrem bastant, sobretot amb les vistes.
1: Grau de dificultat?
0: Com la primera, un 2.5/5.
1: Referències a internet?
0: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia les Feixes, les Valles, segona etapa, entre parèntesi, Lamiana, Escoaín, Collado Raton, Bestué, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: Molt bé, doncs anem per la tercera etapa, però serà la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
0: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Envoltada pels Alps Dinàrics, la badia de Kotor és considerada el fiord més meridional d'Europa, un gran canó submergit a les aigües de la costa adriàtica que aprofundeix 28 quilòmetres terra endins. El blau del mar, la bellesa i tipicitat dels pobles que en formen part i la majestuositat de les muntanyes que l'envolten l'han convertit en un dels indrets preferits per la Conxita Terruell en el viatge que va donar llum al seu llibre Del Caucas als Balcans, de Tuxita Edicions. Avui la Conxita ens parla de la badia vista des de dalt i des de baix, des del poblet de Perast, ple de tradició marinera i d'història veneciana, i també des de la capital d'aquesta zona, Kotor.
3: La badia de Kotor és un dels paisatges més espectaculars dels Balcans. És una badia molt profunda, envoltada de muntanyes altes i escarpades que semblen abraçar el mar. El contrast entre l'aigua blava i tranquil·la, les muntanyes de roca i la vegetació crea un paisatge molt especial. Al llarg de la costa hi trobem petits pobles, cases de pedra, esglésies i nuclis històrics que donen molta personalitat a l'entorn. Una de les coses que més impressiona és anar resseguint la badia i veure com el paisatge va canviant a cada revolt. És un lloc on el mar i la muntanya es troben d'una manera molt espectacular i aquesta combinació fa que la badia de Kotor sigui un dels paisatges que més recordo del viatge. Perast és un petit i encantador poble costaner, situat a la badia de Kotor i a només 12 quilòmetres de la ciutat, però amb una personalitat pròpia. No està emmurallat per pedres, sinó pel paisatge. La badia i les muntanyes l'abracen com una fortalesa natural. Amb poc més d'un centenar d'habitants, Perast carrega una gran història a les espatlles i és considerat un dels pobles més bonics de Montenegro. Com tota la badia, forma part del patrimoni mundial de la UNESCO. Trepitgem el seu empedrat antic i ens endinsem al peu dels seus carrerons tranquils. El seu moment d'esplendor va ser als segles XVII i XVIII durant la dominació veneciana, quan Perast era un centre marítim important i pròsper. D'aquella època daurada en queden palaus barrocs, esglésies i torres que es reflecteixen a l'aigua tranquil·la com si fossin un quadre antic. També val la pena veure el Palau Bujòvic, un dels més elegants, construït en pedra blanca i ornamentació d'estil venecià. Però el que fa especialment fascinant Perast són les dues illes que s'han

0: passen just davant de la costa. La illa de Sant Jordi és una illa natural i tancada al públic. Aquí hi ha un antic monestir benedictí, encerclat per xiprers alts que reflecteixen sobre l'aigua. Durant segles ha estat un cementiri per a mariners i membres de les famílies nobles de Paràs. L'illa transmet una mena de misteri silenciós, gairebé intocable. L'illa al costat, Nostra Senyora de les Roques, és ben diferent. Aquí sí que la podreu visitar. És una illa artificial, construïda a força de llançar pedres i enfonsar vaixells antics. Segons la llegenda, tot va començar quan uns pescadors van trobar una icona de la Mare de Déu sobre una roca al mar. A partir d'aleshores van prometre aixecar-hi una illa. Durant segles, els mariners i els habitants de Paràs van continuar afegint-hi pedres cada 22 de juliol, una tradició que encara avui es manté i que rep el nom de fascinada. El nom prové de fascina, que vol dir feix de branques. Avui, en aquesta data, les barques decorades amb flors surten al capvespre i llencen pedres al mar al voltant de l'illa, en un ritual col·lectiu que manté viva la memòria dels pescadors que van crear aquesta illa. Quan ens acostem a la illa, l'església ens rep amb la seva cúpula blava i els murs blancs. Sembla una perla surant sobre l'aigua. L'església de Nostra Senyora de les Roques es va construir l'any 1630 sobre la illa artificial. L'edifici va ser remodelat posteriorment en l'estil barroc. A dins hi ha pintures d'un famós artista local i una gran col·lecció d'exvots, promeses fetes al mar, pregàries i esperances. Les parets pintades amb escenes religioses i marineres. L'altar, ricament ornamentat, està fet amb marbres de diferents tonalitats provenients d'Itàlia. Passem després al petit museu annex on s'exposen objectes històrics, instruments de navegació, maquetes de vaixells i artefactes religiosos. Arribem al que molts consideren la peça més singular del museu, que és el tapís de Jacinta, una obra feta amb fils de seda i de cabell humà. Ella va començar-lo mentre esperava el retorn del seu marit mariner i va brodar una Mare de Déu amb una tècnica finíssima, incorporant-hi els seus propis cabells com a fil. Va trigar 16 anys a completar-lo i quan el va acabar ja havia perdut la vista. Aquest tapís és d'una delicadesa extraordinària. Sembla encarnar la paciència i el dolor i l'amor d'una dona que mai no va deixar d'esperar. Ens dirigim cap a Kotor, ciutat atrapada entre les muntanyes i el mar Adriàtic. La muralla s'enfila com una serp per la muntanya fins a la fortalesa de Sant Joan. És un dels sistemes defensius més espectaculars d'aquesta regió dels Balcans. La ciutat de Kotor va formar part de la República de Venècia entre el 1420 i el 1797. Durant aquest període, els venecians van controlar aquesta zona clau de la costa adriàtica per la seva importància estratègica i comercial. Aquesta influència encara és molt visible avui. La ciutat té tres portes principals, una al centre, una altra que antigament donava accés des del mar i una tercera al costat del riu Escuda, que travessa la ciutat i va ser clau tant pel proveïment de l'aigua com per la defensa. Quan entrem a Kotor per la porta del mar, caminem entre carrerons empedrats fins a arribar a la plaça de les Armes, la més gran del nucli antic. Hi ha el Palau Ducal i just al costat l'antic arsenal. A la dreta, la Torre del Rellotge, construïda a l'any 1602, un dels emblemes de Kotor. A pocs metres d'allà ens topem amb Karampana, una font de ferro forjat que durant segles va ser l'única font pública de la ciutat. Fem parada a la catedral de Sant Trifó, construïda el 1166. I destaca la façana i dues torres desiguals que li confereixen un caràcter únic. Al costat, en sortir, s'alça l'edifici de l'Ajuntament, un magnífic exemple de l'arquitectura civil veneciana. Continuem cap a l'església de Santa Clara i la capella de Sant Lluc. Descobrim també un petit museu dedicat als gats. A Kotor, aquests animals són gairebé una institució. En el museu es poden trobar postals, dibuixos, objectes antics i tota mena de records felins.
1: I aquí ho deixem. Tornarem a ser amb tots vosaltres la setmana vinent. Rebeu una cordial salutació de l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al nostre podcast. Accediu-hi a través del web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Ens emplacem per la setmana vinent i mentrestant seguiu-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bona tarda, us parla Rocío Sant Eufèmia. Avui i demà el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la farmacèutica Sandoz i la Fundació Ictus impulsen la campanya divulgativa i sanitària La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, amb diverses activitats. L'objectiu és sensibilitzar la població sobre la importància de conèixer els factors de risc associats a la malaltia. Durant aquestes dues jornades s'instal·larà a la plaça Catalunya una unitat mòbil on farmacèutics oferiran els seus serveis gratuïts de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6:45 de la tarda. Allà la ciutadania podrà informar-se sobre els riscos de la malaltia i aprendre a utilitzar l'aplicació La meva farmàcia. Ja es pot consultar el cens electoral pels comicis del proper 29 de novembre. El tràmit es pot fer per diverses vies. Telemàticament cal disposar de certificat digital o del sistema clave i accedir al tràmit de consulta d'inscripció al cens electoral de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. També es pot fer una trucada al telèfon 901 101 900 a l'oficina del cens electoral. A més, l'Ajuntament del Prat posa a disposició de la ciutadania la consulta a través del seu web municipal. I per qui prefereix el contacte presencial, l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana situada a la plaça de la Vila oferirà aquest servei de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2:15 del migdia i de dilluns a dijous, també en horari de tarda, de 4:45 a 7 del vespre. Qui no hi consti al cens o hi aparegui amb dades errònies podrà presentar una reclamació fins dilluns vinent. Desconvocada la vaga parcial d'autobusos de TMB que hi havia prevista per avui dimecres i 5 dies més d'octubre, la direcció de TMB i el comitè de vaga han arribat a un acord que incorpora les 35 hores setmanals durant la vigència del conveni. Segons un comunicat de TMB, l'acord també incorpora l'increment de 10 dies de descans addicionals. Totes dues parts també han consensuat que el nou conveni col·lectiu tindrà una vigència de 4 anys.
1: Esports.
0: I l'Associació Esportiva Prat visita el Castelldefels aquest vespre a partir de les 8. Els de Cristian Gómez, encara amb la ressaca pel passi a la següent ronda de la Copa del Rei, recuperaran d'aquesta manera el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite. Podreu seguir la transmissió en directe a través del Prat Esports. Doncs això és tot, tornem a la una amb l'informatiu migdia.
2: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
3: Benvinguts i benvingudes al podcast Al món a 150 centímetres.

0: Hola, què tal? Comença el podcast El món a 150 centímetres. Som el grup de sisè de primària de l'Institut Escola del Prat amb els professors Patri i Xavi. I hem preparat aquest podcast. Què podrem escoltar en aquesta estona? Doncs ara us ho explicarem.
1: Parlarem de diversos temes. De fet, començarem a repassar les notícies que han passat últimament al centre educatiu de la ciutat.
2: També entrevistarem a dues noies que són del barri de Sant Cosme i us explicarem de què tracten els tallers del nostre centre.
0: Molt bé, i per acabar parlarem de l'agenda d'activitats infantils i juvenils del Prat i finalment us volem recomanar també un llibre. Podreu escoltar el podcast a la pàgina web elprat.radio, a l'espai elprat.radio més, l'espai d'àudios a la carta de la Ràdio Pública del Prat. Doncs comencem. Ens ajuda la part tècnica, el Pico Estilo, i arrenca el podcast El món a 150 centímetres.

0: L'escola Can Rigol vol conèixer i millorar el consum de l'aigua del seu centre i per això crea el projecte El Rat de l'Aigua. Ens amplia la informació la Carmen.
1: L'alumnat de l'ESO de l'Escola d'Educació Especial Can Rigol vol fer un consum correcte de l'aigua. Per aquest motiu, ha analitzat quin ús en fa actualment. Després ha escrit 10 punts que ha de complir per estalviar litres d'aigua al dia. Els ha anomenat el rap de l'aigua.
0: A més, com a solució, l'escola, amb el suport de l'Ajuntament, ha comprat aixetes de botó, airejadors i brides i un grup d'alumnes del curs de fontaneria, calefacció i climatització de l'Institut Illa de Banyols els ha ajudat a instal·lar-los. Continuem amb un altre titular. L'alumnat de 6è de primària de l'escola Mare de Déu del Carme participa al projecte Research Kids, que ensenya als estudiants a investigar sobre diferents fenòmens naturals. Ens ho explica el Curro.
2: Aquest curs a l'escola han triat com a tema per investigar les característiques dels planetes del sistema solar i ha treballat sobretot de les capes internes de la Terra.
0: Finalment, aquest proper mes de maig aniran a un congrés científic a la Universitat Pompeu Fabra, on presentaran i compartiran amb altres escoles tota la nostra investigació científica que han fet. Seguim amb més notícies. El dia 23 d'abril, amb motiu de la celebració de Sant Jordi, diverses escoles del Prat organitzen els Jocs Florals, on l'alumnat presenta alguns escrits que ha fet per aquest dia. Ens informa la Consuelo.
3: Per exemple, a l'escola Josep Tarradella, l'alumnat ha escrit per grup un conte amb il·lustracions i ha exposat a diferents entitats. A més d'això, l'escola Bernat Metge, amb l'ajuda de l'AFA, ha organitzat un mercat d'intercanvi de llibres de la segona mà. La nostra Institut Escola del Prat, l'alumnat, hem creat un concurs de dibuix i de redacció a les aules centrat en la llegenda de Sant Jordi.
0: En canvi, l'alumnat de 5è i 6è de primària de l'escola Mare de Déu del Carme ha explicat amb titelles uns escrits i ha preparat uns contes personalitzats per als nens i nenes de primer i segon de primària. Per acabar, els infants de cicle mitjà han gaudit d'una divertida tarda fent una gincana amb dracs, princeses i cavallers. I finalment, l'alumnat de l'ESO, que forma part del comitè solidari, també ha fet una venda solidària de roses pel carrer per recaptar fons per un projecte solidari de l'ONG Procarder.

0: ara coneixem una notícia també d'altres escoles. Precisament té relació amb la lectura. L'alumnat més gran de primària o inclús de l'ESO de diferents escoles ajuda a aprendre a llegir als infants de l'etapa d'infantil o dels primers cursos de primària i es converteixen en padrins lectors. Ens ho explica la Carmen.
1: A l'escola Nostra Senyora del Mar i l'escola Galileo Galilei participen en aquest projecte. Per exemple, l'alumnat del quart de l'ESO de l'escola Nostra Senyora del Mar amb les professores d'infantil i de primer de primària preparen activitats com un contacontes, un bingo de paraules o una miniobra de teatre perquè els nens petits aprenguin a llegir.
0: L'escola Honorable Josep Tarradellas i l'escola Joan Maragall també participen fent aquesta activitat i li anomenen apadrinament lector. D'aquesta manera, els grans són els experts i els padrins lectors dels petits, els seus fillols. En alguns cursos, els fillols tenen un petit detall amb els padrins per agrair tot el temps que han compartit. En canvi, l'Escola Mare de Déu del Carme, aquesta mateixa iniciativa, li diu Twins de Lectura, on els padrins i fillols fan activitats lúdiques a l'aula i també realitzen alguna sortida que fan pel Prat. Així doncs, no només fan activitats lectores, la relació de padrí-fillol va més enllà al llarg de tot el curs.

0: continuem amb un altre titular precisament vinculat a un llibre. La professora Alba Sabater i Vilagrassa de l'Institut Salvador Dalí presenta la seva nova novel·la, La meva història és la història d'un amor. Ens amplia la informació al Curro.
1: L'autora i professora tracta el tema de les relacions humanes en aquest relat, però també de l'amor a la seva professió, l'ensenyament.
0: La presentació es va fer al febrer a la sala d'actes del Cèntric Espai Cultural. En definitiva, aquesta és la sisena novel·la de Sabater, però la novena obra del seu catàleg de llibres.

0: I acabem amb una notícia de servei. El Club Esport Jove ofereix als joves accés a espais i activitats esportives a un preu assequible i a l'estiu el Casal Fitness Jove els permet gaudir d'activitats específiques de fitness. Ens informa la Consuelo.
1: De fet, dona accés als diferents espais del Centre Esport Municipal Estruc a les joves de 12 a 15 anys i de Sanyer a joves de 16 a 18 anys. El preu per realitzar la inscripció és de 22 euros. Abonament de la temporada i de 18,70 euros per tant i trimestre.
0: En aquests centres esportius es poden fer activitats des de piscina fins a activitats dirigides. A més, es fan tallers com pàdel i sortides a la bolera o inclús esquiar. Fins als 14 de juny encara estan obertes les inscripcions. També s'obriran les inscripcions al Casal Fitness Jove, on durant el mes de juliol, al Sagnier, els joves d'entre 12 i 16 anys podran gaudir d'activitats específiques de fitness.

I fins aquí els titulars dels centres educatius de la ciutat. Moltes gràcies al Curro, a la Consuelo i a la Carmen per explicar-nos l'actualitat educativa del municipi. Anem a conèixer a unes convidades molt especials.

0: Bé, com hem explicat, parlarem amb dues noies del nostre barri, el barri de Sant Cosme. Anem a explicar quines són les nostres convidades d'avui. Per començar, està a l'estudi la Judit Díaz, orientadora de posta obligatòria dels serveis educatius. Ella dona suport a noies com la Sarai i la Inoa i les orienta en la seva formació i recorregut professional. Benvinguda, Judit.
1: Gràcies.
0: També ens acompanya la Sarai García Gómez, que va cursar els cicles de cures d'auxiliar d'infermeria a les Salines. Va poder fer les pràctiques a un centre de diàlisi de l'Hospitalet del Llobregat. I després va decidir seguir estudiant un cicle d'educació infantil mentre treballa a l'aeroport com a auxiliar de cambrera i, a més, fa suport a un centre de diàlisi on va fer les pràctiques. Déu-n'hi-do, eh? Hola, com
2: Hola.
0: Estàs? I, finalment, i també tenim amb nosaltres a l'Ainhoa Tribaldo, va fer el cicle d'assistència al producte gràfic interactiu el segon any del cicle. A més, es va formar en àmbits de cuina i després va decidir fer el cicle d'integració social a l'Hospitalet del Llobregat. Actualment es troba cursant la FP Dual pels matins de monitora de lleure a Fundació Esplai, mentre es cursa el primer any de cicle d'integració social en paral·lel. Hola.
3: Hola, bon dia.
0: I per parlar amb elles es troben davant dels micròfons doncs els nostres redactors, la Noemí, la Carmen i la Emília.
4: Hola, volem començar parlant de la feina que fa la Judit. Judit, què fas en el teu dia a dia?
3: Doncs el meu dia a dia es basa en conèixer els joves que ja tenen gairebé 16 anys i han de començar a decidir què volen fer després, ja sigui doncs, cicles, PFIs o algun certificat de professionalitat, i donar-los suport amb tot el que calgui perquè aconsegueixin el que es proposen.
4: Sarai, per què vas deixar d'estudiar infermeria i vas decidir estudiar el cicle d'educació infantil?
5: Jo vaig acabar de fer auxiliar d'infermeria per passar a educació infantil, perquè auxiliar d'infermeria és un grau mitjà i jo volia fer un superior, i com a mi m'agraden els nens, pues vaig agafar a fer educació infantil.
4: Ainhoa, què feies en el cicle d'assistència al producte gràfic interactiu?
6: En el grau mitjà de disseny gràfic parlàvem una mica de tots els de les aplicacions amb els que tractaven, que era el InDesign, el Photoshop i tot això, i ens van ensenyar com utilitzar totes aquestes eines al nostre dia a dia. I normalment fèiem tots amb treballs, no n'hi havia quasi exàmens, i eren com 3 o 4 treballs al dia.
4: Judit, què relació tens amb elles?
3: Bueno, la relació és bastant propera, ja fa més de 4 anys que ens coneixem i ha sigut doncs, donar-los suport una mica amb tot el que han necessitat. A vegades tema d'estudis, beques, quan tenen un baixón i necessiten parlar perquè ara no ho veig clar, doncs bueno, saben que poden vindre i parlar del que necessitin.
4: Sarai, com vas saber que t'agrada treballar amb nen i nenes?
5: Perquè jo tinc molts cosins petits i a mi m'agrada sempre estar amb ells, jugar amb ells. I vaig tenir una germana i ahir vaig, doncs, vull estudiar això.
4: Ainhoa, què és un FP dual? I com que vas decidir cursar-la per ser monitora de lleure?
6: Un FP dual és treballar i estudiar a la mateixa vegada.
3: Sí, dona també un certificat de professionalitat, en aquest cas de nivell 2.
6: Sí, que seria un de monitora de lleure i otra i una altra de vetlladora, que són dos al mateix temps. I l'altra pregunta, quin era?
4: Com que vas decidir cursar-la per ser monitora de lleure?
6: No ho vaig pensar. Me'n va arribar l'oferta i vaig dir que sí, que nunca penso les coses dues vegades. Si arriben és per alguna raó i agafo tot.
3: Sí, també afegir aquí que va molt relacionat amb els estudis d'integració social i li obria portes després a l'hora de trobar feina i inclús poder arribar a convalidar les pràctiques del cicle que està fent.
4: Judit, ara què els queda fer a la Sarai i a l'Ainhoa?
3: Bueno, portem un temps treballant que la universitat seria l'objectiu final. Veurem fins on arriben i si no, igualment el camí que estan fent ja és preciós i estem molt orgulloses d'elles.
4: Sarai, en quant any vas començar a treballar i en un futur on voldries treballar?
5: Jo vaig començar a treballar als 17 anys. Ara tinc 18 i m'agradaria treballar en un lloc on jo estigui còmoda, m'ho passi bé i si pot ser en una llar d'infants, que és el que estic estudiant.
4: Ainhoa, és molt difícil treballar i estudiar a la vegada, i de què t'agradaria acabar treballant?
6: Estudiar i treballar no és difícil, però sí que és una mica comprometedor, perquè has d'estar a molts llocs a moltes vegades i tens molt poc temps per tu i per les teves amistats, famílies i tot això. Però sí que és veritat que avui dia penso que el dia de demà tindré més temps. Si ara, sent més jove, puc aprofitar tot aquest temps, després tindré més. I ara mateix estic estudiant integració social, un cicle superior, com bé ha dit la Judit, però m'agradaria terminar treballant de psicòleg amb els nens petits, amb nens que tinguin dificultats i tot això al meu costat. M'agradaria molt.
4: I a totes dues, què és el que més agrada de viure al barri Sant Cosme?
6: Del barri de Sant Cosme el que ens agrada és la localització, tots els llocs i instal·lacions que té, ja que són molt importants i ajuden molt a les persones com nosaltres. També volem parlar de que és molt integrador
5: i que sempre fan activitats per participar tota la comunitat i les famílies.
4: Moltes gràcies, Judit, Sarai, Ainhoa, per participar en aquest podcast.
0: Bueno, i també moltes gràcies, doncs, a la Noemí, a la Carmen i a l'Emília per fer aquesta entrevista. Ha sigut un plaer i ha sigut superinteressant el que ens heu explicat. Una altra vegada, gràcies a Ainhoa, Sarai i Judit. I res, i anem a explicar el següent tema, un projecte, doncs, que fem a la nostra escola.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
1: Escolta el món a 150 centímetres.

0: A l'Institut Escola del Prat, aquest curs hem començat a realitzar diversos tallers, un dia a la setmana, on els i les alumnes de quart, cinquè i sisè ens barregem per fer-los. Anem a conèixer alguns testimonis que ens poden explicar de què tracten aquests tres tallers. Comencem per l'Hort. Hola, Emília.
1: Hola, al principi de curs en aquest taller van treballar els aspectes de manteniment de l'hort i van poder plantar diferents hortalisses, però degut a la sequera van haver d'aturar aquest taller i l'hem transformat en el taller de creació de jocs de taula a través de material reciclat.
0: Ara ens endinsarem entre olles i fogons per saber de què tracta el projecte de cuina. Explica'ns, Carmen.
2: Aquest taller es diu Bon Appetit i treballem diferents receptes de cuina en anglès. Posem en pràctica tot el que aprenem a la cuina de l'escola i fins i tot anem al supermercat a comprar.
0: I finalment, amb aquest podcast, estem posant en pràctica això de fer de periodistes. Quin és el projecte Som Periodistes, Noemí?
3: En aquest taller treballem diferents aspectes de periodisme en relació a la gravació i guió que s'han de seguir per crear notícies i fer entrevistes.
0: Moltes gràcies, redactores Emília, Carmen i Noemí. Ara tota la ciutat del Prat ja coneix una mica més el nostre projecte. Ara donem un cop d'ull a l'agenda del municipi.

0: voleu saber què fer a la ciutat, si voleu participar de les activitats per infants, joves i famílies que es fan al municipi, quedeu-vos escoltant ben atentament. El dissabte 4 de maig, què passarà, Emília?
1: A la plaça de Catalunya s'organitzarà una jornada en la qual es faran joc, cinema, conte, gastronomia i esport, manualitat i espectacle musical, on coneixerem la cultura de diferents països de parla anglesa.
0: El festival és un espai on els centres educatius i culturals participants del projecte d'auxiliars de conversa comparteixen amb tota la comunitat el que han estat treballant al llarg del curs. El cap de setmana vinent, també dissabte 11 de maig, Carmen Vázquez.
2: Festival Traveu se celebra en el Key Park del Jardí de Ribera. És un festival de jove del Prat que mostra diferents grups de música i artistes jove del Prat.
0: I ara passem a una activitat que tindrem tot el mes de maig. Cada diumenge d'aquest mes, a la platja, al Parc Nou i al Parc del Riu, tindrem una proposta ambiental i divertida. Emília.
1: Si et diu Jugateca Ambiental i ofereix un munt de propostes per gaudir en família, per aprendre moltes coses sobre el parc, la natura i el medi ambient, mentre juguem i fem activitats.
0: I també relacionat amb la natura, hi haurà diferents visites guiades programades a la pineda de Can Camins, als espais naturals del riu del Delta. Carmen.
2: Totes tres visites són activitats gratuïtes i us podeu apuntar el mateix dia de la visita.
0: Tanquem així les activitats de l'agenda de la ciutat. Gràcies, Carmen, gràcies, Emília, per repassar els esdeveniments del municipi.

0: Acabem aquest podcast amb una recomanació d'una lectura. L'alumnat de 6è de l'Institut Escola del Prat us explicarà quin llibre hem llegit a l'aula i el qual us recomanem.
1: Ens agradaria recomanar-vos el llibre de Carlo Blanc. Aquest llibre el vam llegir a 5è de primària, a partir del qual fèiem tertúlies dialògiques. Carlo Blanc narra la història d'un cavaller en la seva batalla, però també va d'amor. És molt divertit i ens va agradar molt. Esperem que us agradi.
0: Moltes gràcies, redactora Carmen. Nosaltres ens anem acomiadant ja.

0: Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la part tècnica. Ens ha guiat el Pico Estilo. A la conducció del programa hem estat al capdavant l'alumnat i els professors de 6è de primària de l'Institut Escola del Prat.
1: Us esperem. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Escolta el món a 150 centímetres.
3: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
4: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
5: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
6: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
7: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6
1: Dal Prat Radio.
0: Música extrema para gente
1: extrema.
2: Tens aquest barrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
3: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
4: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
3: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
4: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
6: Es la 1.
7: El Prat és notícia.

Bona tarda. La coincidència de les eleccions generals del 29 de novembre amb el cap de setmana de Fira Avícola tindrà diverses conseqüències. La més destacada serà el trasllat de les tres meses electorals que estava previst instal·lar a la Granja de la Ricarda i que finalment s'ubicaran al Centre Cívic Jardins de la Pau. De fet, en aquest mateix equipament hi haurà previsiblement les corresponents a les noves persones que s'han allotjat als nous pisos de l'Eixample Sud. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars. We'll be right back.

0: Desconvocada la vaga parcial d'autobusos de TMB que hi havia prevista per avui dimecres i 5 dies més d'octubre, la direcció de TMB i el comitè de vaga han arribat a un acord que incorpora les 35 hores setmanals durant la vigència del conveni. Ja és aquí la cinquena edició del Gastro Recup, on els restaurants predencs Emilio Sánchez Academy, Gastro Garage o la Fundació Sagnia Fundació Rubricatus participen per posar el seu granet de sorra contra el malbaratament alimentari. El cicle de Lovelace dedicat a la ciència en clau de dona posa en guany el focus en l'ornitologia. Sota el títol Més enllà dels ocells, tractarà aquesta ciència com a eina per entendre els ecosistemes, els canvis ambientals i la relació entre natura i societat. Als esports, l'Associació Esportiva Prat visita el Castelldefels aquest vespre a partir de les 8. Podreu seguir en directe la retransmissió a través del Prat Esports. I pel que fa al temps, núvols alts, avui dimecres, durant tota la jornada, cel que de cara a demà, això sí, s'espera clar. Les temperatures avui oscil·len entre els 19 i els 25 graus. Comencem el control tècnic amb Marc Rubio i Sergio Villar, i qui els parla avui, Rocío Santa Eufemia. Comencem la coincidència de les eleccions generals del 29 de novembre amb el cap de setmana de Fira Avícola tindrà diverses conseqüències. La més destacada serà el trasllat de les tres meses electorals que estava previst instal·lar la Granja de la Ricarda i que finalment s'ubicaran al Centre Cívic Jardins de la Pau. De fet, en aquest mateix equipament hi haurà previsiblement les corresponents a les noves persones allotjades als pisos de l'Eixample Sud. Ens amplia la informació Luis Rodríguez. Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Així és, i tant en el cas del nou veïnat com el d'aquell que s'ha acabat de mudar, per exemple, a altres indrets, o que ha tingut algun canvi de nom en el seu carrer, és important revisar el cens electoral, ja que es pot fer fins dilluns vinent. El tràmit es pot fer per diverses vies, de forma telemàtica, amb el certificat digital o al sistema clave i telefònica, al número 901-101-900. A més, l'Ajuntament del Prat posa a disposició de la ciutadania la consulta a través del seu web municipal. Per qui ho prefereixi, de forma presencial, ho pot fer a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana ubicada a la plaça de la Vila i amb un servei d'horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 del migdia i de dilluns a dijous també en horari de tarda, en aquest cas de 4:15 a 7 del vespre. Recordem que qui no consti al cens o hi aparegui amb dades errònies podrà presentar una reclamació fins dilluns vinent. Pel que fa a la resta de dates destacades en aquest període electoral, el proper 2 de novembre es farà el sorteig de les meses electorals. Aquelles persones que siguin seleccionades rebran la notificació durant els primers dies de novembre, de fet. A partir d'aquell moment, disposaran de 7 dies per presentar al·legacions si consideren que existeix algun motiu que els impedeix assumir aquesta responsabilitat. La normativa electoral estableix diverses causes justificades, entre les quals hi ha determinades situacions mèdiques, com per exemple l'embaràs, però a partir del 6è mes, algunes responsabilitats familiars o l'exercici de determinades activitats professionals. També queden exemptes les persones majors de 65 anys. En cas que la causa que impedeixi formar part d'una mesa electoral aparegui després d'haver finalitzat el termini de delegacions, també es pot comunicar sempre que estigui degudament justificada. Si aquesta circumstància es produeix durant les 72 hores anteriors a la jornada electoral, s'ha de comunicar directament i com més aviat millor a la Junta Electoral de Zona. És aquest organisme qui determinarà al final si la causa presentada és suficient per eximir la persona de formar part de la mesa. No complir amb l'obligació d'assistir-hi sense causa justificada pot comportar responsabilitats penals i per això, un cop rebuda la notificació, és molt important revisar els terminis i presentar qualsevol al·legació dins d'aquest període establert.
2: Altres apunts.
0: Seguim. Desconvocada la vaga parcial d'autobusos de TMB que hi havia prevista per avui dimecres i 5 dies més d'octubre. La direcció de TMB i el comitè de vaga han arribat a un acord que incorpora les 35 hores setmanals durant la vigència del conveni. Segons un comunicat de TMB, l'acord també incorpora l'increment de 10 dies de descans addicionals. Totes dues parts també han consensuat que el nou conveni col·lectiu tindrà una vigència de 4 anys. I avui i demà el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la farmacèutica Sandoz i la Fundació Ictus impulsaran la campanya divulgativa i sanitària La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. amb un seguit d'activitats. L'objectiu és sensibilitzar la població sobre la importància de conèixer els factors de risc associats a la malaltia. Durant aquestes dues jornades s'instal·larà a la plaça Catalunya una unitat mòbil on farmacèutics s'oferiran els seus serveis gratuïts de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 6:45. Allà la ciutadania podrà informar-se sobre els riscos de la malaltia i també aprendre a utilitzar l'aplicació La meva farmàcia.
2: Gastronomia.
0: Ja està aquí la cinquena edició del Gastro Recup, on els restaurants pretencs Emilio Sánchez Academy, Gastro Garage o la Fundació Sagnier Fundació Rubricatus participen per posar el seu granet de sorra contra el malbaratament alimentari. En l'àmbit del Baix Llobregat participen restaurants d'altres municipis, com ara Viladecans o Sant Vicenç dels Horts. Escoltem Marta Mancilla, cap de comunicació de la Fundació Rubricatus, en declaracions al Planeta Prat.
3: És una proposta que la xef Ada Parellada va impulsar juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que el que fa és fer proposta a diferents restaurants de Catalunya. Bé, hi ha diferents proveïdors que amb tot aquest excedent que tenen, que els hi sobra, donen aquest excedent que tenen, ja aquest excedent no es llença a la basura, als restaurants l'agafem i amb aquest excedent que ens arriba creem o es crea
4: fem
3: des de l'àrea d'alimentació.
4: Un menú sorpresa.
0: Enguany participen més d'un centenar de restaurants de tot Catalunya en aquesta iniciativa que té com a particularitat principal el factor sorpresa. Des de cada establiment s'ofereix als comensals un menú complet per un preu fix de 20 euros, però no sabran què menjaran fins al moment que tinguin davant el plat. Escoltem la Célia Segura, responsable de l'àrea d'alimentació de la Fundació Sagnier Rubricatus.
5: Farem diferents propostes que ens deixi el producte que ens arribi. ¿Vale? Seran plats diferents que la gent no podrà escollir. Nosaltres proposarem diversos plats, no? Farem com diversos plats de primer i diversos plats de segon, no? Com un menú amb molts platillos, i els posarem allà, quan arribeu ja veureu quins platillos n'hi ha, no? I farem com una llista, no, Marta?
3: Sí,
5: farem
3: sí.
5: La llista.
3: Sí, sí, farem
5: sí.
3: El menú.
5: Sí. Llavors, quan vosaltres arribeu, seureu i veureu quin llistat de platillos hem fet, però el que te va tocar a ti,
0: El Gastro Recup és un projecte que s'emmarca en la campanya Aprofita'm els aliments i busca assolir les xifres de l'edició anterior. Es van servir més de 4.500 àpats i d'aquesta manera es van salvar més d'11 tones d'aliments.
2: Ciència.
0: El cicle de Lovelace dedicat a la ciència en clau de dona posa en guany el focus en l'ornitologia. Sota el títol Més enllà dels ocells, tractarà aquesta ciència com a eina per entendre els ecosistemes, els canvis ambientals i la relació entre natura i societat. La tècnica de comunicació del Centre Cívic Palmira Domènech, Kelly Martín, explica que la intenció en guany era connectar el cicle al territori.
6: Creiem que és una bona manera en aquests temps que estem, no? Que també pues, socialment s'està vivint un moment important amb tot el tema de l'ampliació de l'aeroport, sí. De la protecció dels espais naturals. Creiem que és un bon moment per mirar cap al cel i posar en valor els animals amb els que convivim, que són en aquest cas, entre molts altres, els ocells.
0: Des d'aquesta setmana la programació reuneix biòlogues, veterinàries, serenyadores i fotògrafes de natura com Alba Palomo, Alba Segura, Laura Núñez, Júlia Ferrer, Elena Naval Potro o Natàlia Revilla, referents d'aquest món amb què els més petits poden conèixer de primera mà l'experiència de científiques que sí es dediquen a allò que més les agrada.
6: És una manera de veure que és possible, no? Que si t'agrada, pues que pots treballar d'això, que hi ha gent que treballa d'això i que hi ha dones que treballen d'això, tant per les nenes com pels nens. També és important
7: Totalment.
6: Que tinguin referents femenins. I per això ens agrada tant, perquè al final és com referent directe, pot fer-li tothom les preguntes que vulgui i sempre és molt maco de veure, la veritat.
0: Les sessions del cicle de Lovelace abordaran la vigilància sanitària de la fauna, la biodiversitat urbana, els grans viatges migratoris, la ciència ciutadana i l'impacte del canvi climàtic sobre les aus. També hi haurà una nova edició de Pregunta a una científica, una exposició d'il·lustració científica, un podcast en directe amb la ràdio del Somor Mujó i una proposta sonora amb col·laboració amb la CAPSA. La proposta es completarà amb un taller d'introducció a l'ornitologia urbana amb l'Institut Català d'Ornitologia, sessions de construcció de caixes niu adreçades a la gent gran i una activitat gastronòmica dedicada al pollastre pota blava, tot plegat per passar per la teoria, però també la pràctica, i que la ciutadania pugui experimentar amb l'ornitologia.
6: Novembre, amb xerrades gratuïtes, amb tallers que formen part de l'oferta formativa de tardor, com és el taller d'introducció a l'ornitologia urbana, el taller de sons d'ocells, el taller de caixes niu. També tindrem una tarda en família la setmana vinent per fer menjadores d'ocells, que ja està plena. Què més tenim? Una tarda jove per descobrir els espais naturals. No només es tracta de que donem la xapa i que us donem la teoria, sinó que la gent de la ciutat pugui experimentar amb la ciència, fer coses.
0: El cicle també reservarà un espai per reflexionar sobre l'afectació de l'ampliació de l'aeroport en la fauna del delta del Llobregat. Les places per tots els tallers ja estan exaurides, però podeu consultar tota la programació i la resta de propostes al web municipal.
2: Cultura.
0: I arriba una nova temporada del Viu la Clàssica al Cèntric. Des d'aquest octubre i fins al mes de juny, el cicle aproparà la música clàssica al públic a partir d'una programació variada. La primera sessió serà el pròxim 24 d'octubre amb el concert en viu Els 5 elements, amb els cantants de lírica catalana Marta Maceu, Mireia Pinto, Roger Padullés i Josep Ramon Oliver, i acompanyats pel pianista Vladislav Bronevski. El 29 de desembre tindrà lloc el segon concert Windovisió, una proposta de la formació internacional de flautes de bec Windu Quartet. A més, es projectaran títols d'òpera com Madama Butterfly i Don Giovanni. També tornarà la seva secció i agendes de l'òpera, que recupera muntatges operístics i concerts antics. En el marc d'aquest cicle s'emetrà el concert de Luciano Pavarotti al Central Park de l'any 1993. Com a novetat d'aquesta temporada i per demanda popular, es projectarà la sarsuela La Verbena de la Paloma. Podeu consultar tota la programació a www.alprat.cat a la secció de Cultura. I quan falta poc més d'un minut per arribar a un quart, nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb l'actualitat esportiva.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: però des de dilluns ja pensaven que se de pels. Sí que és veritat que ve unes setmanes doncs, amb molta càrrega de partits, però l'equip està preparat, una plantilla molt àmplia, i jugui qui jugui, donarà el 100%.
1: Una l'explaça que, a més, és de Castelldefels i que té passat al Club Groc. Per tant, és una veu autoritzada a l'hora de parlar d'un conjunt del Baix Llobregat que l'extrem assegura que és difícil, que és complicat, però que l'objectiu avui ha de ser sumar els 3 punts.
0: Sí, bueno, no discutirem ara la qualitat que té el Castelldefels, però nosaltres anem amb les nostres eines a fer-nos amb el partit des del principi, ser protagonistes i res, a intentar guanyar des del començament.
1: Un Castelldefels que de moment continua invicta a la Lliga Elite, tot i que només ha pogut jugar 2 partits, sumar una victòria i un empat, i ocupa la 8a plaça de la taula amb 4 punts. Pel que fa al Prat, el partit d'avui és especialment important perquè entre l'embolic de la Copa i les pluges només ha pogut disputar un partit de Lliga aquesta temporada. Això el deixa amb 3 punts al caseller i ubicat a la 11a plaça de la taula. La diferència amb les places capdavanteres és cert que no és massa gran. De fet, el líder, el Martorell, està només 4 punts, havent jugat 3 partits més, però tot i això és important sumar per no despenjar-se i sobretot per superar aquesta barrera mental que sovint s'estableix en veure aquestes diferències. De fet, si donem un cop d'ull a la taula classificatòria de Lliga Elite, ens adonem que hi ha fins a 5 equips empatats a 7 punts. A banda del Martorell, hi ha l'Horta, que té un partit menys, el Manlleu, el Viladecans i el Valls. Com dèiem, el Prat és 11è amb 3 punts, mentre que el Castelldefels, recordem, ocupa aquesta 8a plaça amb 4. Pel partit d'avui, Cristian Gómez podrà comptar amb tots els seus efectius, a banda dels lesionats ja coneguts, Adri Toro, Xavi Víctor, Raúl Pérez i Dani Ibona, que continuen immersos en el seu procés de recuperació. Per cert, el partit el podreu seguir, com sempre, aquí al Prat Ràdio, amb la retransmissió del Prat Esports Directe, avui amb el Manolo Gol i l'Agustí Farizo, formant tàndem des dels Canyars. Així que ja ho sabeu, a partir de les 8, al 91.6 o al web del Prat Ràdio, podeu seguir la retransmissió del partit entre el Prat i el Castelldefels, aquest Castelldefels Prat. I hem de parlar ara de gimnàstica rítmica, perquè l'Associació Esportiva Rítmica Prat Cor Blau ha tingut un nou cap de setmana d'èxits. El conjunt potablava va participar a 3 competicions diferents, així que anem a pams per repassar tots els resultats. Comencem pel dissabte, on es va disputar el trofeu Club Rítmica de Viladecans, un certamen en què Nerea Mateos es va penjar la medalla d'or en categoria Alaví, Daniela López va ser segona en categoria Benjamí, mateixa posició que Daniela Ramon en infantil. A elles cal sumar els bronzes que van aconseguir Adriana Sáenz en categoria Alaví i Erin Adam en infantil. Per tant, balanç d'un or, 2 plates i 2 bronzes. També es va disputar a Manresa aquest cap de setmana la segona fase de la Copa Base, on el Rítmica Prat Corblau va sumar 3 medalles més. Daniela Ramon va aconseguir en aquesta ocasió l'or en infantil, mentre que Daniela López i Nerea Mateos es van penjar la plata amb Benjamí i Alaví respectivament. L'Espotablava van tancar el cap de setmana de competició el dilluns a Vegas, on es va celebrar el trofeu La Miranda, un torneig en què Daniela Ramon va tornar a penjar-se l'or en infantil, mentre que Mar Folk es va quedar a les portes del podi en acabar quarta en categoria Alaví. Amb tot, el Rítmica Prat Corblau va tancar el cap de setmana amb 9 medalles en total, 3 d'or, 4 de plata i 2 de bronze. Per tant, la nostra més sincera enhorabona al Club Pratenc. I acabem ja amb aquest informatiu d'esports fent-vos 5 cèntims del Prat Esports d'avui, perquè avui conversarem amb els organitzadors de la Prat Delta League, una lliga de futbol 5 amateur que junta els caps de setmana a diferents pistes de futbol del Prat per donar-li un toc competitiu als partits que normalment disputen entre amics. A més, com és dimecres, dedicarem com sempre un espai al fanzín 11. Avui ens acompanyarà l'Andrea Perdiz, creadora de contingut especialitzada en futbol sala femení, una disciplina que travessa dificultats per guanyar exposició i on les desigualtats continuen molt vigents. Per tant, ja sabeu, a partir de les 6 ens hi trobareu, com sempre, al Prat Esports, al 91.6 o al web del Prat Ràdio. A banda de recordar-vos que a les 8 podreu seguir en directe la retransmissió del partit entre el Castelldefels i el Prat amb el Manolo Gol i l'Agustí Farizo.
2: El temps.
3: I acabem, com sempre, amb la informació meteorològica de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
4: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes que simplement el que faran és decorar

0: al cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alpirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava.
1: I pel que fa a la situació marítima?
0: La situació força tranquil·la a tota la costa, i és que el vent és feble i l'estat de la mar també és molt plàcid, després d'una mica de ressaca que quedava aquest matí a la Costa Brava amb aquesta situació de tramuntana que hi havia a primera hora. Doncs la situació s'ha anat calmant, i per tant a tot el litoral parlarem de marejol al llarg de les immediates hores, el que queda d'aquest dimecres. Per tant, una situació més aviat bona per fer activitats nàutiques, també per sortir a alta mar, perquè tampoc tenim gaire bellugada marítima mar endins. Sempre amb aquest vent que gira més aviat cap a xaloc, cap a sud, a gran part del litoral. En vista el dijous, despertarem amb més núvols que avui. Compte, perquè tindrem boira fins i tot a la Costa Brava, en alguns moments mala visibilitat. Però aquests núvols baixos s'acabaran desfent, acabarà quedant una jornada bastant tranquil·la i serena una altra vegada, i amb vent que tornarà a ser feble al matí, dominant de nord o de gregal, fluixet, a la tarda girant cap a xaloc, també més aviat tímid. N'estem pendents a la xarxa.
1: Estarem pendents, Lluís, mi gràcies.

I fins aquí l'informatiu migdia. El Prat és notícia d'avui dimecres 14 d'octubre. Nosaltres tornarem a les 5 amb el Prat en 3 minuts. Que passin un molt bon dia.

0: Sents aquest badec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Bon dia i bon dimecres, 14 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 14 d'octubre, avui amb el repàs d'una nova golejada d'un Barça que continua imparable. Ja són 10 victòries en els 10 primers partits de temporada, 2-2 a la Champions, després de guanyar ahir 1-4 al camp del Galatasaray. Molt futbol, també amb la prèvia de la jornada 5 de la tercera federació, del grup 5, evidentment, del grup català, jornada en el seu dia pels aiguats que recupera majoritàriament aquest vespre. I molt bàsquet, també amb els compromisos europeus d'ahir de Barça, Manresa i Girona, i la prèvia de l'estrena avui de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina i del Joventut Andorra, partit pendent de la segona jornada de CB, també ajornat en el seu dia pels el temporal d'aiguats. Futbol, bàsquet, però també handbol, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport a casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça continua imparable i torna a golejar al camp del Galatasaray.
1: L'equip de Hansi Flick va haver de remuntar el gol inicial del conjunt turc en el primer desplaçament europeu a la segona jornada de Champions masculina. João Cancelo va empatar abans del descans i en una gran segona part, liderada per Lamine Yamal, els blaugranes van sentenciar amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi per situar l'1-4 definitiu.
0: 10 victòries en 10 partits per al Barça, com dèiem, 2-2 a la Champions per liderar amb 9 gols a favor i 2 en contra la classificació. Avui es completa aquesta segona jornada de Champions masculina amb 9 partits més.
1: Destaca el Manchester City PSG, el Betis Porto i el Roma Madrid, que protagonitza els tres, que són els propers tres rivals del Barça. El conjunt blaugrana jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis abans de viatjar cap a París per enfrontar-se al PSG de Luis Enrique i de rebre diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid en el primer clàssic de la temporada.
0: Tornant a la Champions, destaquem també alguns resultats d'ahir.
1: Victòries de l'Atlètic Madrid 2-0 contra el Manchester United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols. En canvi, derrota de l'Inter de Milà 3-4 contra el Bruges, mentre que el Bayern de Múnich no va poder passar de l'empat a 3 a la seva visita a Noruega, al camp del Vikings.
0: I més enllà de la Champions, el futbol de casa nostra avui també recupera la resta de la cinquena jornada, la gairebé tota, del grup 5, ajornada en el seu dia pel temporal d'aiguats d'ara fa 10 dies.
1: A les 8 del vespre es juguen 3 partits, Cornellà Peralada, el Muntanyesa, l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa, i a 2:15 de 8 del vespre jugaran 2 partits més, el Cerdanyola Martinenc i el Sant Cristóbal Fundació Esportiva Grama. Quedaran pel 28 d'octubre al Vilanova Sant Juan Atlético Moncada.
0: I avui també recupera un partit de Lliga Elite, un dels que té pendents el Prat, que només n'ha pogut jugar un per la disputa de la prèvia de la Copa del Rei.
1: El conjunt potablava ja amb la classificació per a la primera ronda de Copa, on rebrà l'Atlètic Club de Bilbao el 29 d'octubre. Visita avui el camp del Castelldefels a les 8 del vespre als Canyars.
0: En bàsquet, ahir victòries europees del Barça i del Girona i derrota del Manresa, ara en parlem, però és que avui també s'estrena a l'Eurocup femenina, en aquest cas l'Espar Girona.
1: Les gironines en un mal moment, encara no han guanyat aquest curs i a més arriben a la cita amb moltes baixes per lesió. Reben a Fontajau l'Ostrava Txec. El partit comença a 8:15 del vespre.
0: I també avui en categoria masculina juga la Penya, que recupera el partit pendent de Lliga CB, ajornat pels aiguats contra l'Andorra.
1: Les Vertinegres, a més, celebraran amb l'afició el títol de Supercopa d'Espanya aconseguit a l'Olímpic a principi de curs. Això sí, l'objectiu és sumar-la, que seria la primera victòria a la Lliga, l'enfrontament a partir de les 8 del vespre.
0: Això pel que fa a l'agenda d'avui. Ahir, com dèiem, tres equips catalans tenien compromís europeu.
1: Nova victòria ajustada del Barça, en aquest cas 90-87 en un final d'infart en triple de Robinson a l'últim segon per donar la victòria al seu equip. És el tercer triomf en 5 partits a l'Eurolliga masculina per al Barça, que divendres rep l'Olympiacos, vigent campió de la competició i que hi va guanyar a València després d'una pròrroga.
0: Per cert, el Barça, que després de rebre l'Olympiacos, rebrà també a la Penya, precisament, que juga avui, com dèiem. I, en canvi, ahir derrota l'Eurocup masculina del Kitzanas Manresa.
1: Els manresans van caure 100-88 a la pista del Başakşehir turc en un partit on el conjunt local va dominar des de l'inici. El Manresa es queda 6è al grup D amb 2 derrotes i un triomf.
0: I, finalment, també ahir, exhibició del Fiat Girona a Bèlgica.
1: L'equip gironí va guanyar per un clar 76-91 a la pista el campió belga, l'Ostende, en la segona jornada de la FIBA Europe Cup. Primer desplaçament europeu per al conjunt gironí, que lidera amb autoritat el grup B, després, això sí, de només 2 jornades.
0: En handbol també va guanyar ahir el Freiking Granollers en competició europea.
1: Victòria en un duel molt igualat a Portugal, a la pista de l'Agua Santas Milanesa per 31-32. Triomf clau del conjunt vallesà, que es consolida a segona plaça al grup i s'apropa als play-offs d'aquesta European League masculina. Granollers rebrà dimarts, la setmana que ve, precisament al conjunt portuguès, al Palau d'Esports.
0: I en cas de victòria ja s'asseguraria, com a mínim virtualment, aquesta presència als play-offs. I en categoria femenina, també en handbol, avui juga el CAC Granollers, partit de 6a jornada de Lliga Guerreres.
1: L'equip dirigit per Josep Morales visita la pista del Beti Onac de Navarra. Les vallesanes arriben a aquesta jornada intersetmanal a mitja taula, després d'haver tornat a guanyar dissabte passat contra Lanzarote, per trencar amb una ratxa de 3 derrotes consecutives.
0: En waterpolo, avui també es juga la Supercopa d'Espanya masculina, amb la final habitual dels últims anys.
1: I que enfronta l'Atlètic Barceloneta, campió 20 de les últimes 25 edicions, i el Club Natació Sabadell, que mirarà a fer valer la seva condició d'anfitrió, recordem-ho, juga aquesta final a casa, a Can Llong. En el precedent més recent, a la final de la Copa Catalunya de mitjans de setembre, els mariners es van imposar per un ajustat 10-9 al conjunt vallesà. La final avui comença a les 7 de la tarda.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina supera Portugal aquesta matinada passada i s'assegura la primera plaça del grup A als World Skate Games, al Mundial d'Assumpció a Paraguai.
1: El comiat estatal va guanyar 2-4 la vigent campió d'Europa en gols dels catalans Eloi Cervera, Nil Roca, Margrau i Pol Manrubia. L'equip de Pere Bari es tanca avui la fase de grups contra Suïssa a 2:15 del vespre, hora catalana. El rival a quart serà Xile o Angola.
0: I un últim apunt, perquè ja podem confirmar que es retransmetrà el Mundial de Patinatge, aquest World Skate Games, a la xarxa.
1: Una gran notícia, sens dubte. Es podran seguir les modalitats de quartets, grups grans i petits. Serà la nit de dissabte i la matinada de diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, en directe per la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, a les 11 de la nit, hora catalana, també es veurà la retransmissió a les televisions locals fins les 5 de la matinada. Els clubs catalans que hi participen són el Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grups grans.

0: Dimecres 14 d'octubre, 7 minuts passen de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol, amb una nova golejada del Barça ahir a la Champions masculina que el deixa momentàniament líder després de dues jornades disputades. Els blaugranes tenien un repte complicat ahir a Istanbul, al camp del Galatasaray, i el van superar amb nota després d'una primera meitat més aviat espessa en què l'equip turc, ajudat per la seva sorollosa afició, es va avançar al marcador en la primera arribada amb un gol de rebot i fins i tot va fer el segon a la sortida d'un corna que el VAR va acabar anul·lant per fora de joc. A partir d'aquí el Barça va reaccionar, va empatar abans del descans amb un gol de Joao Cancelo i a la segona va ser molt superior i va sentenciar, liderat per un gran Lamine Yamal, amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi per situar aquest 1-4 definitiu al marcador, que podria haver estat més ampli en cas d'una millor efectivitat. Escoltem la valoració del tècnic blaugrana, Hansi Flick.
1: I think the first half we won 0.
2: Crec que la primera part, d'acord, anàvem perdent 1-0, però hem reaccionat i crec que això és tot el més important. Quan hem empatat a 1, en la segona part sí, hem jugat molt millor. També he dit a l'equip que valoro molt realment el que he vist a la primera part, que havíem de continuar, de controlar el partit, de moure la pilota i els rivals. I ho hem fet molt millor a la segona part. Al final aquesta és la nostra qualitat, aquesta és la nostra fortalesa i hem de mostrar-la en cada partit. Aquest és ara el nostre nivell. És molt important tenir jugadors i l'equip en aquest nivell i que tinguin confiança en aquesta filosofia amb què volem jugar.
0: Un Flick que també va elogiar Lamine Yamal, sobretot per la seva segona meitat, com sentíem, i també responia això quan li preguntàvem pel gran moment actual de l'equip, que sembla imparable.
2: El futbol pot canviar molt ràpid. Com he dit, estem orgullosos d'aquesta situació. Estem contents, tenim la confiança i també la convicció del nostre estil, de com volem jugar. Però al final les nostres ambicions són molt més altes. Volem guanyar títols. Ara no pots guanyar res. Al final, al maig o al juny, guanyes els grans títols. I estem treballant cada dia per això.
0: 10 victòries en 10 partits per al Barça de moment, 2-2 a la Champions, per liderar, ara amb 9 gols a favor i 2 en contra, la classificació. També han sumat 6 punts en 2 partits, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal, i avui ho podrien fer també el PSG o el Manchester City, tots dos no, perquè s'enfronten entre ells, el Como de Cesc, l'Stuttgart, l'Aston Villa, el Dortmund, el Liverpool, l'Aika, el Madrid i el Betis. Els blancs visiten el camp de la Roma i els andalusos reben el Porto. Recordem que el Barça juga dissabte precisament al camp del Betis, partit de Lliga, abans de viatjar a París per enfrontar-se dimarts vinent al PSG i de rebre diumenge 25 d'octubre al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou, en el clàssic també, evidentment, de Lliga. Pel que fa als resultats d'ahir de jornada Champions, destaquem les victòries de l'Atlètic de Madrid 2-0 contra el Manchester United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols, a més de la derrota de l'Inter de Milà 3-4 contra el Bruges i de l'empat del Bayern de Múnich a Noruega a 3-3 al camp del Vikings.

0: I més enllà de la Champions, el futbol de casa nostra avui es recupera la resta de la cinquena jornada del grup 5, ajornada en el seu dia pel temporal d'aiguats, ara fa 10 dies. A les 8 del vespre juguen 3 partits: Cornellà Paredada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
1: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
2: Creo que en los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no? Estamos haciendo primeras partes un poco de 6, 6.5, y las segundas partes todas se nos van a 9. Entonces vamos a intentar, pues desde el inicio, pues ser ese equipo pues que tenga una buena nota y que entre bien al partido, que como siempre pues busque la portería contraria, de que sea muy intenso las presiones.
1: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'Hospi vol recuperar sensacions contra Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
0: Gràcies, Andrés. A 2:15 de 8 del vespre jugaran 2 partits més d'aquesta cinquena jornada del grup 5 de tercera federació masculina, el Cerdanyola Martinenc i el Sant Cristóbal Fundació Esportiva Grama. Quedarà pel 28 d'octubre pendent al Vilanova Sant Juan Atlético Moncada. I encara en futbol, avui també recupera un partit de Lliga Elite, un dels que té pendents el Prat, que només n'ha pogut jugar un per la disputa de la prèvia de la Copa del Rei. El conjunt potablava ja amb la classificació per la primera ronda de Copa assegurada, en què rebrà, recordem, l'Atlètic Club de Bilbao. Visita avui el camp del Castelldefels a les 8 del vespre, un Prat que no pot evitar pensar en aquesta visita de l'Atlètic Club al Sagnier, prevista pel dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre. El Prat Ràdio, Nil Piera.
3: L'AE Prat ja ha posat a la venda les entrades pel partit de Copa del Rei contra l'Atlètic Club de Bilbao, un partit que, recordem, s'haurà de jugar a l'estadi municipal de l'Hospitalet, ja que el Sagnier no compleix amb els requisits mínims d'aforament exigits per la Federació Espanyola de Futbol. Les entrades van sortir ahir a la venda amb un preu de 30 euros pel públic general, abonats i afició visitant inclosos, mentre que el preu pels socis és de 15 euros. Els nens i les nenes de la base del club, així com els entrenadors, gaudiran d'un descompte especial per aquest partit. Les entrades es poden comprar ja online a través del link fixat a les xarxes socials del club o a les mateixes oficines del club potablava. El dia del partit també hi haurà venda d'entrades física a la taquilla de l'estadi, tot i que aquestes tindran un suplement extra de 10 euros. Per tant, aquí al Prat ja comencen els preparatius per un dia que serà històric, ja que és la primera vegada que el conjunt potablava s'enfronta a un equip de primera divisió. Recordem que el partit es jugarà el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre.

0: Gràcies, Nil. En bàsquet, ahir victòries europees de Barça i Girona i derrota del Manresa. Ara en parlem, però és que avui s'estrena l'Eurocup femenina a l'Espar Girona. Les gironines en un mal moment, encara no han guanyat aquest curs i, a més, arriben a la cita amb moltes baixes per lesió, reben a Fontejau l'Ostrava Txec. Escoltem l'entrenador de l'Uni, Roberto Iñiguez, quan li preguntàvem precisament ahir a la prèvia pel rival d'avui.
1: No lo he visto. Tengo la teoría en estos momentos de que si nosotros no mejoramos lo nuestro, nuestras cosas básicas, nuestros principios, cómo competimos, cómo nos expresamos en la pista, cómo nos ayudamos unas a otras, cómo reboteamos, cómo defendemos el pick and roll, cómo ejecutamos los sistemas, las jugadoras siempre hay una que se pierde, entonces hay que trabajar más las cosas nuestras. ¿Qué podemos hablar de los Traba? ¿Para qué nos sirve hablar de los Traba o hablar de los Traba? Va a ser un rival y lo vamos a afrontar con los principios del equipo de defensa, de ataque y punto. Y con lo nuestro, hacer bien lo nuestro, que creo que es donde nos tenemos que centrar, porque si no, no vamos a crecer.
0: Avui a un quart de nou del vespre, aquest Espar Girona-Ostrava, també avui en categoria masculina, juga la Penya, que recupera el partit pendent de Lliga ACB, ajornat pels Aiguats, contra l'Andorra. Els verdinegres, a més, celebraran avui amb l'afició el títol de la Supercopa d'Espanya aconseguit a l'Olímpic, precisament a principis de curs, amb aquella final contra el Barça, malgrat que també hauran de mirar d'aconseguir la que seria la primera victòria a la Lliga. En parlava a la prèvia el base suec del Joventut, Lude Håkansson.
2: Es un partido muy importante, ¿no? No, todavía no hemos ganado en ACB, tenemos que jugar algo más fuerte, jugamos en casa, tiene que ser muy difícil ganarnos aquí este año y tenemos que mejorar en todo. Yo creo que el otro día contra Baskonia, durante muchos minutos, estábamos bien. Los últimos cinco minutos sí que fueron muy malos, pero no sé, yo creo que estamos entrando bien, estamos entrando duro, intentar hacer todo un poco más fácil para hacerlo con más energía.
0: Avui a les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona, aquest assís de joventut Morabanc-Andorra. Això pel que fa a l'agenda d'avui. Ahir, com dèiem, tres equips catalans tenien compromís europeu. Nova victòria ajustada del Barça, en aquest cas 98-87, en un final d'infart amb triple de Justin Robinson a l'últim segon per donar la victòria al conjunt blaugrana. Escoltem el tècnic del Barça, Alexander Sekulić.
3: I believe that we are improving. Crec que estem millorant. Podem ser molt millors, però sí, durant un quart no és suficient. Has de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem fer, amb el pla de partit que tenim, però també amb les coses que subratllem cada dia, que volem que siguin la nostra identitat. Si podem executar això durant 40 minuts, crec que viurem moltes alegries, però encara no hi hem arribat. Però sí, quan guanyes partits, ajuda perquè els jugadors creuen més en això, en el que volem fer, sens dubte.
4: Yes, when you win games it helps because players believe more in this what we want.
0: Tercera victòria en 5 partits d'Eurolliga masculina per al Barça, que divendres rep ni més ni menys que l'Olympiacos, vigent campió de la competició i que hi va guanyar a València després d'una pròrroga. En canvi, l'Eurocup masculina no va derrotar ahir del Kitsanes Manresa per 188 contra el Basek Sair, en un partit que el conjunt turc va dominar des de l'inici. El Manresa queda 6è al grup D amb dues derrotes i un triomf. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
5: El Basek Sehir va controlar el partit des d'un parcial inicial de 9-0. Els turcs van arribar a tenir un màxim avantatge de 16 punts a la primera meitat. Diego Campo, entrenador del Kitsanes Manresa, explicava que aquest mal començament els va penalitzar la resta del partit.
6: Hemos empezado mal el partido. En los primeros 5 minutos hemos tenido falta de tensión porque queremos hacerlo muy bien. Igual no es falta de tensión, es sobretensión, ¿no? Y esa defensa de uno contra uno de bloqueo directo y las pérdidas nos ha sido una losa muy grande.
5: Malgrat l'empenta local, els d'Ocampo van reaccionar liderats per Allen, autor de 21 punts, per retallar distàncies i marxar al descans 9 punts a baix amb un 53-44. A la represa va arribar el millor moment dels manresans amb Pierre Oriola com a líder sota el cèrcol. Es van situar només 3 punts del rival amb un 62-59 al marcador, però la solidesa del conjunt turc va impedir la remuntada vegenca a l'últim quart. Tot i la derrota, la millora de l'equip a la segona part contra un bon rival fa ser optimista el tècnic gallec.
6: Sin embargo, durante todo el partido hemos ido mejorando. De hecho, en los últimos minutos hemos defendido muy bien. Hemos ido en esta línea, que soy muy positivo después de este partido, porque a pesar del mal inicio, y es claro, y mejoraremos cómo empezar, y cambiaremos algunas cosas para empezar seguro que bien, pero la línea de mejora durante el partido es importante.
5: L'equip es concentra ja en el proper compromís de Lliga, que serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Nou Congost davant l'Unicaja de Màlaga, en el que serà la quarta jornada de la Lliga Endesa.
0: Gràcies, Jordi. En canvi, ahir també el Fiat Girona es va exhibir a Bèlgica, a la pista de l'Ostende, guanyant per un clar 76-91 a la segona jornada de FIBA Europe Cup, primer desplaçament europeu per al conjunt gironí i primera victòria fora de casa. També havia guanyat, recordem, a Fontejau en el primer partit d'aquesta competició i ara lidera amb autoritat aquest grup B. després, això sí, de només dues jornades. I un últim apunt de bàsquet, en aquest cas anem cap a la tercera fe per parlar del Club Bàsquet Valls, que continua sense guanyar després de dues jornades de competició. Els de l'Alt Camp van caure diumenge a Ciutadella a Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El CB Valls va començar malament amb un primer quart que va perdre per 22 a 14, però va reaccionar al segon període i va arribar al descans per davant. A la represa, però, els menorquins van recuperar el control. La falta d'encert ofensiu i un últim quart de només 8 punts van condemnar els de l'Alt Camp, que van acabar cedint el partit. El tècnic Miquel Arraz parla de la mala imatge al darrer període.
8: L'últim quart, bueno, no hem estat del tot bé físicament, hem arribat a la seva energia, perquè ells sobretot han jugat amb molta energia i molta il·lusió, perquè és un equip recentment pujat de categoria, i no hem arribat a la seva energia i il·lusió.
7: La pròxima jornada el CB Valls buscarà el primer triomf al Joan Avellar contra el Club Bàsquet Roser. Serà dissabte a partir de les 6 de la tarda.

0: I en handbol, ahir també va guanyar el Freaking Granollers en competició europea. Ara en parlem, però és que avui juga el femení, el CAC Granollers, partit de la sisena jornada de Lliga Guerreres a la pista del Betionac de Navarra. Les vallesanes arriben a aquesta jornada intersemanal a mitja taula, després d'haver tornat a guanyar dissabte passat contra el Lanzarote per trencar amb una ratxa dolenta de 3 derrotes consecutives. I el masculí, com dèiem, ja va guanyar ahir en un duel molt igualat a Portugal, a la pista de l'Agua Santas Milanesa, 31-32, triomf clau per al conjunt vallesà, que es consolida a la segona plaça del grup i s'apropa als play-offs aquesta European League masculina. La crònica és de Ràdio Granollers, Arnau Camí.
1: Segona victòria europea d'infart per als granollerins. El conjunt vallesà s'ha endut 2 punts d'or de Portugal després d'imposar-se per un ajustat 31-32 a la pista de l'Agua Santas, en un duel trepidant que no s'ha decidit fins als darrers segons. El partit ha estat un intercanvi constant de cops. Els portuguesos han dominat la primera meitat i han arribat a tenir un avantatge de 4 gols, però les intervencions providencials de Pau Penit i sota pals han mantingut l'equip viu al descans. A la represa, el Freiking ha capgirat el marcador i Marcos Fis ha agafat el timó en atac per superar la defensa local. Una assistència de fantasia de Fis cap a Adrià Figueres, a 2 minuts del final, ha situat el 30-32. Ara els vallesans ja treballen per disputar un dels partits amb més emoció d'aquesta primera volta a la Lliga Sobal, el duel davant el Balonmano Pro in Sevilla.
0: Gràcies, Arnau. I en waterpolo avui es disputa la Supercopa d'Espanya masculina amb la final habitual dels últims anys, que enfronta Atlètic Barceloneta, campió de 20 de les últimes 25 edicions, i el Club Natació Sabadell, que mirarà de fer valer la seva condició d'anfitrió, ja que aquesta final juga a Can Llong, a la cocapital vallesana, per superar els mariners. En el recent precedent més recent, a la final de la Copa Catalunya, en aquest cas de mitjans de setembre, els mariners van guanyar 10-9, un resultat ajustat al conjunt vallesà. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10-9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Herceg Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
3: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
2: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
3: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat jo crec que amb bastanta convicció.
2: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.

0: Gràcies, Sergi. En hoquei patins, la selecció espanyola masculina supera Portugal i s'assegura la primera plaça grupal als World Skate Games. El Mundial d'Assumpción al Paraguai va guanyar 2-4 al combinat estatal amb gols de 4 catalans, Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia. L'equip de Pere Badia es tanca avui la fase de grups contra Suïssa, 8:45 del vespre, hora catalana. El rival a quarts serà, en principi, si no passa res estrany, o Xile o Angola. I en competició de clubs, avui es disputa l'últim partit de la fase de grups de la Lliga Catalana Masculina, que enfronta Vilafranca i Igualada. Duel a priori ja sense res en joc, ja que els de la Noia ja tenen la primera plaça de grup assegurada i els penedesencs han perdut els dos partits i no tenen res a fer. Això sí, el duel d'avui ha de servir per acabar de preparar-se de cara a l'inici de l'hoquei Lliga a finals de mes. I, per cert, aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà aquest mateix cap de setmana a Santa Perpètua de Mogoda, amb els 4 millors equips dels 3 grups que han jugat en aquesta fase de grups. Ja serà el final d'aquesta pretemporada, perquè recordem que a finals d'octubre ja ha acabat el Mundial, evidentment, aquests World Skate Games d'Assumpción al Paraguai, arrencarà l'hoquei Lliga Masculina. I acabem amb un apunt de ciclisme, en aquest cas, la selecció espanyola trial, on hi ha el conidinenc Toni Guillén, ha decidit no anar al Mundial de Riad. Ens ho explica des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
1: El pilot codinenc, en un comunicat a les seves xarxes socials, ha denunciat públicament la falta de resposta per part de la Unió Ciclista Internacional, a qui acusa de no tenir comunicació amb els esportistes. Així ho explicava el mateix Toni Guillén.
2: El problema ha sigut amb l'UCI. Jo vaig enviar un correu dient si hi havia algun tipus de mesura de seguretat pels pilots, pels familiars, si passava alguna cosa, quina responsabilitat assumien ells, i no és que ni m'han contestat. Bueno, s'han desentès, no. Ells han anat amatent comunicats conforme Riad estava bé fins ara.
1: Aquesta cancel·lació suposa un cop dur pels esportistes, que portaven tot l'any preparant-se per la cita més important del calendari en un esport amb molt poques proves de primer nivell. I és que més enllà del cas de Riad, el pilot de Sant Feliu ha aprofitat per obrir un debat profund sobre el futur del trial. Guillén assegura que l'esport està involucionant i que l'intent de professionalitzar-ho a través de la UCI ha acabat allunyant els patrocinadors i la visibilitat. Malgrat ser actualment el 6è millor pilot del món, remarca les dificultats econòmiques per poder competir. El pilot codinenc conclou en el seu comunicat reclamant un canvi de rumb en el trial per convertir-lo en un esport que generi oportunitats reals pels esportistes i no depengui únicament dels interessos de les grans institucions.
0: Gràcies, Laia, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
0: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
3: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
4: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
0: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
3: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
0: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
3: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
0: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
5: Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol, cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats els populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
0: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
3: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
0: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
3: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
0: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
3: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
7: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de amb els mateixos resultats perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba a aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
0: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: Veure-ho lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. Català. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per ferres viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: Ara mateix la tracturada es troba a la Gran Via, davant la seu del Departament d'Agricultura, després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat.
0: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès, la concentració s'ha iniciat a 9:15 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
10: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
11: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
10: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
0: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
13: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
12: Illa ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, Illa ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
0: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
3: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
14: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera responsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
3: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
15: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
3: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
3: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
16: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
3: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
0: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants a Barcelona, que els retards són força superiors.
17: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir en lloc de 8:45 a les 9.
18: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
0: A això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
3: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
0: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
3: I, per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
19: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Àngel Belzunegui.
20: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment

0: també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
1: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
2: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
1: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
2: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
3: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
2: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
1: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
4: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló a Mascanà de Sis per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascanà de Sis.
5: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
4: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milions d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
1: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala, que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
1: Gràcies, David Navarro. I ara, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
7: Bon dia, Marta. Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb dues victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
8: Football can change very fast, so...
9: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà.

0: Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: You win the big titles and this is we are working every day for that.
2: I què diu el defensa Eric García de Lamine Yamal, jugador un dia més valuós del partit?
3: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
2: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra, en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10-9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Herceg Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
5: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
4: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
5: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa. Tot i el resultat, jo crec que amb bastanta convicció.
4: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
2: I en handbol destaquem, avui juga el CAC7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
8: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
7: La tradició es mou si la mous tu.
8: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
9: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto 4 coses molt meves. Una llibreta, uns rotuladors i un llapis. Que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots, o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons. Un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya a tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podríem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet publicar la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
1: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
6: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
1: Quan els comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet publicar la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. A Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 els 43,2% dels sufragis.
1: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Notícies en xarxa.
1: Tornem ara al centre de Barcelona. Allà uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provinents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Què és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos?
10: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i hi serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: Ara mateix la tractorada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
1: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
8: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a noves regions.
11: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
1: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
4: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
12: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera responsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
4: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
13: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
4: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
4: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
14: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
4: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
1: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
15: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11 i quart o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia en mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir en lloc de 8:45 a les 9.
16: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
1: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
4: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
1: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
4: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
1: Són 3:15. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
17: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
18: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les mediacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
17: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
19: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents s'han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
20: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
21: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
19: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
1: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
4: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
1: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
4: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
22: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
4: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
1: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
2: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb Filmets Primària i Filmets Secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic, Marc Cors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
5: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no, que conforma la pel·lícula. No només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes.
2: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
1: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
23: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que se acercan al Premio Planeta crece.
6: Enguany el Premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor, i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamin Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
25: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubió.
0: L'Ospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
3: Creo que en los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
0: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'Hospi vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
24: Gràcies, Andrea Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manel Cazorla.
7: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats, que segur que tindrem, i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet, perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria, i que està fent molt bé les coses.
24: I a 9:15, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga CB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espar Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
8: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
24: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
3: Però lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
1: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS els quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un 1-4 al camp del Galatasaray.
0: Notícies en xarxa.
4: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin. D'acord? Vinga, una abraçada.
5: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gaspatxo per internet, tu per dintre què pensaràs?
6: Què vols que pensi?
5: Digue'm, vale, digue'm.
6: Que estem a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres
7: quan és el seu punt òptim? Comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
5: Tomàquets encara n'hi hauria.
7: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí al Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes de, del mes d'agost, vale? Amb sombrets de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem amb maniga curta.
5: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
7: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
5: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí. Però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
7: Sí, sí, sí, sí.
5: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
7: Exactament.
5: Explica'ns.
7: Així mateix. A veure, fa... Mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 20, posa 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic, tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, pues, en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi ha, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues és el que hi ha.
5: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any al canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
7: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren... que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posa en vinya, perquè per això, perquè a l'arbre, els arbres volen fred. I volen que hi hagi temperatures de menys graus, perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
5: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
7: Això...
5: al Pallars.
7: No és el cas, però que, bueno, que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
5: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri...
7: Sí.
5: Deus haver vist això canviar moltíssim. La gent, els hàbits...
7: Bueno, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem... que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats de tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí... datat de l'any passat, sabem que hi ha... A veure, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri.
5: Teniu molta clientela turística?
7: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments. Sí, però que, vull dir, per què no? Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
5: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
7: Exacte, perquè tothom treballa. Sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
5: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
7: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills. Com es diu això avui en dia? Això pogués estar...
5: La conciliació.
7: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix... Aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que, pues, ja donem el servei que tenim que donar.
5: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
7: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
5: tu ets
7: descomptat.
5: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
7: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, o hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important, també.
5: Vosaltres feu pagesia ecològica,
7: sí.
5: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
7: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina, pues, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que saps allò, pues, que ara és època de carbasses. Pues, s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim-pam-pum-fuego, però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar a mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui, pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
5: Que bonic.
7: Sí.
5: Parlem de fills.
7: Sí.
5: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa, sí. I molts es queixen del relleu generacional. Sí. Tu aquí no tens problema.
7: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món, anant un pas endavant, sempre tinc les idees... Nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, a les temporades d'abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
5: El Lluís, que... El Lluís, que n'hem dit el seu nom.
7: El Lluís Fisa, sí.
5: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
7: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui. Però pues, donar espai a aprendre. Diu que aprendre a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapigué que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar pues, és així com ha de ser.
5: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, mm-hmm. del negoci de, sí. de Can Fises, sí. és un orgull. No? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
7: Exacte.
5: Manera.
7: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte. Van començar pues, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar... Bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra. Ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha... Ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
5: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
7: Exactament. Aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
8: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de coses així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
9: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Shai Shon podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Shai Shon. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric? Ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.

0: vaig errat.
1: No, no, no vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
0: Ep.
1: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
2: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
1: Tinc ovelles.
2: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
1: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
0: Ja, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
1: Però bueno, sí...
2: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
1: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir, però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
0: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
1: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles, i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i la mit m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, llavors què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les tequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè com sempre sabem, no?, que els escallots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
0: Malament.
2: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
1: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
2: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells, i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
1: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000, 6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons, i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
2: No.
1: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? I llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals, el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts, i al final, perquè veiem que jo era un recurs, val? Llavors les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles normalment aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poder s'esquilen dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors, que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran. I si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans, que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
0: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
1: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte.

0: perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això quan si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor, tot el contrari. És antibacteriana, per tant fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
1: Sí, no?
0: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'estàs cedint. Això és molt fàcil veure, a vegades quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no? Perquè les he obert, veus que estan com humides o no, i és perquè estan fent això, estan jugant això.
1: I tot bestial, i això, no? totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
0: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem, i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen buah, tia, clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir em diu, què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és gran, ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa, ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament. Si tu busques aquella llana bruta al pastor és perquè ens interessa, per tant l'hem de pagar, posem-hi un preu, encara que sigui insignificant, que pensis que no és tant el que li estàs donant, perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes també ho pagarem, és a dir, no posem dubte amb això, no?
1: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia, doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
0: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Un és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altre penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma, i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
0: Una abraçada. Adéu. Life's a trick, we're shown the shape.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar: el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients, i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació, i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major. I vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet, i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot, i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat al col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic, intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet, i que per tant cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important: com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca, doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí, que el que s'hauria de fer, doncs, és propiciar, no?, que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana, no?, que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia, i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet, i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts al 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat, et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood, Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el seu cartropedre és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no?, que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària, o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals, val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Sóc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
10: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
11: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
14: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
15: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
16: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
17: Al Prat Radio, 91.6 FM.
18: Són les 5.
19: El Prat en 3 minuts.
18: Bona tarda, us parla Rocío Sant Eufèmia. Avui i demà al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la farmacèutica Sandoz i la Fundació Ictus impulsen la campanya divulgativa i sanitària La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, amb diverses activitats. L'objectiu és sensibilitzar la població sobre la importància de conèixer els factors de risc associats a la malaltia. Durant aquestes dues jornades s'instal·larà a la plaça Catalunya una unitat mòbil on farmacèutics oferiran els seus serveis gratuïts de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. Allà la ciutadania podrà informar-se sobre els riscos de la malaltia i aprendre a utilitzar l'aplicació La meva farmàcia. Ja es pot consultar el cens electoral pels comicis del proper 29 de novembre. El tràmit es pot fer per diverses vies. Telemàticament cal disposar de certificat digital o del sistema clave i accedir al tràmit de consulta d'inscripció al cens electoral de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. També es pot fer una trucada al telèfon 901-101-900 a l'oficina del cens electoral. A més, l'Ajuntament del Prat posa a disposició de la ciutadania la consulta a través del seu web municipal. I per qui prefereix el contacte presencial, l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, situada a la plaça de la Vila, oferirà aquest servei de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2:15 del migdia i de dilluns a dijous, també en horari de tarda, de 5:15 a 7 del vespre. Qui no hi consti al cens o hi aparegui amb dades errònies podrà presentar una reclamació fins dilluns vinent. Desconvocada la vaga parcial d'autobusos de TMB que hi havia prevista per avui dimecres i 5 dies més d'octubre, la direcció de TMB i el comitè de vaga han arribat a un acord que incorpora les 35 hores setmanals durant la vigència del conveni. Segons un comunicat de TMB, l'acord també incorpora l'increment de 10 dies de descans addicionals. Totes dues parts també han consensuat que el nou conveni col·lectiu tindrà una vigència de 4 anys.
20: Esports.
18: I l'Associació Esportiva Prat visita el Castelldefels aquest vespre a partir de les 8. Els de Cristian Gómez, encara amb la ressaca pel passi a la següent ronda de la Copa del Rei, recuperaran d'aquesta manera el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite. Podreu seguir la transmissió en directe a través del Prat Esports. Doncs això és tot. De moment tornem a les 6 amb el Prat en 3 minuts.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 14 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes, de seguida que tinguem aquesta comunicació amb el Servei Català de Trànsit per saber quin és l'estat de la qüestió a aquesta hora de la tarda. I de seguida us explicarem que avui, per exemple, al Connectats ens avançarem a la celebració del Dia Internacional del Càncer de Mama el pròxim 19 d'octubre amb el testimoni de la Carme Roca, afectada per la malaltia des de fa 5 anys. Escoltarem les seves reflexions. Continuarem amb la cursa Race for Life que tindrà lloc aquest diumenge a Sabadell, organitzada per la Fundació d'Oncolliga. Parlarem amb la presidenta d'Oncolliga Sabadell, la Natàlia Català. I acabarem descobrint l'escola xinesa de Rubí de la mà de la professora Ximei Wang. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Doncs comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs a aquesta hora de la tarda és moment de saber què destaca en l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. Fem el repàs i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa proposa un pressupost ordinari per al 2027 de 283,5 milions d'euros. Això suposaria un increment de 17,8 milions respecte a aquest any. Les inversions seran d'11,5 milions. Pel que fa a distribució, territori i habitatge s'emporten un gruix de gairebé 110 milions. 45,2 per a serveis transversals, estructura territorial i atenció ciutadana i 15,7 per a projecció de la ciutat. Pel que fa a l'acció social, li pertoquen 47,3 milions. Promoció econòmica i educació s'enduen prop de 50, mentre que transició ecològica 7,5. Entre el conjunt d'accions previstes, el govern destaca l'increment de la plantilla de la policia municipal amb 15 nous agents i 5 caporals, així com l'aportació de 1,5 milions més a l'empresa d'autobusos TMS i l'increment amb més de 120.000 euros per avançar l'obertura de les piscines a l'estiu el 5 de juny, a més de la proposta d'un nou conveni col·lectiu. La intenció del govern és aprovar pressupostos i ordenances en un mateix ple extraordinari el proper 3 de novembre.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que actuava des de Sabadell per facilitar l'entrada irregular de migrants provinents de la República Dominicana. Hi ha 4 detinguts i, a banda dels passaports fraudulents, s'han intervingut prop de 4 quilos de cocaïna i 8.700 euros en efectiu. Es tracta d'un dispositiu policial que es va desplegar ja fa un parell de setmanes a la Creu Alta, després que els agents detectessin ciutadans de la República Dominicana que intentaven arribar a Europa a través de passaports colombians. Segons expliquen els agents, en un comunicat, els migrants viatjaven fins a Colòmbia o Perú i ahir obtenien una cèl·lula d'identitat colombiana per tenir després accés a un passaport que els permetés viatjar fins a Europa. Part d'aquesta organització, que coordinava l'entrada de migrants de manera irregular, actuava des de Sabadell i entre els 4 detinguts hi ha el líder de la trama.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. L'hotel Badalona Tower ha estat l'escenari de la roda de premsa de presentació d'un certamen de projecció internacional que omplirà de cinema a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre. Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició a la 52a del Filmets Badalona Film Festival. El director artístic del Filmets, Marc Orts, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha assenyalat, propostes molt més cinematogràfiques gràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror. El reconegut i premiat tècnic de so ha destacat la qualitat dels curtmetratges que provenen d'escoles de cinema, de territori local i nacional. Així ha afegit que cal potenciar la col·laboració del festival amb institucions com l'ESCAC.
4: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament els departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
3: Totes les projeccions i activitats mantenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades a través del web oficial festivalfilmets.cat.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez.
5: Què tal? Bona tarda. Ja és aquí la cinquena edició del Gastro Recup, on els restaurants pretencs Emilio Sánchez Academy, el Gastro Garage i la Fundació Segnir de Fundació Rubricatus participen per posar el seu granet de sorra contra el malbaratament alimentari. En l'àmbit del Baix Llobregat hi participaran també altres municipis com Viladecans o Sant Vicenç dels Horts. Escoltem Marta Mancilla, cap de comunicació de la Fundació Segnir.
6: Hi ha diferents proveïdors que amb tot aquest excedent que tenen, que els hi sobra, donen aquest excedent que tenen, ja aquest excedent no es llença a la basura, els restaurants l'agafem i amb aquest excedent que ens arriba creem o es crea
7: fem
6: des de l'àrea d'alimentació.
7: Fem un menú sorpresa.
5: Enguany participen més d'un centenar de restaurants de tota Catalunya en aquesta iniciativa, que té com a particularitat principal el factor sorpresa, i és que des de cada establiment s'oferirà als comensals un menú complet per un preu fix de 20 euros, però no sabran què menjaran fins al moment que tinguin davant del plat.
0: Gràcies, Luis. Abandonem el litoral. Ens n'anem novament al Vallès. Tornem ara a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El jove castellarenc David Funes, de 18 anys, ha creat 47 Private, una marca de roba urbana totalment feta des de Castellà del Vallès. De moment, la seva carrera comercial s'ha iniciat amb el disseny i venda de samarretes i de suadores. Funes s'encarrega tant de la part creativa, amb l'elaboració dels dissenys, com de la gestió del projecte i de les diferents tasques necessàries per fer créixer la marca. Les comandes de roba es poden fer per internet a través del perfil d'Instagram o a la pàgina web 47private.com. Funes explica que, tot i tenir diferents talles, el que és bo de la roba es queda exclusiva i reconeix que no volen fer 500 unitats per poder vendre moltes samarretes, sinó que sigui una marca exclusiva. A més de diferents talles, el client pot trobar samarretes de color blanc, blau, negre i rosa i ben aviat a la mateixa varietat de la línia de les dessuadores. Per oferir així més opció als clients i continuar desenvolupant el catàleg de la marca. A més de la confecció, l'estampació també es fa a Castellà del Vallès, a l'empresa Logotam, al Pla de la Bruguera. Al dors de les samarretes, el client pot triar dissenys de cors, cartes i estrelles.
0: Gràcies, Oriol. Tornem a... novament a Ariona Jerez. Molt bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'associació de Sant Galderic ha decidit endarrer la celebració de la Fira de Sant Galderic, prevista per aquest dissabte 17 d'octubre. Així, la nova data serà dissabte 24 d'octubre. El motiu és que està previst un canvi important de temps per aquest cap de setmana, que es podria traduir en pluges intenses per aquest dissabte. La decisió es va prendre ahir durant la reunió extraordinària de la Junta Directiva de l'Associació Cultural Sant Galderic de Rubí. Segons un comunicat de l'entitat, la decisió respon a la intenció de prioritzar la seguretat de totes les persones que hi participin, és a dir, visitants, paradistes i col·laboradores, i també per poder dur a terme totes les activitats programades al voltant de la fira, que va celebrar l'any passat els seus 30 anys de vida a la ciutat. L'associació ha afegit que estan treballant per mantenir el màxim d'activitats possibles que ja estaven preparades per aquest dissabte, mantenint l'esperit cultural, artístic i participatiu que caracteritza aquesta cita anual de Rubí.
0: Gràcies, Mariona. I abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
9: Bona tarda. Les famílies de la residència Santa Rosa de Sant Cugat consideren que han arribat al límit. Després d'un any i mig traslladant incidències a la direcció del centre i a Mutuam, l'empresa que gestiona la residència, l'Associació de Familiars de la Residència Sant Cugat, Esfarés, ha decidit fer un pas més. Ha posat per escrit les principals problemàtiques que assegura s'han anat acumulant durant aquest temps i han començat una recollida de signatures per reclamar mesures urgents. Santa Rosa és l'única residència pública de Sant Cugat i actualment té 68 residents. Una trentena de persones, a més, utilitzen el servei de centre de dia, de manera que el centre té unes 98 persones en total. Una de les principals preocupacions de les famílies és la situació de la plantilla. Segons expliquen, hi ha hagut moments en què només hi havia dues professionals per atendre una planta amb 30 residents, especialment en moments de molta càrrega de feina.
0: Gràcies a la Saravella. I ara sí, recuperem la comunicació amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Adrià Fernández, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, ara es troba tallada la C31 a Sitges per retirar el camió accidentat d'aquest matí. Ara mateix es fan desviaments per la C32. D'altra banda, per entrar a Barcelona i a l'ús de la Trinitat ja es comencen a formar 2 quilòmetres de circulació intensa des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac. A la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, en sentit Lleida, també hi ha uns 3 quilòmetres de circulació intensa. I a més d'això, a les dues rondes cal destacar un accident a la ronda de dalt, entre Pedralbes i Hospitalet de Llobregat, que encara continua provocant diversos quilòmetres de lentitud i aturades en sentit Trinitat. D'altra banda, també hi ha retencions a la ronda litoral, en els dos sentits de la marxa, també per la sortida de tractoristes en sentit Llobregat. De moment és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Adrià. Bona tarda.

set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones a tot el món. A Catalunya, des de 1994, la incidència es manté estable, mentre que la mortalitat disminueix un 2,6% anual i la supervivència relativa, és a dir, el percentatge que sobreviuen als 5 anys, és del 86,5%. Però més enllà de les dades i les estadístiques, hi ha històries personals, com les de la Carme Roca, una santcugatenca que ha volgut compartir el seu testimoni amb el programa. Dilluns que ve, 19 d'octubre, se celebrarà el Dia Internacional del Càncer de Mama. La Carme, a través d'aquesta conversa, ha compartit com és l'experiència, les emocions i els sentiments de les dones que, com ella, el pateixen. Carme, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Com et trobes?
1: Doncs bé, ara ja he arribat al punt dels 5 anys i esperançada, perquè en 5 anys, doncs, de moment no he tingut cap problemet així afegit del que seria el procés normal.
0: En quin moment estàs?
1: Ara fa just 5 anys que em van operar. A mi m'ho van diagnosticar el 2021, el mes de febrer, en una visita rutinària. Em diagnostiquen un tumor, passo per dos tipus de quimio, em treuen el pit i ganglis, i després faig radioteràpia. I de tot això, doncs, ja fa 5 anys, que és el moment, no? La línia que en diuen. El que passa és que en el meu cas hi havia metàstasi, una metàstasi que no era operable, amb la qual cosa, doncs, jo segueixo fent PET tags cada 8 mesos, revisions cada 6, no estic lliure del tot, o no ho podem dir, no ho podem assegurar, perquè no es veu res, però no ho sabem, però sembla que m'estic sortint.
0: Tu ho vas fer públic a través de les xarxes. Per què ho vas fer així?
1: Ho vaig fer perquè en el primer moment vaig pensar, jo tinc una vida social molt activa, no? Aquí a Sant Cugat, doncs, hi ha molta gent que em coneix. La gent més propera, doncs, li expliques directament, no? Perquè és una cosa que no, que home, que requereix, no? Un tu a tu. Però sí que vaig pensar, doncs, que hi havia molta gent que potser es podria, doncs, estranyar de veure'm. Doncs, clar, jo vaig perdre el cabell, bueno, clar, durant un temps, doncs, se'm va notar que jo patia un càncer. I pensant en facilitar a aquesta gent, no?, el apropar-se o el dir-me o el parlar-me, no?, jo em veia en com jo a lo millor hauria reaccionat, no?, davant d'algú amb càncer, no?, que no saps com acostar-te, aquesta por, aquesta pensar, ostres, no?, perquè és una malaltia greu, tothom pensa, doncs, que a lo millor, pues, clar, una possibilitat és que et moris. Vull dir que hi ha aquí un
0: tabú encara, no?
1: Sí, sí. I aleshores jo volia trencar amb tot això. Jo volia que la gent, doncs, estigués tranquil·la, que li fos fàcil, no?, que no fos un xoc, no?, quan algú em veiés pel carrer.
0: M'imagino que una experiència així et genera una muntanya russa de sentiments. Passes per diferents estadis. Quins són els sentiments que a tu t'ha provocat aquesta malaltia?
1: Jo crec que me'ls ha provocat tots. I, de fet, encara, encara van i venen, i encara hi ha moments de por, hi ha moments de tristor, hi ha moments de ràbia. Jo crec que al principi és ràbia i por, no? Ràbia de per què m'ha tocat a mi, no? Si això toca cada 10, o per què m'ha tocat a mi, no? I, a més, quan et plantegen l'escenari i resulta que, a més, tens metàstasis, que encara és un percentatge més baix, i a sobre m'ha hagut de tocar això, no? Vull dir, la ràbia, la por de què em passarà, tristor de pensar que em podia morir, i jo sempre he tingut molt present els meus fills, no? Eren petits i bueno, pues et fa por per ells, no? De pensar que possiblement, doncs, bueno, que et pots morir. Pau, també hi ha hagut moments en què m'he sentit molt bé amb mi mateixa, perquè també és com que et trobes amb tu mateixa, i alegria també, perquè comences a viure d'una altra manera.
0: Però pels sentiments no hi havia una pastilla.
1: Ni ningú que t'expliqués que passaries per tot això. Sí que falta, no?, aquesta

0: pacient o si és el professional que parla de reconstrucció d'un pit?
1: Com a pacient jo entenc que hi ha d'haver l'opció i la respecto totalment i entenc que hi hagi molta gent que opti per aquesta opció, perquè a més és un tema molt personal, però crec que falta, no?, que no se't marqui com un camí dintre del tractament. Hi ha gent que pensem que la reconstrucció no la necessitem i que, a més, doncs, ens provoca altres, no?, altres desperfectes dintre del nostre cos, diguem-ho així, perquè per solucionar un problema, no?, n'has de desfer d'altres. I crec que encara hi ha una sensació de que reconstruint, pum, ja està, no?, ja s'ha acabat, ja està, ja pots dir, pots fer com si no haguessis tingut un càncer.
0: O sigui, t'ho venen com la solució.
1: Bueno, i a més et diuen, és que encara ets molt jove, no? I clar, i aleshores penses, ostres, què m'està dient, que la parella que tinc em pot deixar? De fet, hi ha moltes dones que es queden soles, no? És a dir, que les parelles, doncs, bueno, que hi ha una ruptura i sembla que no puguis tornar a tenir una parella, no?, si et falta un pit. La veritat és que fàcil no ens ho posen, perquè realment, si t'ensenyo
0: he vingut equipada
1: per explicar-t'ho, mira. Perquè això és el més sexy, que ens podem posar quan portem una pròtesi i, a més, tenim un limfedema, val? Aleshores, hi ha aquest teixit, que és pel limfedema, i la bosseta per la pròtesi. Clar, amb això, evidentment, lligar, Ara, hi ha gent, per sort, no?, que això, pues, li és igual, no? Ara, clar, anar allò una nit, una noche loca, que en diuen, home, pues no seria lo seu, no?, que vagis amb això i bueno, no sé, perquè, clar, això també és una cosa que la gent no ho sap.
0: I
1: la gent no pregunta,
0: no?
1: Però, clar, les pròtesis, bueno, pues, són això, són això. Aquesta seria la primera pròtesi, que no pots portar plàstic, diguéssim, enganxat a la pell. Això no transpira, això a l'estiu fa una calor que et mors, I això ho fiques aquí dintre i, bueno, vas amb això, aleshores, clar.
0: Imagina't una primera cita amb
1: això. Una primera cita és bastant complicada, Si no has posat ja en antecedents a la persona però, bueno, que per sort... Que això també, mira, és una de les coses positives, no? Que qui supera això ja
0: tens... Té molt guanyat.
1: Sí.
0: Aprofitem això precisament perquè tu has reivindicat molt que, a veure, doncs, que es podrien esmerçar una miqueta més, per exemple, els fabricants d'aquest tipus de
1: sostens, sí.
0: De sostenidors.
1: Veure, estic segura que si un home s'hagués de posar això hi haguessin inventat alguna cosa més estètica o més còmoda, perquè a vegades ja no és només l'estètica, no? Cadascú, l'estètica, vull dir, per lo que per mi pot ser lleig, que això per mi ho és molt, per algú, doncs, pot ser bonic, però, evidentment, això no és ni còmode, ni estètic, ni sexy, ni molt menys.
0: Doncs aquí deixem aquesta reivindicació, però tu en tens moltes més, perquè en tot aquest procés doncs t'has qüestionat o has reivindicat que es millori tot aquest camí, tot aquest recorregut, perquè hi ha moltes traves burocràtiques, perquè falten professionals especialitzats, no?, en algunes parts del procés, que teniu moltes dificultats i que això és un sobrecost?
1: Això és un sobrecost al·lucinant. O sigui, els sostenidors me'n donen un cada 6 mesos, bueno, me'n donen una recepta, no?, que jo pago 30 euros. Aquests sostenidors deuen costar uns 200 euros. Bueno, fins que no en tens un segon, has de fer filigranes per rentar-lo per la nit, és que estigui eixugat el dia següent, no? Vull dir que... I la medicació... i les proves, i tot és un sobrecost, i teràpies o coses alternatives. Jo he de fer exercicis de força, he de fer, clar, tot això, o t'has de pagar un gimnàs, o t'has de... Vull dir que no és fàcil ni viure com realment el metge et diu que has de viure. Seria un cost bastant gran d'alimentació, d'activitats físiques...
0: Carme, tu has dit que les cicatrius, les més doloroses, no es veuen. Creus o confies que la societat arribarà al moment en què siguem capaços de normalitzar totes aquestes coses?
1: jo penso que

0: poquet a poquet anem prenent consciència de que un cos sense un pit és un, pot ser un cos igual de bonic, sensual i, no? I de normal que no sé, que el qui tingui un pit cap amunt i l'altre cap avall o la que els tingui perfectes. És a dir, tots som cossos que l'harmonia no
1: s'ha de trobar
0: i la bellesa no està en, no? I les cicatrius també poden ser belles.
1: Gràcies.
0: De res, a vosaltres.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: I ara us parlarem d'esports, d'una iniciativa amb finalitat solidària. I és que la Fundació Encolliga fa una crida per assolir el repte dels 2.500 participants en la cursa solidària Race for Life, que se celebrarà aquest diumenge a Sabadell. La recaptació es destinarà íntegrament a serveis d'acompanyament i suport a les persones amb càncer de la ciutat. Per parlar de tot plegat, la Mireia Sanz ha conversat amb la presidenta d'Encolliga Sabadell, la Natàlia Català, i també amb la Rosa Maria Prats, que forma part de l'organització.
1: Aquest diumenge se celebra una cita que busca aconseguir una xifra rècord de participants, superant les 2.500 persones. El recorregut de la cita serà l'habitual, amb l'arribada i sortida a la plaça de la Creu Alta i amb la voluntat de premiar tots els participants fent sortejos de premis. En volem parlar aquesta hora amb la Natàlia Català, la presidenta d'Encolliga. Natàlia, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
1: Que ha vingut acompanyada de la Rosa Maria Prats. Hola, Rosa Maria, què tal? Bon dia. Acosta't una mica més al micròfon, Rosa Maria, que el tens un pèl lluny. Pots arrossegar-lo cap a tu, que estaràs més còmoda. Perfecte. Ho teniu tot a punt, tot enllestit per la cita ja?
2: Tot a punt, eh, Rosa Maria?
3: Tot a punt. Ja estem a punt de repartir dorsals.
1: Exacte, perquè clar, entenc que clar, tot això, la cursa no és només el dia de la cursa, clar, hi ha tot uns preparatius, no, que s'allarguen un munt de dies, no? Sí. Per preparar una cursa com la Race for Life, quan comenceu?
2: Ostres, doncs comencem molts mesos abans. Molts mesos abans, a més, la Judit, que és la que porta la capdavantera de les Reis, ja se'n cuida de molts mesos abans, ja començar a moure el tema de mails i començar a parlar amb patrocinadors i col·laboradors, i a partir d'aquí doncs ja comencem a teixir la xarxa.
1: Uh-huh. Clar, cinquena edició, la doneu per consolidada del tot, Natàlia? Creus que ja està més que assumida, més que consolidada, i que la ciutat la té també com una cita més?
2: Jo crec que sí, tot i que és veritat que aquest any que estem de cinquè aniversari, celebrem a la crossa, després la Rosa Maria us explica una miqueta el que hem decidit fer, una miqueta més de festassa, no? Però sí que és veritat que la ciutat la té com a seva. Jo, Sabadell és una ciutat molt solidària, ho dic sempre, i des d'aquí crido encara una miqueta més, perquè tot i que diuen que s'hi farà mal temps, que si no en farà, lo important sempre és participar, i que és per una bona causa.
1: Uh-huh. Quantes persones creieu que es podran inscriure aquest any a la Race for Life, o quin objectiu us heu marcat i com van les inscripcions?
3: Bueno, vam fent, el que passa que en falten més, perquè és clar, si volem fer els 2.500, us heu d'animar tots, si plou, un chubasquero, perquè és que és una cursa que és emotiva, és familiar, és molt maca, vull dir que val la pena participar-hi. Us heu d'animar tots i va, aquesta setmana apunteu-se.
1: A tope, no? Apuntar-nos en aquesta Race for Life. Recordeu una mica als oients quin és l'objectiu d'aquesta cursa. És a dir, quan va néixer, quin objectiu teníeu?
2: Bueno, l'objectiu de qualsevol activitat que es fa des d'Encolliga sempre és fer una bona recaptació per donar suport a tots els serveis i a tots els usuaris, doncs, que acudeixen a Encolliga. Tenim serveis des d'atenció domiciliària, tenim serveis de psicooncologia, tenim serveis de treball social, tenim servei d'ajuda fins i tot econòmica. És a dir, hi ha un munt de serveis que es donen de manera gratuïta a tots els pacients i a les famílies. Llavors, clar, és important tenir un bon recurs a darrere per fer front a les despeses que això suposa. I la cursa, com el sopar solidari, com quan fem les paradetes amb les voluntàries, amb les manualitats que es venen, sempre l'objectiu és ajudar a malalts de càncer i les seves famílies, de manera gratuïta.
1: No hi ha un projecte concret, per tant, que estigui vinculat a la Race for Life? És a dir, no hi ha uns diners que penseu, aquests diners els destinarem concretament a això o allò altre?
3: Bueno, és pa per tot, és la raïs del càncer de mama, però els fons recollits va sobretot amb suport oncològic. Quan una família rep aquesta notícia, necessites un suport. Tenim molts coneguts que gràcies al suport oncològic han tirat endavant tant la família com el malalt, i bueno, es fan servir per si fas les activitats de qigong, de ioga, oi, Natàlia? Tot és... al fons és el
1: pel dia a dia d'Encolliga, no? Per totes les propostes. Al final, sí, és tot, va, com ho has dit, m'ha agradat l'expressió que ho has dit, no? Tot és pa per tot, no? És com, sí, per diguéssim, perquè el sac estigui més ple, no? I puguem fer més coses.
2: Exacte,
1: i puguem fer,
2: sí,
1: totes les coses que oferim.
2: No t'arriba allà on moltes vegades sanitat pública doncs no arriba, no? Ens envien persones del taulí perquè estan en llista d'espera del psicooncòleg, i llavors ens les envien directament perquè saben que aquí donem resposta ràpida, que és el que necessita un pacient acabat de diagnosticar, per exemple.
1: Clar, no? Aquests retards, l'altre dia en parlàvem també del problema de salut mental, no? Que costa, no?, trobar el professional que et pugui acompanyar, i clar, al final és important, no?, que et pugui fer aquesta atenció on tan bon punt tu la necessites, no? Deies que heu preparat una festa, deies, la Rosa Maria ens ho explicarà, que hi ha festa vinculada a aquest cinquè aniversari. Quines activitats heu previst per aquest cinquè aniversari? Ara estan mirant les dues com vulguem
4: dir.
1: A veure,
4: què us expliquem. Està d'aniversari, vam dir que ho faríem una mica diferent,
3: sí,
4: no?
3: Farem un sorteig, eh? Quan s'acabi la cursa. Abans eren els tres primers que arribaven i ara serà un sis. Oi? Fem sis sortejos de la gent que ens ha, bueno, d'aportacions que ens han fet, d'entitats que ens han donat els regals per fer el sorteig.
4: El sorteig serà per número de dorsal, és
3: sí,
4: a dir, no premiarem el que arriba primer ni segon, no, perquè ells ja tenen el seu propi premi amb el seu crono i saben el temps que han fet, sinó que premiarem, doncs, a la participació. Hem decidit que aquest any ho faríem així, i allò, com ha dit la Rosa Maria, doncs hi ha sis premis molt xulos, molt xulos. No diré res, eh?
1: Home,
4: no
1: digues alguna cosa, perquè potser hi ha algú casa no que pensa spoiler. Ara no sé si anar-hi o no anar-hi, per si
3: no,
1: plou.
3: No, heu de venir, perquè si
4: heu
3: no,
4: de venir,
3: no teniu...
4: perquè són premis molt xulos.
3: Tothom ha d'anar amb un dorsal.
4: Vinculats a l'esport, alguns, sí, sí, d'altres sí, vinculats a l'automoció, per exemple, etcètera, etcètera.
3: Ja han dit prou tes pistes,
4: ja
3: eh?
4: Home, escolta'm,
1: esteu aquí, que ara jo tinc molts dubtes, ja sabeu que a mi una cosa, si no se'm pot fer, és deixar-me amb la intriga, eh? És una cosa que...
3: No, és que saps què passa? Que ha de tenir premi tant el que camina com el que va en cadira de rodes, que si és una cursa hi ha cotxets, nens amb els cotxets amb els pares, inclús algun gosset amb un dorsal sempre lligat, per descomptat. Vull dir que és una cursa que és fantàstica, emotiva, ja ho he dit abans, vull dir que val la pena, doncs, que es doni un premi a qui ha participat.
4: I això ho farem en acabar la cursa. En acabar la cursa es farà el sorteig per número de dorsal, i que, evidentment, una de les premisses és que s'ha d'estar allà. És a dir, si la persona té que marxar pel que sigui, doncs no passa res, pot donar el dorsal a una altra persona, però sí que es farà entrega del premi amb el dorsal en allà, d'acord? Que estigui present. I també una altra de les coses que farem aquest any amb motiu d'aniversari és que farem escalfament, eh? Estarem molt marxoses sí, de bon matí.
1: Molt bé, perfecte.
4: De 9 i mitja a 10, doncs farem escalfament en la tarima a prop de la sortida perquè tothom, doncs, pugui
3: ja
4: sortir amb moltes ganes.
3: Moltes ganes.
1: Molt bé, i l'escalfament de quin tipus? Hi haurà música o com ho fareu?
4: També serà sorpresa.
1: Oi, és que no m'expliqueu res. Oh, mare meva, com ho farem,
4: això? Voleu que us apunteu tots per venir a veure-ho.
3: Només per veure-ho?
4: Sí, sí, segurament serà música sí, i seran... Però seran estiraments, no sí, una classe sí, qualsevol. Si no,
3: no serà aeròbic, eh?
4: No,
3: patiu,
4: exacte,
3: no patiu.
4: Exacte.
1: Sí, serà vinculada que quan correm la cursa, o la caminem, o la fem com l'haguem de fer, estiguem preparats
4: tothom
1: per no fer-nos mal. No?
4: Ara,
1: una
4: això,
1: mica el resum,
4: això,
1: no?
4: Perquè no... la salut, a fer salut.
1: Exacte, perquè no ens fem mal. Per tant, sí, tenim els reconeixements, que són diferents. No tenim premi el primer, el segon i el tercer, sinó aquests sis que sortegeu. El recorregut serà el mateix que cada any, que els darrers anys?
4: Sí, sí, sí, el recorregut és el mateix sempre. Sí, sí.
1: Per tant, sortida de plaça de Creu Alta, oi, si no m'equivoco?
4: No ben bé.
3: No, no, a Pi Margall, davant
1: sí,
3: del Cort Inglès.
1: D'acord,
3: eh?
1: Sí.
3: Ben bé, on hi ha el graig del Cort Inglès,
1: sí, sí,
3: i després arriba fins als cinemes Imperial i cap amunt altra vegada.
1: Cap amunt, molt bé, perquè et recorregut per l'eix central una mica,
3: sí,
1: no?
3: Sí, uns pugen i els altres baixen. Ens anem dient adéu quan passem pels que van més ràpids que nosaltres. És molt divertit. Va, apunteu-s'hi.
1: Home, la Rosa Maria ens està venent superbé, eh? Escolta'm. Per tant, aquesta és la proposta d'aquest any, l'escalfament, aquest cinquè aniversari. Necessiteu més gent, més inscrits, sempre el màxim que puguin ser possibles. Recordeu-nos una mica com es pot inscriure la gent.
3: Bueno, per la web, que és Mitja Marató Sabadell, si no, també estem a Can Balsac avui a la tarda, de 5 a 7, per qui no sàpiga fer-ho, i ja està, no?
4: I després en l'entrega de quitrats també, eh? Estarem...
3: Sí, els dorsals.
4: Sí, que estem a Fira Sabadell, sí, el divendres a la tarda sí, i dissabte tot el dia, l'horari... Recordes l'horari?
3: Sí, l'horari és de 4 a 8 el divendres, el dissabte de 10 a 1 i el dematí, i altra vegada a la tarda, també altra vegada de 4 a 8. No?
4: 4 a 7 el dissabte.
3: 7 el dissabte pleguem una hora abans.
4: Llavors,
3: però no també... tenim hora de plegar, eh? Si algú s'ha d'inscriure a les 8, encara hi serem.
4: No passa res. Es poden venir a inscriure allà, si algú... Doncs,
1: és a dir, pots anar a inscriure't i agafar dorsal a l'hora.
4: Sí,
3: si n'hi ha, que la millor...
4: Si s'esgoten...
3: Afanyeu-vos doncs, abans
4: que s'esgotin tots... Doncs sí, us apunteu per la web, o podeu venir avui a la tarda, o si no, a última instància, a Fira Sabadell.
1: D'acord, per tant, divendres i dissabte, a última instància, a Fira Sabadell, podem fer apuntar-nos i rebre aquest dorsal. Això sí, si aneu a última hora i us quedeu sense dorsal, mala sort, quants n'heu fet?
4: Doncs sí, doncs quants havíem hem de ser? 2.500.
1: 2.500. Que tenim. Per tant, escolta...
4: Sempre podem improvisar-ne algun, que vam fer l'any passat. Sí. Sempre se'n pot improvisar algun, perquè els de Mitja Sabadell doncs, sempre tenen recursos per tot. I bé, doncs... estem esperant que us apunteu tots.
1: Doncs aquesta recollida de dorsals, recordem-ho, Fira Sabadell, divendres a la tarda, dissabte tot el dia. La cursa és diumenge a partir de les 10 del matí, si no m'equivoco.
4: Se surt a les 10, les 9 i mitja escalfament.
1: Exacte, les 9 i mitja aquest escalfament, que escolta'm, això sona una pastassa de por. I en tots aquests diners que dèiem que us ajuden al final a consolidar les activitats que feu des d'Oncolliga, però no sé, Natàlia, si teniu algun repte de futur en ment o alguna cosa que, aprofitant que sou avui aquí, que ens vulguis explicar algun projecte de la mà d'Oncolliga que tingueu en ment doncs, poder desenvolupar a la ciutat.
4: Bueno, doncs com a projecte és ampliar una miqueta tots aquests serveis que es donen, perquè, per desgràcia, doncs cada vegada som més les persones que necessiten aquest tipus d'atenció. Llavors, el que volem fer és ampliar, no? Ampliar que poguéssim tenir més servei de psicooncologia i molt més servei de treball social i també d'atenció domiciliària, que és el que, per desgràcia, doncs, cada vegada es necessita més i cada vegada hi ha més personal jove. Llavors, necessitem també que aquests psicooncòlegs estiguin especialitzats moltes vegades en temes d'educació infantil o de que hem portat a terme doncs, tot el que és la logística emocional de quan hi ha un diagnòstic de càncer a dintre d'una família on els membres són joves i en nens petits, per exemple. Llavors, estem treballant per poder oferir tots aquests serveis que, com et deia, cada vegada la sanitat pública no està més saturada i ens els remeteixen a nosaltres i nosaltres hem de tenir resposta. Llavors, organitzem tot aquest tipus d'activitats per poder donar aquests serveis. Mm-hmm. Recordant sempre que són gratuïts, que nosaltres no fem pagar a ningú, no tenim, som fundació, no som associació.
3: Per això necessitem més sponsors. Animeu-se. També.
1: Per tant, també important que tots aquests serveis són gratuïts, és a dir, que això és el que explica que Oncolliga faci diferents activitats solidàries també al llarg de l'any i us puguem veure en diferents punts amb aquesta necessitat de poder oferir aquesta atenció, no, a les persones que la puguin necessitar.
4: Exacte. Sí, sí, mm-hmm. És per això que ho fem, perquè, clar, representa que el cost de tot absolutament recau sobre la Fundació.
1: Per tant, aquest repte de futur important, que és al final consolidar una mica el que tenim, no? Sí. I poder-ho fer créixer al final, sí. Però a través de la consolidació, no? Del projecte com a tal. Una de les maneres d'ajudar a Oncolliga, doncs, si us interessa, a través d'aquesta Race for Life, que tenim aquest diumenge a Sabadell, cinquena edició, el repte de 2.500 inscrits, que jo crec que ho serem i podrem fer-ho, ens hem de posar les piles tots plegats, tota la ciutat, que al final també us ha d'acompanyar. En definitiva, moltíssimes gràcies a totes dues per haver-nos acompanyat avui, a la Natàlia Català, la presidenta d'Oncolliga, i a la Rosa Maria Prats, la voluntària també d'aquesta cursa. Gràcies per haver estat avui aquí a l'emissora municipal i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres, us esperem a tots.
1: Allà estarem.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Bona tarda, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat. Si ets una persona que llegeix habitualment i t'agradaria tenir un registre dels llibres que llegeixes, o si no llegeixes gaire, però t'agradaria començar i marcar-te un repte per aquest any, avui et porto una recomanació que et pot interessar. Es tracta d'una aplicació anomenada Goodreads, on pots anar apuntant els llibres que llegeixes, valorar-los, deixar-hi comentaris i guardar aquells que t'agradaria llegir més endavant. A més, pots marcar-te un repte anual, és a dir, decidir quants llibres t'agradaria llegir al llarg de l'any i anar veient com avances. I si t'agrada compartir les teves lectures, també pots descobrir llibres nous i connectar amb altres persones que tenen els gustos semblants als teus. Així que si vols tenir les teves lectures més organitzades o necessites una petita motivació per llegir més, Goodreads pot ser una molt bona manera de començar.
1: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
9: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
14: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
15: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
16: El Prat Radio, 91.6 FM.
17: Són les 6.
0: El Prat en 3 minuts.
17: Bona tarda, us parla Rocío Sant Eufemi. Avui i demà el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la farmacèutica Sandoz i la Fundació Ictus impulsen la campanya divulgativa i sanitària La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, amb diverses activitats. L'objectiu és sensibilitzar la població sobre la importància de conèixer els factors de risc associats a la malaltia. Durant aquestes dues jornades s'instal·larà a la plaça Catalunya una unitat mòbil on farmacèutics oferiran els seus serveis gratuïts de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. Allà la ciutadania podrà informar-se sobre els riscos de la malaltia i aprendre a utilitzar l'aplicació La meva farmàcia. Ja es pot consultar el cens electoral pels comicis del proper 29 de novembre. El tràmit es pot fer per diverses vies. Telemàticament cal disposar de certificat digital o del sistema clave i accedir al tràmit de consulta d'inscripció al cens electoral de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. També es pot fer una trucada al telèfon 901-101-900 a l'oficina del cens electoral. A més, l'Ajuntament del Prat posa a disposició de la ciutadania la consulta a través del seu web municipal. I per qui prefereix el contacte presencial, l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana situada a la plaça de la Vila oferirà aquest servei de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 quarts de 2 del migdia i de dilluns a dijous, també en horari de tarda, de 2 quarts de 5 a 7 del vespre. Qui no hi consti al cens o hi aparegui amb dades errònies podrà presentar una reclamació fins dilluns vinent. Desconvocada la vaga parcial d'autobusos de TMB que hi havia prevista per avui dimecres i 5 dies més d'octubre, la direcció de TMB i el comitè de vaga han arribat a un acord que incorpora les 35 hores setmanals durant la vigència del conveni. Segons un comunicat de TMB, l'acord també incorpora l'increment de 10 dies de descans addicionals. Totes dues parts també han consensuat que el nou conveni col·lectiu tindrà una vigència de 4 anys.
0: Esports.
17: I l'Associació Esportiva Prat visita el Castelldefels aquest vespre a partir de les 8. Els de Cristian Gómez, encara amb la ressaca pel passi a la següent ronda de la Copa del Rei, recuperaran d'aquesta manera el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite. Podreu seguir la transmissió en directe a través del Prat Esports. Doncs això és tot. Us deixem ara amb el Prat Esports. Nosaltres tornarem demà. Que passin una molt bona tarda.

Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. L'Associació Esportiva Prat visita d'aquí dues hores la Unió Esportiva Castelldefels per recuperar el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elit. Els de Cristian Gómez visitaran el municipal dels Canyars encara amb la ressaca pel passi a la següent ronda de la Copa del Rei, però amb la necessitat de guanyar per no despenjar-se a la taula. Avui també parlarem de gimnàstica rítmica, perquè l'Associació Esportiva Rítmica Prat Cor Blau ha tingut un cap de setmana molt mogut. Ha competit a tres competicions diferents, en les quals ha aconseguit tres medalles d'or, quatre de plata i dues de bronze. També conversarem amb els organitzadors de la Prat Delta League, una lliga de futbol 5 amateur que junta els caps de setmana a diferents pistes de futbol del Prat per donar-li un toc competitiu als partits que normalment disputen entre amics. I com és dimecres, dedicarem, com sempre, un espai a Fanzine 11. Avui ens acompanya l'Andrea Perdiz, creadora de contingut especialitzada en futbol sala femení, una disciplina que travessa dificultats per guanyar exposició i on les desigualtats continuen molt vigents. Com sempre, abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. Dit això, a la part tècnica ens acompanya el Juan Carlos Muñoz. Benvinguts i benvingudes al Prat Esports.

0: Escoltes el Prat Esports amb Nil Piera.
1: Doncs a 15 dies pel partit de Copa del Rei davant l'Atlètic Club de Bilbao, el Prat ha de retornar el focus a la Lliga perquè aquest vespre, d'aquí un parell d'horetes, s'enfronta a la Unió Esportiva Castelldefels. Els de Cristian Gómez visitaran els Canyars per recuperar el partit ajornat contra els castelldefalencs corresponent a la segona jornada de Lliga Elit. Cristian Gómez ja va voler rebaixar l'eufòria només acabar el partit contra el Sant Rafel, recordant que l'equip ha de mantenir-se enfocat en el dia a dia que avui passa per enfrontar-se al seu veí del Baix Llobregat.
2: Que gestionar las cargas, ver cómo han acabado hoy, también pensar que tenemos gente que trabaja, que al final pues trabajas y tienes que ir a competir después por la tarde, pero creo que lo haremos bien y los que salgan el miércoles estoy seguro que van a competir bien. Y ahora hay que, lo que he dicho antes, dejar de pensar en el Athletic Bilbao porque tenemos la liga. Si nos confundimos, si estos tres partidos solo estamos pensando en el Athletic Bilbao, nos vamos a llevar tres hostias, como mal se dice.
1: En la mateixa línia anaven les paraules d'Àlex Plaza, que va parlar ahir als mitjans del club. L'extrem potablava va assegurar que, malgrat l'alta càrrega de partits que tenen per davant, la plantilla és llarga i està preparada.
3: Ha sigut una setmana de moltes emocions. Venim ja, hem baixat el suflé de la Copa. Vam celebrar aquí amb l'afició a diumenge, però des de dilluns ja pensàvem en Castelldefels. Sí que és veritat que ve unes setmanes doncs, amb molta càrrega de partits, però l'equip està preparat, una plantilla molt àmplia, i lluit donarà el 100%.
1: Un Àlex Plaza que és de Castelldefels i que té passat el Club Groc, per tant és una veu autoritzada a l'hora de parlar del rival del Prat avui, i l'extrem potablava ha reconegut que, malgrat la dificultat del rival, l'objectiu ha de ser sumar els 3 punts.
3: Bueno, no descobrirem ara la qualitat que té el Castelldefels, però nosaltres anem amb les nostres eines a fer-nos amb el partit des del principi, ser protagonistes i res, a intentar guanyar des del començament.
1: Un Castelldefels que de moment continua invicta a la Lliga Elit, tot i que només ha pogut jugar 2 partits, suma una victòria i un empat i ocupa la 8a plaça de la taula amb 4 punts. Pel que fa al Prat, el partit d'avui és especialment important perquè entre l'embolic de la Copa i les pluges només han pogut disputar un partit de Lliga aquesta temporada. Això els deixa amb 3 punts als casellers i ubicats a l'11a plaça de la taula. La diferència amb les places capdavanteres és veritat que no és massa gran. De fet, el líder, el Martorell, està a només 4 punts, havent jugat 3 partits més, però tot i això és important sumar per no despenjar-se i per superar aquesta barrera mental que sovint s'estableix en veure aquestes diferències. De fet, si donem un cop d'ull ràpid a la taula classificatòria, com deia, el Martorell és líder amb 7 punts, però és que n'hi ha fins a 5 equips empatat a 7 unitats al caseller. De fet, l'Horta és segon amb 7 punts i un partit menys, i tanquen aquestes places de promoció el Manlleu, el Viladecans i el Valls, com deia, amb 7 punts, i el Singuerlín, que és 6è amb 6 punts. El Prat, com va guanyar el Singuerlín al Sagnien, que has de guanyar avui, ocuparia aquesta 6a plaça ja directament, i bé, per tant es col·locaria en places de promoció descent. Recordem que el Castelldefels és 8è amb 4 punts i que el Prat és 11è amb 3. Pel partit d'avui, per cert, Cristian Gómez podrà comptar amb tots els seus efectius, a banda dels lesionats ja coneguts, Adri Toro, Xavi Víctor, Raúl Pérez i Dani Bona, que continuen immersos en el seu procés de recuperació. El partit el podreu seguir, com sempre, aquí al Prat Ràdio, amb la retransmissió del Prat Esports Directe. Això sí, avui amb el Manolo Gol i l'Agustí Farizó formant tàndem des dels Canyars. Així que ja ho sabeu, d'aquí una mica menys de 2 hores, al 91.6 o al web del Prat Ràdio. I hem de parlar ara de gimnàstica rítmica, perquè l'Associació Esportiva Rítmica Prat Cor Blau ha tingut un nou cap de setmana d'èxits. El conjunt potablava va participar a 3 competicions diferents, així que anem a pams per repassar tots els resultats. Comencem pel dissabte, on es va disputar el Trofeu Club Rítmica de Viladecans, un certamen en què Nerea Mateos es va penjar la medalla d'or en categoria Alaví, Daniela López va ser segona en categoria Benjamí, mateixa posició que Daniela Ramon en infantil, i a elles cal sumar els bronzes que van aconseguir Adriana Sáenz en categoria Alaví i Erin Adam en infantil. Per tant, balanç d'honor, 2 plates i 2 bronzes en aquest Trofeu Club Rítmica de Viladecans. També es va disputar a Manresa aquest cap de setmana la segona fase de la Copa Base, on el Rítmica Prat Cor Blau va sumar 3 medalles més. Daniela Ramon va sumar en aquesta ocasió l'or en infantil, mentre que Daniela López i Nerea Mateos van aconseguir la plata en Benjamí i Alaví respectivament. L'Espota Blava van tancar el cap de setmana de competició el dilluns a Vegas, on es va celebrar el trofeu La Miranda, un torneig en què Daniela Ramon va tornar a penjar-se el l'or en infantil i Marc Folch es va quedar a les portes del podi en acabar quarta en categoria a l'AVI. Amb tot, el rítmica Prat Corblau va tancar el cap de setmana amb 9 medalles en total, 3 d'or, 4 de plata i 2 de bronze. Per tant, la nostra més sincera enhorabona al club pratenc. Ara fem una petita pausa per publicitat i de seguida tornem amb més esport.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
6: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
7: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
8: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
10: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
11: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
12: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Escoltes el Prat Esports amb Nil Piera.
1: Bé, doncs apartem ja el focus de les diferents competicions que disputen els equips federats del Prat per fixar-nos, per posar la mirada en una lliga que ha sorgit aquí al Prat darrerament que busca retornar la competitivitat als partits que jugues entre amics. Aquesta lliga és la Prat Delta League, que és una lliga de futbol 5 amateur de 12 equips que junta els caps de setmana a les diferents pistes de futbol del Prat per això que us deia, per donar-li un toc de competitivitat als partits que normalment es disputen entre els amics. Per parlar d'ella ens acompanyen avui aquí a l'estudi el Pol Mateu, el Cristian Rangel i l'Àlex Guillén. Tots ells són organitzadors d'aquesta competició, així que els saludem ja. Hola, nois, com esteu?
2: Moltes gràcies.
3: Bon dia.
4: Bé, expliquem-me una mica d'on neix aquesta idea de la Prat Delta League. Primer de tot, què és la Prat Delta League, per la gent que no ho conegui?
2: La Prat Delta League és una lliga que va començar farà un any i mig. Va néixer d'un home que es diu Lío, que des d'aquí mandem una salutació, que ja no forma part de la lliga perquè s'ha mudat a Holanda per treball, i la va començar ell, i nosaltres només la vam seguir i la vam millorar. La lliga és concreta, va començar sent 10 equips de només amics. Nosaltres acostumàvem a anar els dissabtes pel dematí a l'escola del parc a jugar a futbol com cada cap de setmana, i el futbol ens va fer amics i vam decidir continuar la lliga, fer-la millor, i res, ara estem aquí a la segona temporada i el que respecta és una lliga d'amics, és el que prioritzem, però sobretot
4: és una lliga d'amics, però que ha anat creixent.
5: Jo, per exemple, a ells no els coneixia de res i gràcies a la lliga vam fer amics i vam sacar aquest format i fins ara.
4: Vosaltres teníeu experiència prèvia organitzant aquesta mena de competicions?
2: Jo sí que tenia una mica d'experiència, a càmpings i tot això, així que sempre m'ha gustat el tema d'organitzar i he fet d'això, però no torneig de futbol com el que estem fent ara de tan llargs, només eren de 2-3 setmanes, que eren competicions ràpides, de torneig de 4-5 equips per grup i eliminatòries ràpides, però m'està agradant més ara, per exemple, fer una lliga llarga amb els capitans fidelitzats a la lliga, o sigui, de veritat, molt, molt bé.
4: M'explicava una mica ara off the record que aquesta Prat Delta League neix d'un projecte previ. Com es crea aquesta llavor i com la recolliu per donar-li continuïtat?
2: És una mica complicat com va començar, perquè estàvem un dia al carrer tres amics, que es diu, un és Lío, que és el que he comentat abans, i un que es diu Ivan, i van començar a parlar i van dir: ostres, tu, passa amb les persones dels dissabtes que juguem a futbol, estaria bé crear una lliga, una mica de competitivitat amb els amics, que no sigui tota l'estona i anar a jugar i a veure què passa, sinó tenir un equip, una lliga, un format. Ho van començar a plasmar i ara hem arribat al que estem, que tenim equips de Vila, de Gavà, que volen jugar aquesta lliga i nosaltres molt contents.
4: Són en total 12 equips. Em comentaves que hi ha gent tant de Viladecans com de Gavà, però principalment és gent d'aquí del Prat.
2: Sí, gent de tota la vida. El que crec que és bonic d'aquesta lliga és el boca a boca. Tinc un amic que es diu Cristian, que també és part de l'estaf d'aquesta lliga, que no ha pogut vindre avui, que ell conec perquè va ser entrenador meu al Prat, i ell va parlar amb una altra persona i va fer un altre equip. O sigui, al fin de comptes, som tot gent del Prat, que no ens coneixíem, no ens coneixíem de res, i ara, ostres, hem fet fils en aquesta lliga.
4: És una lliga que ha funcionat, com dius, pel boca a boca a l'hora de les inscripcions, però on les xarxes també han tingut un paper important, no? Et pregunto a tu, Pol, que ets qui controla més aquest tema.
3: Sí, com diu l'Àlex, tot va començar més boca a boca. El Cristian, l'altre que no ha vingut, doncs, per exemple, va parlar amb mi i em va explicar el projecte i, per exemple, el meu equip es va unir així. Però aquest any hem volgut fer un Insta perquè la gent ens pugui veure, pugui seguir-nos el dia a dia. Pugem jornades, pugem resultats, pugem classificacions. Hi ha vegades que m'agrada pujar algun post especial. Vull dir, per exemple, la primera jornada van pujar, el seu equip es diu Old School, van pujar com un equip que juga bé, va sota el nostre criteri, i el van pujar. No sempre és pujar jornades, classificació i de més.
4: Home, jo he vist aquesta publicació i es veu allà una combinació, una jugada llarga. Vull dir que més enllà del que la gent es pugui pensar que és una lliga de costellada, de patxanguites, també hi ha nivell, no?
3: Sí, sembla ser que sí. Tots intentem ser competitius, sempre amb respecte, però sí, hi ha gent amb nivell, gent que no, que igual ja no juga a nivell federat, però ve aquí i mostra nivell.
4: Respecte a això, creieu que aquesta lliga neix davant les dificultats segurament d'accedir al futbol federat a uns preus assequibles i per tant heu hagut de buscar aquestes alternatives per poder continuar competint?
2: Bueno,
5: sí, yo creo que la verdad es que sí, porque a ver, los precios son caros en otros equipos así federados y también porque ya el trabajo, hay gente que trabaja, no te lo permite y estos horarios se ajustan al final, son flexibles a lo que la gente más o menos quiere, ¿sabes? Porque no tenemos un horario de partido como tal, sino que tú hablas con el capitán del otro equipo y tú coordinas qué día puedes jugar, qué día te va mejor jugar.
4: Clar, en aquest sentit també teniu un calendari especial perquè cada jornada dura dues setmanes, precisament, entenc que per facilitar això, no?
5: La primera vuelta dura dos setmanes, o sea, jugamos cada quincena, pero si todos los equipos jugamos esa primera semana, la siguiente semana ya empieza otra jornada y después la otra vuelta se juega cada semana se juega.
4: Sí, que hi ha aquesta variació entre la primera i la segona volta.
5: No es solo liga, sino que después cuando se termina la liga, los 8 primeros clasificados juegan rondas de playoff, cuartos, semis y final.
4: Sí, per tant, hi ha aquesta fase regular i després us jugueu al playoff.
2: Correcte.
4: Sí. Clar, són partits de futbol 5, però vosaltres comentàveu a l'Instagram que teniu la vostra pròpia normativa. No sé quines són les particularitats a nivell de joc que té la liga.
5: Bueno, las normativas están decididas por los 12 capitanes que formamos la liga a día de hoy y se hacen votaciones en el grupo, ¿sabes? Aquí no hay una normativa que lo decide uno.

0: hi ha àrbitre per això, que imparteixi això, o us arbitreu entre vosaltres?
1: Nos arbitramos bueno, entre nosotros por ahora, pero estamos en busca de crecer con los árbitros.
2: Sí, perquè, bé, per exemple, la jornada passada va haver un problema, bueno, va haver va haver un partit de dos equips, que no diré noms perquè bueno, no fa falta, però va haver una jugada de vermella i que un dels capitans que era el que estava en contra de la vermella perquè era el seu equip, va dir que és tot interpretació perquè no hi ha àrbitres i el dia després, els tres, bueno, i el Cristian també que no està, vam intentar buscar solucions, vam parlar amb tot arreu, vam buscar i estem intentant comunicar-nos amb el protectiu, a veure si, perquè tenim un company que participa, treballa al protectiu i estem intentant buscar solucions per això, per als àrbitres, però estem en búsqueda.
0: És el primer contacte que teniu amb l'organització, o sigui, amb el Prat com a municipi, com a ajuntament a nivell institucional per intentar teixir nexes, o ja els teniu constància de que els ha arribat aquest projecte, per exemple, a la regidoria d'esports, i que hi ha un cert interès en impulsar-lo?
2: No teníem res d'informació de que el Prat havia arribat res, o sigui, creiem que no. Nosaltres només és això, hem intentat contactar amb el protectiu, que ho farem dintre de poc, perquè necessitem àrbitres, perquè és el que dic, cada cop la competició passa de ser una lliga d'amics, de patxanga, passa a ser una lliga una mica més competitiva, que la gent li agrada ganar, que és lo normal, no? Que tu vols ganar el partit, no madrugues a les 9 del matí perquè et pintin la cara i et fotin 14. Però jo crec que per això els àrbitres seran molt importants i crec que és una de les peces que farà que la lliga l'any vinent sigui molt més competitiva, millor, i la gent les seduci més la lliga.
0: La lliga entenc que està creixent, pel que comenteu, ja penseu en l'any vinent, però de moment, en aquestes primeres 3-4 jornades, la resposta està sent positiva.
2: Molt positiva, jo crec. O sigui, l'any passat és que no tenia res a veure amb el que és ara. O sigui, jo en 4 jornades, és el que dic, molta gent vol l'agradar a la lliga, vin a veure els partits sense jugar, sense formar part de la lliga, només per veure els partits, perquè l'agrada l'ambient, l'agrada la gent, l'agrada la motivació de competitivitat que hi ha. O sigui, és moltíssim millor que l'any passat, i això és el que estem molt contents, de que ha millorat la lliga.
0: I tornant una mica a aquesta qüestió de la competitivitat, qui guanya la lliga, hi ha un premi econòmic, hi ha un trofeu, com, no sé com ho heu acabat de definir aquesta qüestió.
2: Bueno, per exemple, o sigui, aquí tens el capità de l'School, que va ser campió de l'any passat de la lliga, o sigui, i no va haver ningun trofeu econòmic, ningun trofeu físic com tal, només va ser el mero fet de guanyar una lliga que portes tot l'any lluitant amb gent que és bona. O sigui, ja per això crec que és un bon trofeu, de una lliga regular, ser regular tots els partits, jo crec que això ja és un bon trofeu. I com el problema ja de que si fem un premi econòmic, és que això de l'aura que tenim d'aquesta d'amics, de passar-ho bé, jo crec que es veria una mica interrompida pels diners, perquè ja no seria juguem el dissabte, no puc, diumenge, seria millor, seria més cap a cascú, en plan buscar guanyar diners, i és una lliga de he ficat diners, tinc que guanyar-la, és impossible perdre, ja no seria el mateix.
1: Se perderia un poc l'amistat.
2: Sí.
0: Perquè, perdoneu, entenc que també la inscripció és gratuïta, o no sé si han de...
2: I tant, i tant.
0: Tot és gratuït, per tant.
1: Tot gratuït.
0: Llavors ningú pot reclamar cap premi econòmic.
1: És una lliga per a competir i al final per a passar-lo bé, i que al final quan acaben els partits, després de competir i qualsevol pique que hi ha hagut, se quede ahí i nos demos la mano entre todos, perquè al final vamos así, cogidos de la mano.
2: A més, afegir que hi ha gent a la lliga que, per exemple, ha intentat entrar un equip de federat del Prat, bueno, ja els equips que hi ha al Prat, i no l'han deixat per nivell, per exemple, perquè no és bo, o perquè no encaixa, o per qualsevol cosa, i nosaltres, aquesta gent, juga tots els partits i sense problema, i pot jugar des d'un... Mira, al meu equip, per exemple, hi ha un nen de 13-14 anys, i hi ha equips que tenen persones de 40. O sigui, no hi ha problema amb això.
0: Sí, és per totes les edats i per tothom, vaja. Nois, ja per anar acabant, sé que encara és aviat, que com deia estem en aquesta tercera o quarta jornada, però quins plans de futur teniu per la lliga?
3: Si vols.
4: Doncs com hem dit abans, els plans de futur és per ara anar a poc a poc, pas a pas, i l'any que ve veure si podem ser més, crear dos lligues, dos divisions, millor dit, i anar veient. No tenim un gran objectiu a futur, però és pas a pas, com he dit abans.
0: Bé, home, créixer ja a una segona divisió és un pas ambiciós i que realment demostra que hi ha una demanda, no? Que segurament existia aquesta necessitat aquí al Prat de que es creés una lliga potser més amateur, però

0: on hi hagués aquesta competitivitat i que per tant està tenint èxit.
1: Sí, o sea, bueno, així per afegir una mica, nosaltres, si estem escoltant aquest, bueno, aquesta entrevista, estem oberts, escriviu-li al Pol a la conta d'Instagram sense problema, sense vergonya. Nosaltres escoltarem el que voleu dir, si voleu fer un equip a l'any vinent, el que sigui. Per nosaltres és, bueno, ens nutrim d'això, de la gent del Prat que vol jugar o de fora. Qualsevol cosa, Prat Delta League a Instagram i res.
0: Doncs queda dit, queda dit. Qui vulgui apuntar-se té les portes obertes a l'Instagram de la Prat Delta League. Nois, gràcies pel vostre temps. Ha estat un plaer poder conèixer el vostre projecte amb una mica més de profunditat. Així que res, el Pol Mateu, el Cristian Rangel i l'Àlex Guillén de la Prat Delta League. Moltes gràcies.
1: A tu, moltes gràcies.
2: Bé, doncs, un cop ja hem fet aquesta entrevista amb els companys de la Lliga Prat Delta, fem una última pausa per publicitat i ara sí tornem amb el Fanzine 11 i la resta del Prat Esports.
3: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
4: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
5: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
6: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Han sortit a l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
8: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
9: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

un dimecres més dediquem un espai a la secció de Fanzine 11, així que sense més dilació us deixo ja amb el Jonathan Marín i el Víctor Vega, que avui tenen una convidada molt especial per parlar de futbol sala femení.

I acomiadem ja el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb el Juan Carlos Muñoz. Els esports tornen ja res d'aquí, menys de dues hores, amb el partit entre la Unió Esportiva Castelldefels i el Prat, que podreu seguir aquí en directe al Prat Ràdio amb el Manolo Gol i l'Agustí Farizo, i demà ens hi posarem amb totes les reaccions del partit, amb totes les declaracions i amb totes aquestes impressions que ens hagin deixat aquest duel de Lliga Elite a partir de les 6. Així que res, que tingueu una bona tarda i ens retrobem demà. Fins la propera, adeu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Ràdio.
9: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Ràdio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
14: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Ràdio.
15: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
16: Bona tarda, són les 7.
17: Notícies en xarxa. Edició vespre.
16: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, Jordi Fortià.
18: El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé la situació a Catalunya.
19: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
16: El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés.
18: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
16: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
18: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
20: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones juntament amb les altres organitzacions representatives estatals ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables lamentables de la nostra situació.
16: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
18: La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc. El president del grup Planeta, José Cragueras, ha rebutjat les crítiques per a la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis Albal, guanyador de l'edició anterior.
0: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
16: I en esports, Jordi Cervantes, en joc la final de la Supercopa d'Espanya de masculina de waterpolo.
21: Sabadell i Barceloneta s'enfronten des d'aquesta hora a la piscina vallesana de Can Llong. És la cinquena final consecutiva que disputen els dos equips. Els mariners busquen el sisè títol consecutiu, 21 en total, mentre que pels sabadellencs seria la cinquena copa en el seu palmarès. A més, tret de sortida per l'Espar Girona a l'Eurocup femenina, les gironines reben l'Ostrava txec a partir d'un quart de nou del vespre.
15: Notícies en xarxa, edició vespre.
16: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
22: Bona tarda. Hem tingut més trets gairebé d'estiu que no pas del mes d'octubre a les últimes hores. I és que avui hem arribat als 30 graus de màxima a molts indrets de Ponent de l'Ebre i fins i tot ens hi hem apropat en alguns racons de l'interior barceloní. Un ambient molt dolç i amb núvols més aviat inofensius. Els pocs que hi ha són prims i d'altres de més baixos que no s'han acabat de desfer d'alguns racons del prelitoral o de les muntanyes de la Catalunya central. Justament aquests núvols més baixos, aquestes boires, apareixeran el dijous al matí en moltes comarques interiors. Boira que serà més extensa que aquest matí. També apareixerà cap a l'Ebre o cap a l'Empordà. Boires que simplement seran matinals, després es desfaran, però durant la tarda els núvols tampoc s'acabaran de retirar d'algú uns indrets entre Tarragona i Barcelona. Igualment, de pluja no en tindrem i la temperatura continuarà elevada. Una mica menys que avui, però encara superior a la que toca. N'estem pendents a la xarxa.
16: I ara sí, connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
23: Bona tarda, Maria. Doncs parlem d'aturades avui més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, sense més sorpreses. Sí que hi ha aturades, per exemple, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58, uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. També hi ha aturades, per exemple, a l'autopista AP7, també les habituals, a la zona del Vallès, uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà en direcció sud. Retencions que també trobarem, molt puntuals, un parell de quilòmetres, a la B23, al Papiol, en sentit Martorell, o també sortint de Barcelona, a l'extrem sud, l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Per tant, com pots comprovar, són aturades, podríem dir, que toquen a aquesta hora de la tarda, de moment sense grans sorpreses, sense grans incidències. És tot des del Servei Català de Trànsit.
15: Notícies en xarxa, edició vespre.
16: Ho dèiem en portada, el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023 amb entre 18 i 19 escons, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perden suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
18: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats els populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
16: Respecte als comicis al Parlament, no hi ha gaires canvis pel que fa a la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
18: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5, tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
19: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
18: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
16: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del CIS des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. Aquesta enquesta s'hauria fet en ple cas Mari Carmen. El PSOE guanyaria 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del Partit Popular amb un 34% d'intenció de vot.
18: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig.
16: Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Suma i Podem assolirien entre els tres el 43,2% dels sufragis. Ara bé, en relació amb la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat ha alertat que pot passar factura sobretot a les demarcacions petites.
18: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Avui mateix, de fet, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, s'ha mostrat disposada a cedir la posició si assumen altres formacions al projecte.
1: Esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes. Parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat dels fons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
16: I no deixem la política perquè el Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
18: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros.
16: Entre les reaccions, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha celebrat que s'hagi acabat, diu, amb la persecució.
2: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
16: I des de Brussel·les, també reacció del president Salvador Illa, que ha assegurat que finalment s'ha imposat la convivència.
3: Veure-ho lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
17: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
16: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
18: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
16: Carina Bellbé.
4: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, per fer-les viables, o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
20: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
4: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
16: Una protesta que ha arrencat a primera hora del matí amb les marxes de tractors provinents des de diferents punts.
18: A Vilafranca la concentració s'ha iniciat a 8:45 a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors i un centenar de pagesos.
16: Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
5: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
6: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú. Alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
5: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres. Per tot plegat han estat diversos els pagesos que han sortit des de Vilafranca direcció Barcelona amb l'objectiu de reclamar millores estructurals pel sector.
16: I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
7: El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
8: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les regions. Les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
7: Illa ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, Illa ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
16: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La data definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
18: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya fins al 3%, com a l'Estat fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
24: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera responsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
18: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
25: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
18: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, com també del transport, com a principals factors de l'encariment.
16: Adif confia a recuperar a principis de la setmana vinent la normalitat al servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi d'aquest dilluns d'un comboi a Ricla, Saragossa. És la previsió que fa l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
18: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
9: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
18: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
16: Alguns dels passatgers de l'alta velocitat a l'estació de Sants de Barcelona han assegurat a la xarxa que els retards són força superiors.
10: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11 i quart o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
11: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
16: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord.
18: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui el preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la consegüent reducció de la jornada laboral. El 2027 els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
17: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
16: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat aquest vespre que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals del 29N.
18: Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats per les pluges, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar la normalitat com més aviat millor.
16: I encara en territori, una setmana després d'inaugurar la nova escola rural de les Lloses, al Ripollès, els 14 alumnes d'infantil i primària han hagut de ser traslladats a Vallfogona del Ripollès.
18: El Departament d'Educació ha detectat deficiències importants a les instal·lacions i considera que no es pot garantir la seguretat dels infants.
16: Ràdio Ripoll, Judit Espert.
12: La decisió es va prendre aquest dimarts, després de comprovar que les obres d'adequació encara no estaven acabades. Els alumnes continuaran temporalment a l'escola de Vallfogona, que forma part de la mateixa zona escola rural, fins que es pugui certificar que el nou equipament compleix tots els requisits de seguretat. Educació ha posat a disposició de les famílies transport i servei de menjador escolar. L'Ajuntament de les Lloses atribueix la situació als reiterats incompliments de l'empresa adjudicatària de les obres. Després de la decisió d'educació, el consistori s'ha reunit novament amb els responsables dels treballs, que s'han compromès a acabar-los en un termini de 3 setmanes o, com a màxim, un mes. Tot i que l'empresa ja havia garantit que els treballs estarien acabats abans de començar el curs, de moment el consistori descarta rescindir el contracte i tornar a licitar les obres. Encara queden pendents alguns acabats a la planta superior i actuacions als lavabos, la cuina i els terres de la planta baixa. La situació s'arrossega des de l'inici del curs. Els retards a les obres ja van impedir que l'escola obrís al setembre i van obligar a traslladar provisionalment les classes a les dependències municipals.
16: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca a un metge del CAP de Torelló, Osona. Els fets van succeir aquest dimarts a les 12 de la nit i la víctima s'està recuperant a l'Hospital de Vic, on es troba fora de perill.
18: L'Ajuntament de Torelló ha convocat una concentració de rebuig a la plaça de la Vila a les 8 del vespre.
16: El 9FM, Guillem Sánchez.
13: A les 8 del vespre hi ha convocada a Torelló una concentració per condemnar l'agressió de la nit passada a un professional sanitari del CAP de Torelló. Serà a la plaça de la Vila. Una manera de donar suport i mostrar la solidaritat amb la persona agredida que es troba estable i fora de perill a l'Hospital de Vic i també amb tot el col·lectiu sanitari. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets ocorreguts ahir a la nit prop de la plaça Sant Fortià. Segons el cos policial, un individu hauria atacat l'altre amb una arma punxant. S'estan intentant esbrinar les causes de l'assalt i quines intencions tenia l'atacant. L'Ajuntament de Torelló i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han condemnat l'agressió en un comunicat i un vídeo a les xarxes socials. Aquesta tarda, la consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat el professional agredit a l'Hospital de Vic, on s'està recuperant. La podem escoltar.
14: Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
13: Els Mossos d'Esquadra treballen per esclarir els fets i detenir-ne el seu responsable.
16: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
18: El jurat ha explicat aquest migdia que els nou finals...

0: Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
1: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
0: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
4: Bona tarda. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten des de les 7 de la tarda a la piscina Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Vallesans i barcelonins repeteixen final per cinquena vegada consecutiva. Els mariners favorits han guanyat les últimes 5 edicions i al llarg de la història n'han conquerit una vintena, mentre que els sabadellencs n'han guanyat 4 i l'última va ser el 2020. A 4 a 5 minuts per arribar al descans del partit. De moment, partit molt igualat, domina per la mínima l'Atlètic Barceloneta per 4 gols a 3. Aquest dimecres està marcat també per l'esport en directe, que es viurà també a partir d'aquest vespre. L'Espart Girona, per exemple, arranca avui l'Eurocup femenina. El conjunt de Roberto Íñiguez rep la visita de l'Ostrava Txec a Fontejau a partir d'un quart de nou del vespre. Les gironines, amb moltes baixes, intentaran trencar la mala dinàmica d'aquest inici de temporada. El tècnic del de les gironines, Roberto Íñiguez, espera que l'equip millori partit a partit.
5: A afrontar con los principios del equipo, de defensa, de ataque y punto. Porque si no, no vamos a crecer en función del rival. Vamos a crecer mejorando nuestras cosas. Y ese es mi objetivo como entrenador. Una situación complicada, ¿no? Una situación que no tienes ni 10 jugadoras para entrenar.
4: El Joventut de Badalona rep a partir de les 8 del vespre el Morabanc Andorra en un partit també pendent de la Lliga CB, on els verd i negres ja estan obligats a no fallar per no complicar-se la classificació per la Copa del Rei. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
6: És ja un partit d'urgències perquè el conjunt verd i negre no ha guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic el Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB. Però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és Cué, que està generant molts dubtes i és un dels candidats al descens. La sisa Joventut no pot fallar a casa i menys contra un rival de la zona baixa, com subratlla Lutz Hackenson.
7: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en ACB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
6: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no estarà donat d'alta fins d'aquí a 15 dies.
4: A tercera, avui es recuperen uns quants partits per culpa de l'aiguat de fa 10 dies. Un d'ells és a l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
8: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport Hospitalet és Raúl Page.
9: Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes, y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
8: En una setmana amb dos partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet.
4: I partit en marxa des de les 7 de la 6a jornada de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol, el Balomano Granollers, que visita el Beti Onac i de moment empat a 8 al marcador.
3: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.
10: La xarxa de comunicació local,

0: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
1: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
0: La tradició es mou si la mous tu.
1: Tota la informació a firamediterrania.cat. Informació.
2: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'Infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
3: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
2: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
3: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
2: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
3: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
2: M'ha fet gràcia, una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
3: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
2: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
3: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
2: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Jordi Fortià.
5: El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé la situació a Catalunya.
6: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés.
5: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
4: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
5: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
7: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació. situació.
4: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
5: La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per a la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
8: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
4: I en esports, Jordi Cervantes, en joc la final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
9: Sabadell i Barceloneta s'enfronten des de les 7 a la piscina Vallesana de Can Llong. És la cinquena final consecutiva que disputen els dos equips. Els mariners busquen el sisè títol consecutiu, 21 en total, mentre que pel sabadellenc seria la cinquena Supercopa en el seu palmarès. A més, tret de sortida per l'Espar Girona a l'Eurocup femenina. Les gironines reben l'Ostrava Txec a partir d'un quart de nou del vespre.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís M. Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Hem tingut més trets gairebé d'estiu que no pas del mes d'octubre a les últimes hores. I és que avui hem arribat als 30 graus de màxima a molts indrets de Ponent de l'Ebre i fins i tot ens hi hem apropat en alguns racons de l'interior barceloní. Un ambient molt dolç i amb núvols més aviat inofensius. Els pocs que hi ha són prims i d'altres de més baixos que no s'han acabat de desfer d'alguns racons del prelitoral o de les muntanyes de la Catalunya central. Justament aquests núvols més baixos, aquestes boires, apareixeran el dijous al matí en moltes comarques interiors. Boira que serà més extensa que aquest matí. També apareixerà cap a l'Ebre o cap a l'Empordà. Boires que simplement seran matinals, després es desfaran, però durant la tarda els núvols tampoc s'acabaran de retirar del alguns indrets entre Tarragona i Barcelona. Igualment, de pluja no en tindrem i la temperatura continuarà elevada. Una mica menys que avui, però encara superior a la que toca. N'estem pendents a la xarxa.
4: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Maria. Ja parlem d'una ràpida millora del trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Ara ja va baixant molt ràpidament el volum de trànsit. Quedarien zones lentes amb aturades puntuals a l'autovia A2, entre Cornellà de Llobregat, Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona, o també arreu, un petit tram de quilòmetre, quilòmetre i mig, això de l'altitud, aturades intermitents a la C58, entre Montcada i Reixac i a l'enllaç amb les rondes d'entrada a Barcelona, o a la C60, al tram d'Argentona i en sentit sud, en sentit Mataró. En fi, algunes zones encara poden anar carregades, però com et deia, en general, ja parlaríem de força calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023 amb entre 18 i 19 escons, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
5: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars, i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
4: Respecte als comicis al Parlament, no hi ha gaires canvis pel que fa a la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
5: Els seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5, tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
6: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
5: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
4: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del CIS des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals, que aquesta sí es va fer en ple cas Mari Carmen. El PSOE guanyaria 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte del Partit Popular, amb un 34% d'intenció de vot.
5: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts n'obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig.
4: Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els tres el 43,2% dels sufragis. Ara bé, en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat ha alertat que pot passar factures sobretot a les demarcacions petites.
5: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Avui mateix, de fet, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata a encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, s'ha mostrat disposada a cedir la posició si es sumen altres formacions al projecte.
12: Esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes. Parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriben a aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? D'anar, és la diferència entre anar unides o dividides.
4: I no deixem la política perquè el Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras. Hi ha una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
5: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables xifrades en més de 4 milions d'euros.
4: I entre les reaccions, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha celebrat que s'hagi acabat tio amb la persecució.
13: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga. El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
4: I des de Brussel·les, la reacció també del president Salvador Illa, que ha assegurat que finalment s'ha imposat la convivència.
14: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen estar contra les cordes.
5: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Carina Bellbé.
15: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
7: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps. Necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal, Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i hi serem. I aquí a Catalunya també continuarem mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
15: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
4: I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Enviat especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
16: El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
14: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
16: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
4: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
5: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
17: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
5: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
18: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta el salari.
5: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, com també del transport, com a principals factors de l'encariment.
4: Adif confia recuperar a principis de la setmana vinent la normalitat del servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi d'aquest dilluns d'un comboi a Ric, la Saragossa. És la previsió que fa l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
5: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards perquè els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
19: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
5: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
4: Alguns dels passatgers de l'alta velocitat a l'estació de Sants de Barcelona han assegurat a la xarxa que els retards són força superiors.
20: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
21: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
4: I encara en relació al transport públic ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord.
5: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui el preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la consegüent reducció de la jornada laboral. El 2027 els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat aquest vespre que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals del 29N.
5: Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats per les pluges, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar la normalitat com més aviat millor.
4: I els castellers de Vilafranca viatjaran al Japó del 6 al 16 de novembre. Ho faran amb recursos propis després que l'any passat la colla hagués d'anul·lar l'actuació al País Nipó. Fa pocs minuts, de fet, han protagonitzat una roda de premsa per explicar-ne els detalls. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
2: Els castellers de Vilafranca viatjaran entre el 5 i el 16 de novembre al Japó, un viatge que havien de fer l'any passat de la mà del govern de la Generalitat, però que es va cancel·lar dos mesos després d'anunciar-lo per temes burocràtics i logístics. Enguany, però, els castellers de Vilafranca sí que viatjaran al País Nipó. Acaben d'explicar que s'hi desplaçaran unes 200 persones i que el programa casteller inclou castells de 8 en actuacions a Tòquio i a Osaka. Concretament, estaran 5 dies a Tòquio i 4 a Osaka, amb castells al peu del Mont Fuji. A més, els verds aprofitaran el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, una figura àmpliament admirada al Japó, per ampliar el context de la visita. Aquest viatge al Japó serà el més llunyà que ha fet mai una colla castellera. Fins ara era el fet, també, per ells mateixos, a Xile el 2008.
4: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
5: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que s'està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
3: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca a un metge del CAP de Torelló a Osona. Els agents busquen l'agressor i la hipòtesi principal seria un robatori amb violència. Els fets van succeir aquest dimarts a les 12 de la nit i la víctima s'està recuperant a l'Hospital de Vic, on es troba fora de perill.
5: L'Ajuntament de Torelló ha convocat una concentració de rebuig a la plaça de la Vila a les 8 del vespre.
22: A les 8 del vespre hi ha convocada a Torelló una concentració per condemnar l'agressió de la nit passada a un professional sanitari del CAP de Torelló. Serà a la plaça de la Vila. Una manera de donar suport i mostrar la solidaritat amb la persona agredida que es troba estable i fora de perill a l'Hospital de Vic i també amb tot el col·lectiu sanitari. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets ocorreguts ahir a la nit prop de la plaça Sant Fortià. Segons el cos policial, un individu hauria atacat l'altre amb una arma punxant. S'estan intentant esbrinar les causes de l'assalt i quines intencions tenia l'atacant. L'Ajuntament de Torelló i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han condemnat l'agressió en un comunicat i un vídeo a les xarxes socials. Aquesta tarda, la consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat el professional agredit a l'Hospital de Vic, on s'està recuperant. La podem escoltar.
23: Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
22: Els Mossos d'Esquadra treballen per esclarir els fets i detenir-ne el seu responsable.
4: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
5: El jurat ha explicat aquest migdia que els nou finalistes tenen en comú que s'inspiren en la vida. La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc.
4: David Navarro.
24: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
8: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
24: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
4: I compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona. Complirà de cinema la ciutat i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Radio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
1: A més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició, la 52a del Filmets Badalona Film Festival. 212 pel·lícules ho faran en competició internacional provinents de 51 països. El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts en Filmets Primària i Filmets Secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic, Marc Cors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant a propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
6: On hi ha uns bons efectes visuals o una bona música, encara que potser la història doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
1: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals.
0: Notícies en xarxa. Esports.
4: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
9: Bona tarda, Maria. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten des de les 7 a la piscina de Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. De moment, guanyen els mariners per 12-8 quan estem entrant en l'últim minut del tercer període. Aquest dimecres també està marcat per l'esport en directe, que es viurà també a partir d'aquest vespre. L'Esport Girona, per exemple, arrenca avui l'Eurocup femenina. El conjunt de Roberto Íñiguez...
0: Prat d'Esports.

0: numérica. Balón ahora largo para el Castelldefels, pero despejó muy bien la defensa del Prat y vuelve a jugar el equipo rojo.
1: Ja s'estava yent, Manolo, s'estava yent al centre del camp, el que comentàvem fa un moment, de l'espai que queda. Crec que era fuera de joc.
0: Pues es la que se ha señalado el colegiado, el fuera de juego del jugador del Prat. Cuando nos acercamos ya al minuto 29 de la primera parte, sigue el empate a cero en el marcador. Pelota que tiene en su poder el guardameta Aleix, juega con Marimón, este le devuelve y Aleix seguramente la lanzará el balón largo al medio del campo. Tocó Eloy Pozuelo, la pelota de Acedo para Quilla.
1: Es fuera de joc, tranquils, claro. Que es fuera de joc.
0: Esta vez
1: el jugador de Castelldefels s'havia adelantat moltíssim per davant de la defensa del Prat i bueno, l'assistent, de fet, el llenguatge corporal que els que som àrbits ja el veiem, ja n'hi ha corregut, s'ha quedat en línia on estaven fora de joc i ha esperat que toqués la pilota per aixecar la bandera.
0: Era bastante claro, Quique.
2: Muy claro, era claro. Además, el chaval ya ni ha seguido casi, ha chutado por chutar ya. Lo que, como dice Agustín, el Prat está dominando sobre todo el centro del campo, es de él, y la parte de atrás, fácil. Pero es que arriba no, yo no veo que creo ocasiones de gol, ¿eh? Y ojo, y ahora jugando con un jugador más. Tiene que atacar más, tiene que jugar, como decía Agustín, una marcha más.
0: Ahora por medio de Raulino, que está ya al borde del área, se prepara el remate, ha rebotado en su compañero Gustavo el balón.
1: Y fuera de joc, ¿eh?
0: Y fuera de juego ha indicado el colegiado.
1: Sí, porque Gustavo Reyn, que estaba fuera de joc, al chutar y tocarle la pilota, se ha de xiular aquest fuera de joc.
0: Pues ahí es lo que señaló el colegiado del encuentro, señor González López, el fuera de juego del equipo pratense, y de nuevo el balón pues en dominios del guardameta Aleix Ruiz, uno de los expotablava que están jugando esta temporada en el equipo amarillo. Va a lanzar el portero este fuera de juego, lo hace ahora con pierna derecha, balón que pasa al medio del campo, a banda derecha del ataque del Castelldefels. Recuperó el Prat, Gustavo que mete en profundidad y de nuevo fuera de juego.
1: Sí, fuera de joc, Manolo. Raúl Innocencio s'ha precipitat, ha sortit mig segon abans de que li fessin la passada, perquè si no hagués estat en posició totalment correcta, i aquesta precipitació l'ha fet caure en fora de joc, perquè clar, ara el Castelldefels de totes maneres et diré que està arriscant moltíssim. En una d'aquestes no li pot sortir bé, no li pitaran el fora de joc i pot suposar un atac clar de poder fer el primer gol al Prat, eh?
0: Pues veremos, lo intentaba ahora por banda derecha el Castelldefels, recuperó el balón el Prat, pero ahora vuelve a recuperar de nuevo el equipo amarillo. Pelota otra vez para los jugadores del Prat en banda izquierda. Señalado falta al colegiado. Vamos a ver, porque
1: Àlex Plaza, Manolo, li està donant molts problemes a la defensa del Castelldefels en tot el que portem de partit, eh? Vull dir, li estan fent moltes faltes importants tant a la frontal de l'àrea com abans d'arribar al mig camp, eh?
0: Sí, provocando tarjetas amarillas del rival. Lo intentaba ahora Kilian Villaverde, pero le habían señalado otra vez de nuevo, doncs, fuera de juego.
1: Doncs ara, Manolo, no ho tinc jo tan clar, eh? I s'ha produït a la perpendicularitat de la nostra posició, i jo diria que el jugador de Castelldefels, ai, si tinguéssim VAR, s'hauria tingut que deixar acabar la jugada, i segons com acabés, per mi, Kilian no estava en fora de joc en aquells moments, eh? Li ha pitat, però per mi no estàvem fora de joc. Això sí que ho té que tindre en compte el Prat, perquè en una d'aquestes et fiquen el 1-0 i després tens que remar en contracorrent.
0: Así es, y el Castelldefels tiene arriba buenos jugadores para definir, como Kilian Villaverde. Juega el Prat ahora por banda izquierda de esta plaza con Uri, atrás con Jan Jou, y este combina ya con Molly, avanzando en centro del campo del Castelldefels. Abre a banda derecha para Javi López, el centro de este, y el guardameta Aleix, que sale y bloca el balón en dos tiempos, se hace con él. Estamos ya acercándonos al minuto 33, sigue el empate a cero en el marcador, el Castelldefels jugando con un jugador menos por expulsión de Peñas desde el minuto 25 por doble amarilla, y lo intenta ahora el equipo amarillo precisamente, pero recuperó el Prat. Ahí está en banda izquierda Gustavo que perdió el balón y recupera el Castelldefels, atrás para Marimón con Marc Gómez en el centro de la defensa en campo propio. jugando con Gimeno, lanzamiento largo, ahora sí que no estaba en fuera de juego Kylian, pero no le llegó el balón, despejó el jugador del Prat y ahora es Uri González quien lo domina en el centro del campo. Uri González combinando con Molly, Molly con Uri González, de nuevo este para Molly, que está delante del área e intentó meter en profundidad, pero no se encontró no, a ningún compañero.
1: No ho fan amb convicció. Ha filtrat una passada entremig de la defensa del Castelldefels, però sense convicció. De fet, crec que era Gustavo Reinke, que ja n'hi ha corregut. Vull dir, era impossible arribar a aquesta pilota. I estava pensant jo que si aquest resultat segueix així, jo crec que ara mateix, pel cap de Cristian Gómez, no t'estranyi que faci un canvi a la mitja part ja directament i tregui a Raúl Inocencio i posi a Cono, perquè ara el partit està, sota el meu punt de vista, amb tota la humilitat ho dic, està per Cono en la punta de llança del Prat.
0: Pues sigue dominando el Prat, ahí está Uri González, combina con Morral, este de nuevo le devuelve, pelota atrás para Jan Joe, combina con Carlos García y este le devuelve al central, que abre a la derecha para Javi López. Javi López para Uri González. Todavía en campo del Castelldefels. Intentó meter para Raulino, que está peleando ahí con la defensa. Y ha hecho falta, que ha indicado el colegiado, Agustín.
1: Doncs sí, Raúl Inocencio està lluitant molt, està barallant-se amb la seva sombra, però sempre en aquestes jugades sempre arriba un palet tard i està provocant bastantes faltes sobre la defensa del Castelldefels, que clar, perds la posició de la pilota, ara tens que recol·locar-te un altre cop, i ja et dic, no tinc res contra ell, evidentment, però Raúl Inocencio ara mateix crec que seria el canvi natural per Cono, per tal i com està l'escenari de partit, per les característiques de Cono, un jugador més agressiu, un jugador més vertical, i que podia fer bastant de mal esportivament parlant a la defensa del Castelldefels, perquè sí, el que deia aquí, que toquem molt, ho fem molt bé, molt llamatiu, molt atractiu el futbol que està desenvolupant el Prat en aquests últims minuts, però verticalitat zero, la mateixa que la primera part, obrint molt a les bandes, pilotes al mig sense un rematador clar. Té que posar-li una marxa més, torno a dir el mateix.
0: Y más jugando con un hombre más, ¿no, Quique?
2: Exactamente, yo veo al Prat que está dominando el partido, la verdad es que tiene el partido dominado completamente, pero sin ocasiones de gol. Es decir, no está fino, cara, arriba no está creando ocasiones.
0: Pues ahí está el balón de nuevo en posición del Prat, lanzamiento largo de Carlos García, pero la pelota va a llegar.
1: Es falta, Manolo, es falta que li han xiulat al jugador del Prat, a Carlos García, que sembla ser que s'ha emportat la pilota amb la mà, i el senyor Arnau González l'ha xiulat. En seguida estava molt ben col·locat, molt a prop de la jugada i de forma vertical a la posició del jugador del Prat, ho ha vist molt clar.
0: Juega el Castelldefels, ahora en defensa el guardameta Aleix, lanzamiento largo de Aleix, cruza la divisoria el balón, pero llegó a la cabeza de Jordi Buireu. Ahora balón para el Prat, pero recuperó de nuevo el Castelldefels. Ahí está jugando el equipo amarillo.
1: Era falta. No, era falta molt clara. Vull dir, el que passa que el col·legiat ha esperat un moment, aviam si podia aplicar l'avantatge, que per mi és una mica perillós com a àrbitre aplicar l'avantatge en aquesta zona, perquè si després el jugador acaba perdent la pilota està molt a prop de la porteria pròpia i beneficia més a l'equip adversari, a l'equip que fa la falta, que amb el que li han fet.
0: Pues juega el Castelldefels, sacó la falta en corto el equipo amarillo, la pelota intentaron combinar con Marimón en banda derecha, pero finalmente la pelota salió por la línea de banda y es a favor del conjunto pratense. Ya está jugando en defensa Jan Joe para Carlos García, justo en el medio del campo, cruza la divisoria, combina con Morral, este atrás para Jan Joe que vuelve a combinar con Carlos García y este de nuevo para Morral intenta abrir hueco, pero vuelve a tirar atrás para Jan Joe, este combina con Gustavo para Jordi Buideu, que ahora sí que intenta marcharse para adelante, la pelota que intentaba llevar Gustavo, pero finalmente fue la defensa del Castelldefels el que envió la pelota a saque de esquina. ¿Cómo puede terminar esta primera parte, Quique?
2: Ahora han hecho una buena combinación ahí, podía haber marcado el Prat ahí el 0-1. Yo creo que marcará el Prat antes del primer tiempo.
0: Pues le quedan 7 minutos más lo que añada el colegiado señor González López. Vamos a ver este saque de esquina. Lanzamiento al primer palo, despeja la defensa del Castelldefels. Belón que le cae a Javi López, este con Plaza, al centro de Plaza, al cabezazo del central Carlos García, pero la pelota se marchó fuera de la portería de Aleix. Está sin puntería Agustí el Prat.
1: Pues sí, la verdad es que sí, y lo que deia aquí, que aviam, tenim jugadors amb verticalitat, tenim jugadors amb habilitat i força per fer el que ha fet Jordi Buireu, ho pot fer Gustavo Reinque, ho pot fer Raúl Inocencio, i no ens atrevim. Per què no ens atrevim? El punt d'inflexió d'aquest partit està en aquesta convicció dels jugadors del Prat, que es creguin que poden fer aquest primer gol, i llavors sí que parlem d'un altre partit totalment diferent.
0: Pues ahí está ahora el balón en poder del Castelldefels en el centro del campo. Intentaba combinar, pero volvió a despejar el jugador del Prat. Y de nuevo el Castelldefels metiendo el balón para Eloy Pozuelo en pugna con Carlos García.
1: Ho estava pensant, Manolo. El jugador del Castelldefels ve d'una posició de fora de joc, s'incorpora a la jugada. Per tant, com que el número 9, que crec que és el jugador Eloy, això mateix, Eloy estava en posició de fora de joc, a l'incorporar-se interferia en la jugada, l'assistent d'aquella banda ha tardat un palet a aixecar la bandera, no té que esperar a que Carlos García intenti fer la jugada.
0: Pues ahí está de nuevo jugando el Prat en el centro del campo, tocando y tocando el equipo de Cristian Gómez, que no acaba de encontrar el camino del gol. Recuperó el Castelldefels, ahí está jugando Edgar por banda izquierda. Ha habido fuera de banda a favor del equipo amarillo. Es el propio Edgar quien va a poner el balón en movimiento, prácticamente aquí al lado de la cabina del municipal El Scañars de Castelldefels. El colegiado que va levantando el brazo para avisarle de los segundos que le quedan. Lanzó, pero recuperó el Prat. Ahora es Eloy, el remate de Eloy Pozuelo, pero la pelota le cayó prácticamente a las manos al guardameta Pablo.
1: I una cosa he de dir, Manolo, m'està agradant molt el Castelldefels com s'ha refet després de l'expulsió de Penyes, perquè s'ha reconstruït, està molt sòlid en defensa, està molt bé al centre del camp, no obstant que Edgar ha tingut que baixar al lateral esquerre, està parant molt bé els atacs, pocs fins ara, però els atacs que ha fet el Prat des de l'expulsió del jugador del Castelldefels, eh?
0: Pues sí, la verdad es que no se está notando excesivamente la superioridad numérica del Prat. Pelota de Molly hacia Plaza, intenta marcharse Plaza, combina a la derecha para Javi López, Javi López para Plaza de nuevo, Plaza al borde del área, remata y a las manos del guardameta Aleix. Poca potencia ese disparo, Quique.
2: Sí, muy flojo. El Prat, la verdad, pese a dominar el partido, no está creando ocasiones. No está creando ocasiones. Los partidos se ganan con ocasiones y metiéndolas dentro. Y yo veo que los jugadores del Prat, no veo a nadie que desequilibre arriba, que encare uno contra uno. No veo a nadie. Los demás todos tocan, todos mueven, pero no hay nadie arriba que se deshaga de un contrario.
0: Así es, toca y toca el equipo blanquillo hoy de rojo. Pelota ahora para Molly, pero la pelota la consiguió despejar la defensa
1: no chutan.
0: Del Castelldefels.
1: No chutan, Manolo, no chutan, i quan un equip no xuta és impossible que es faci gol. El Prat té que xutar més des de fora de l'àrea. El Prat té jugadors amb molta predisposició a xutar des de fora. Per què no ho fan? Aquí crec que s'estan equivocant. Crec que el Prat té que començar a provar aquests xuts que es poden fer des de fora, Gustavo Reinque, Àlex Plaza, i clar, els hi falta aquest puntet de convicció i de seguretat en si mateixos per aquests xuts des de fora de l'àrea, perquè Aleix ho està fent molt bé, està parant-les totes. L'única que ha tingut una mica més de dificultat, que l'ha embolsat perfectament, ha sigut la falta d'Àlex Plaza, i després la resta, per mi, no ha tingut gaire feina.
0: Así es, le ha llegado el balón prácticamente a las manos y no con excesiva potencia. Lo intenta de nuevo el Prat, despejó el jugador del Castelldefels, le cae el balón Ahora los dominios de Pablo en campo pratense, este combina con Carlos García.
1: És que veus que no tenen al Castelldefels aquesta ímpetu d'anar a pressionar, lògicament amb un jugador menys. Això el pràctic aprofitar-ho i adelantar les línies i començar a construir des de el terç de camp del Castelldefels.
0: Lo intenta ahora Moli con Javi García, Javi López. Javi López combina con Morral. Morral intentaba combinar con un compañero en el área pequeña, pero la pelota le llegó a los dominios del portero Aleix Ruiz. Nos aproximamos al minuto 44. Agustí, no sé cuánto crees que puede añadir el colegiado.
1: Doncs mira, jo per lo que hi ha hagut, la lesió de Carlos García més l'expulsió de Peñas, més algun minutet que pugui afegir, com a molt crec que afegirà dos minuts en aquest primer temps el senyor Arnau González. I ja et dic, i repeteixo, jo ja si fos Cristian Gómez ho tindria molt clar, a la mitja part Inocencio es queda a la caseta i Cono en punta d'atac.
0: Pues veremos a ver lo que hace.
1: I atenció, perquè ara sí que és veritat, arriba molt tard el jugador del Prat i li ensenyen la primera targeta groga per al Prat, crec que ha sigut per Uri González, i primera, com diem, targeta groga pel Prat, quarta del partit, i per mi molt ben treta. El senyor Arnau González López fins ara està fent un molt bon arbitratge. Les quatre targetes que ha tret són reglament pur i dur, està portant molt bé el partit, i aquesta era aquesta entrada del jugador del Prat, mereixedora de targeta, una jugada al centre del camp que ha entrat a destemps i molt ben treta.
0: Pues nos acercamos ya al minuto 45. Lanza en la falta el Castelldefels. La pelota para Kevin al larguero, pero indicó fuera de juego el árbitro.
1: Doncs torno a tindre els meus dubtes, Manolo. Torno a tindre els meus dubtes, perquè tal com s'ha llançat la falta, jo no tinc tan clar que el jugador del Castelldefels estigui en fora de joc. Em dóna la sensació que la primera que ha tingut Kilian, quan ho hem comentat, ha sigut aquesta idènticament igual. Entra des de segona línia i jo crec que està per darrere de la defensa. A l'assistent, com tu molt bé dius sempre, està molt ben col·locat i millor que nosaltres, però en aquesta en concret, que ens ha agafat molt bé a la posició nostra, tinc dubtes de que sigui fora de joc. No obstant, la pilota ha donat el travesser i ha sortit fora.
0: Pues sí, la pelota que dio en el larguero el lanzamiento de Kevin Sánchez, uno de los jugadores importantes en el centro del campo, Quique, aunque hace un trabajo sucio en el medio del campo que no es muy visible, muy notorio, pero que hace su trabajo ahí.
2: Es muy buen jugador, es un buen centrocampista, ha jugado muchos equipos en tercera división, de juvenil lo fichó el Barça y es un chaval que parecía que iba a llegar un poquito más arriba, pero bueno, ahora mismo es uno de los puntales del Castelldefels. Y yo, como dice Agustín, y yo sí que haría el cambio ese que dice Agustín, pero yo no quitaría, pondría ese jugador, pero no quitaría y no quitaría un defensa, porque con un jugador más yo no jugaría con cuatro atrás.
0: Pues veremos a ver lo que hace el técnico. Intentaba ahora Gustavo meterse en el área, pero finalmente le quitaron el balón, que va a acabar, si no me equivoco, en saque de esquina, fuera de banda.
1: És banda, Manolo. I no estem vius. No estem vius perquè ara Marimón ha tingut la mala sort de no controlar bé la pilota i el jugador del Prat s'ha encantat una mica. Si hagués estat una mica més viu, possiblement estaríem parlant del 0-1. I no sabem el temps afegit. S'ha superat ja el minut 45. No s'ha aixecat el cartelló, com diem. Estem al minut 46 i 55 segons ja. No crec que s'afegeixi gaire més. Com a molt acabarem aquesta jugada i alguns segons més.
0: Pues veremos a ver cuánto añade el colegiado. La pelota de Uri metiendo en profundidad, despejó la defensa, le cae a un jugador del Prat, Javi López, y no llegó Gustavo al remate, pero sigue el balón en juego. La pelota ahora en la línea de fondo, intenta pelearla ahí el jugador de cada equipo, y ahora sí el colegiado, que señala camino de vestuarios con este empate a cero en el marcador. Quique, no sé si lo ves justo el empate a cero.
2: Sí, quizá... sí, la verdad es que sí, pocas ocasiones de gol por los dos equipos y de momento el 0-0 es justo. El Prat domina todo el partido, pero no sé, yo lo veo cómodo a Castelldefels, se ha puesto ahí atrás y le va a ser difícil meter un gol. Lo que pasa es que en cuanto entre un gol entran tres o cuatro seguro.
0: Pues veremos a ver si hay cambios en el descanso o no. Agustín, ¿cómo has visto la labor del colegiado González?
1: Molt bé, molt bé. El senyor Arnau González López en aquesta primera part ha tret quatre targetes grogues, 3 pel Castelldefels, 1 pel Prat. Recordem que dues de les 3 del Castelldefels han sigut pel mateix jugador, pel jugador número 3, Penyes, que ha tingut que marxar al vestidor abans de la mitja part amb aquesta vermella per doble amonestació. Com dèiem abans, les 4 targetes grogues que ha tret, per mi ben tretes, perquè ha sigut reglament pur i dur, ha gestionat molt bé tota aquesta primera part, ha deixat jugar a l'assistent número 2 molt bé a la banda on ens trobem nosaltres, potser a l'assistent número 1 s'ha precipitat en alguna de les decisions en dos jugades precisament de l'equip local del Castelldefels i ha aixecat la bandera, que per mi eren molt, molt justes, però sempre els hi tenim que deixar, com diem sempre, el benefici de la dubte, perquè ells estan millor col·locats que nosaltres, molt ben físicament tant ell com els seus assistents. El senyor González López està molt a prop de les jugades, ha xiulat molt bé, ha portat molt bé els jugadors, és cert que els hi han facilitat la tasca tant amb ell com els dos assistents de les bandes, perquè no han protestat, s'han dedicat a jugar, i ara estem parlant d'un context de partit totalment diferent. Espero i desitjo que la segona part amb els àrbitres els hi vagi igual de bé que en aquesta primera. I en quant al Prat, esportivament parlant, el que et deia, jo ja faria aquest canvi de Cono per Raúl Innocencio, donar-li més verticalitat al joc, fer que el Prat tingui aquestes puntes de llança amb Àlex Plaza, Gustavo Reynque i Cono, que siguin més verticals cap a la porteria, i sobretot, senyors, que xutin, perquè cada vegada que tenim una posició per xutar a la lluna de l'àrea, ara ho hem vist en aquesta última jugada, hem intentat jugar per la banda perquè la pengéssim una vegada més, i la defensa del Castelldefels li dones l'opció de que pugui treure la pilota amb més facilitat. Per mi, aquesta primera part ha estat molt bé i he de felicitar el Castelldefels perquè ha sabut recomposar-se molt bé en aquesta primera part després de l'expulsió de Penyes. Ha traçat un dibuix totalment diferent al que havia començat el partit, però ha posicionat molt bé la seva línia defensiva i el centre del camp. Manolo, per mi, el primer temps d'aquest partit Prat-Castelldefels crec que és just aquest resultat de 0-0.
0: Pues 0-0, pues nos vamos a ir a los estudios del Prat Radio. Allí tenemos a Valeria Hincapié. No sé, Valeria, si ha habido algún comentario de alguno de nuestros oyentes sobre este partido, que de momento sin goles entre Castelldefels y Prat.
3: Pues buenas tardes, Manolo, buena tarde. Pues no, en principio en la revista una mica el que son las xarxes socials i fer una ullada ràpida. No, en principi no tenim a ningú que ens hagi comentat alguna cosa, però bueno, recordeu que podeu comentar, donar la vostra opinió, el que vulgueu, a @elpratesports, a Twitter, repeteixo, @elpratesports, i res, llegirem els vostres comentaris. Doncs, bueno, dit això, fem una petita pausa per la publicitat i nosaltres tornem ara amb aquesta segona part del Castelldefels Prat. Fins ara!

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

Sents aquest barrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!

doncs un partit que ha acabat igualat per la mínima 1-1 per amb gol d'Adri Ribas per part del Prat en aquest minut 82, que ha fet que el Prat s'emporti un puntet cap a casa, cosa que deixa el Prat en una novena posició a falta de jugar encara el partit que queda contra el Vic ajornat per aquesta Copa del Rei. I nosaltres que tornem demà amb el programa habitual del Prat Esports al punt de les 6 de la tarda, i també diumenge recordeu que tenim aquest partit de Lliga Elit del Prat contra el Sabadell B, contra aquest filial del Sabadell. Doncs ho deixem aquí, gràcies per escollir-nos, gràcies per escoltar-nos i ens escoltem demà. Bye bye!

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fai el cor la primavera. Sé que tampoc et

pren tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang bruixeta. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

0: Kart.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo

listos para

0: això és un lloc. Hòstia, puta, com has estat marcant?
1: Per no fer el teatre, fes el
0: cop. Però home, no, però ara sí que ho fem teatre. Farem

0: la té, jo no la tinc.
1: La tieta.
0: Va, corre.

Móvil, Klaus y cartera.